0: també entre balnearis
1: i fisio, vull dir que a partir d'aquí també després pots continuar,
0: sí,
1: no?
0: Podria continuar
1: fisioteràpia,
0: podologia,
1: i tant.
0: Sí, sí, és un cicle formatiu molt bonic que fem també a
1: però
0: grau superior,
1: però que pots anar perfectament, a més que molta gent dirà, ai, és que no, d'unidor la quantitat, o sigui, primer aquí també, sí, si te quedes només en el del grau mig, pot ser, vull dir, des de la perruqueria fins a tot
0: bueno, en aquest cas és estètica. Però després podem accedir a altres tipus de cicles formatius.
1: Exacte.
0: Per això, recordo que avui dia 27 de maig, del 27 de maig.
1: Mira, un incís, tu saps, coneixes a la Carme del Toc?
0: Sí, exacte.
1: Doncs vinga, felicita-la, que avui és el seu aniversari.
0: Ai, doncs, Carme.

0: Unió, el Centre Integral i Benestar, a l'Institut Manuel Oller.
1: Doncs mira, vull dir que ho ressaltarem. I si vols, també la setmana que ve tornem a... Per cert, avui hem parlat la setmana que ve de què parlarem, perquè jo sempre m'agrada saber-ho, tot i que després se m'oblidi, però veus, aquesta setmana no t'he preguntat. Se me va quedar.
0: Perquè era continuada. Hem fet classe continuada.
1: Exacte.
0: Doncs mira, doncs la propera setmana, Conxi, parlarem de com ens hem de protegir la pell ara que venen la calor, no?
1: No, que ja estem.
0: Ja estem a la calor. Exacte, és veritat. Doncs com hem d'utilitzar les cremes, quins tipus de cremes n'hi ha, cremes, sèrums, n'hi ha esprais solars, hi ha estics, hi ha mil formes cosmètiques, com els hem d'utilitzar i quins són aquests mites que tenen els diferents productes solars, les franges solars, de 10, de 15, de 20, de 30, de 50, pantalla total, més 50, pediàtrica, totes les portarem.
1: Mira, molt ràpidament, perquè estem al final, però me queda una pregunta. Què li diries a algú que vol cuidar-se, tenint en compte les que hem parlat avui, que vol cuidar-se tenint en compte aquests, o sigui, aquestes, podríem dir, pel tema dels principis actius, com eren les rutines, aquestes rutines dels principis actius, una persona que no sap per on començar, però sí, molt ràpidament.
0: Doncs, si no saps per on començar, el més important és anar a un lloc que et diguin quina pell tens. Un cop sabem quina pell tenim, ens hem de deixar aconsellar fins que nosaltres ja agafem una rutina i un hàbit i comencem a controlar quins cosmètics necessitem, doncs saber quin tipus de pell tinc, posar-me en mans d'un especialista i llavors, important, neteja, tonificació, hidratació de la pell i protecció solar.
1: Molt bé, Oriol, moltíssimes gràcies per aquesta visió tan completa i clara. Avui sabem molt més de com fer servir els principis actius per mantenir aquesta pell, no? Aquesta pell que ens envolta sana i que potenciaran també la nostra bellesa, no? Sense oblidar sempre la salut. Doncs ens retrobem dimecres que ve aquí, amb un nou capítol que tu, com ja ens has comentat, no, de bellesa, en aquest que serà els protectors, no, per aquest temps que ve, bellesa 360 graus.
0: Ens moltes gràcies,
1: dimecres que ve,
0: fins la propera.
1: Vinga, cuida't molt. I amb aquest espai tan complet amb l'Oriol Bassols tanquem la primera hora del fòrum d'avui. Fem una breu pausa per escoltar el butlletí informatiu de Ràdio Caldes i de seguida tornem amb més continguts. No marxeu!

I ara sí, passem un minut de les 10 i obrim la segona hora del fòrum. Avui posem el focus en l'ensenyament no reglat i en el paper que juga l'escola d'adults municipal al Roure Gros dins la vida formativa, tot i que també és informatiu, dins la vida formativa del nostre municipi. I ho farem

0: cap al bé, no? Per benestar per a tots, no? Doncs és això. Si em faig amb el teu permís, faré dins de lo que jo he trobat, no? Podríem dir que Aurora Vela no és només la responsable actual del projecte, en aquest cas del centre, és una peça clau de la seva història. És professora de l'escola des de l'any 19... Si m'equivoco, me rectifiques, eh? Crec que és del 1991.
1: Sí,
0: ja han passat un més de 30 anys dedicats a la formació d'adults a Caldes. 3 dècades que t'han convertit en un referent del centre i en una veu experta en educació permanent. Una de les seves especialitats ha estat sempre l'àmbit de les noves tecnologies, l'alfabetització digital, informàtica, ús de mòbils i tauletes, un camp molt demanat i que ella, tu, has sabut adaptar a les necessitats reals de la població adulta del municipi. Quan va assumir la direcció, l'Aurora es va marcar un objectiu clar: donar més visibilitat al centre i potenciar tota l'activitat social i formativa que s'hi desenvolupa. I, a més de dirigir-lo, també participa activament en comissions i tribunals vinculats a l'Ajuntament. I no només gestiona, també continua fent classe. Actualment imparteix 2 cursos molt estimats pels alumnes, si no ha canviat, eh? El curs de quadrimestral Dones Artistes, que recupera i reivindica les creadores que la història de l'art tradicional han estat silenciades, i el curs anual Entre l'art i la cultura, que és un recorregut pels moviments artístics situats en el seu context històric, social i cultural. Vull dir que això és correcte.
1: Tot això és correcte.
0: La seva trajectòria combina docència, gestió pública i especialització digital. Un perfil complet arrelat al municipi i compromès amb l'educació al llarg de la vida. Doncs, és a dir, doncs comencem aquí.
1: Caram, eh? Tot això?
0: Sí, tot això jo busco i trobo.
1: Tot això he fet?
0: Sí, no, vull dir que...
1: Les coses estan...
0: Clar, trobes informació. No, en aquest cas no és en el Google, perquè el Google, bueno, sí, a vegades també ajuda una mica la intel·ligència. Preguntes i me surt bastant informació, no? Al respecte. No, però sobretot és a través de l'Ajuntament. Vull dir que estàs fitxada.
1: Estic molt fitxada, bé.
0: Sí, sí, sí. Mira, pues per començar, no sé si ja podríem definir, o hi ha una definició per definir el que, en aquest cas, el que representa. Jo te diria, definir l'escola d'adults, el roure gros, però és que definir-la jo crec que és difícil,
1: molt difícil.
0: Podria ser, com es podria definir el que va darrere, o el que, diguem, s'aconsegueix amb el centre.
1: Es fonamenta,
0: ah, sí,
1: no?
0: Tot sí.
1: Bé, l'escola d'adults, com bé sabeu, té una trajectòria ben llarga. La meva trajectòria és curta comparada als anys 80. Sí. Això comença com un grup de voluntaris, professors,
0: sí,
1: que acaben la seva jornada en el Farell, o en el barri de la Bolera, i en les associacions de veïns, en els locals de les associacions. Aquests professors, de forma voluntària, doncs, venien a donar classes a totes aquelles persones que en el seu moment necessitava el graduat escolar. Per tant, l'escola d'adults, en un moment donat, funciona com un centre de segones oportunitats. Això ha canviat.
0: Sí, totalment.
1: Això ha canviat perquè el sistema educatiu ha canviat. I el que se fa actualment, el que fan a les escoles d'adults, el que fem, almenys a Caldes, és arrelar-nos a les necessitats del territori.
0: I a les demandes.
1: I a les demandes, clar, a les necessitats. Per tant, quina gràcia tenim a la nostra escola? Que adaptem el nostre programa a les necessitats, a les demandes de les persones que ens arriben per diferents canals i ens diuen: feu atenció a la diversitat, per exemple, feu informàtica aplicada als mòbils, feu, i ens demanen, i nosaltres anem fent.
0: Sí, aquí entraria, que després jo igual les tinc preparades, però entraria demanda, per una banda, podríem tenir el tema actual, no? El que diguem, perquè quan demana,
1: sí,
0: quan parlem de mòbils,
1: sí,
0: vídeos, i, bueno, però també amb el passat, en la història, vull dir, perquè jo crec que filosofia, vull dir, aquí hi ha demanda per tot.
1: Us explico.
0: Hi ha el tema del coneixement,
1: de la cultura.
0: Sí,
1: de la cultura en general.

0: general.
1: En general.
0: Mireu, nosaltres en un moment donat vam tenir clar que aquest centre era un centre on les persones arribaven no buscant segones oportunitats, sinó una formació al llarg de la vida. I aquesta formació al llarg de la vida es fa a través de diferents formacions, que poden ser formacions culturals o les formacions més transprofessionals que li diuen, que són els idiomes o les informàtiques. Clar. Què ens va passar? Que nosaltres vam tenir el Covid pel mig i allò va provocar un sacseig com en molts àmbits de la societat. Entre ells, ens vam adonar compte que hi havia una bretxa digital. Però nosaltres, visionaris, perquè som una escola, i he de dir-ho, visionària, ja ho havíem treballat prèviament. Nosaltres en 15 dies ens vam, diguéssim, posar en marxa. Ens vam posar en marxa i vam fer les classes telemàtiques en 15 dies. Uh-huh. I aquell curs vam acabar amb tota la matrícula d'alumnat, no es va esborrar ningú. I vam començar a l'any següent, ja semipresencial, perquè encara estàvem en aquell període, amb quasi bé tota la matriculació plena. Què vol dir? Que nosaltres sempre ens hem adaptat a aquests canvis. Som molt camaleònics, tenint en compte el volum que tenim, i hem de dir-ho, tenint en compte que són un grup de professors meravellosos i que s'adapten a tot i motivats de la vida.
1: Mm-hmm. I pel que fa al perfil de l'alumnat que arriba, o sigui, aquest perfil que arriba cada any, com ho definiries, el perfil de les persones? Perquè jo crec que aquí pot ser que ara hi hagi com una més persones més grans que persones més joves, tot i que també hi ha un perfil de persones joves, sobretot quan és això que comentaves tu en un principi, que encara el tema de, bueno, hi ha alumnes que pel que sigui han acabat la primària o fins i tot no sé si l'ESO i no han pogut encara treure el graduat.
0: T'explico. L'escola també ha canviat en aquests perfils en un sentit com va canviant la societat. Mireu, en principi nosaltres continuàvem fent el graduat escolar, sempre s'ha fet el graduat escolar, i després vam passar que seria l'ESO, no? El GESO, que li diuen. Ja. Val? Bé, des de fa potser 4 anys o 3 anys no tenim aquests perfils al centre. No hi ha demanda. Per què? Doncs perquè els instituts ja estan acreditant.
1: Sí, o d'alguna manera s'encarreguen de que
0: acreditin. Sí. Aquest percentatge de persones, d'alumnat jove que venia al centre per fer les proves d'accés o per fer aquestes proves de l'ESO, ja no hi són. Llavors, quin és el perfil jove ara en el centre? Doncs totes les acollides, que estan aprenent la llengua uh-huh. catalana i l'alfabetització, aquesta per una banda, i per altra banda, ens està arribant gent jove en anglesos i en el tema...
1: Amb el tema de l'idioma.
0: De l'idioma, sí, en anglesos bàsicament...
1: Sobretot l'anglès.
0: Alemany algun, però bàsicament el gruix...
1: No, l'alemany podríem dir que són més grans.
0: Sí, però tenim algun jove, també. Sí. Però a l'anglès hi ha cada vegada més gent que vol continuar i treure's les titulacions, perquè estan en actiu. Clar. Són alumnes que estan en actiu i els hi demanen a les feines. I després tota aquella població que vol fer l'ACTIC. Llavors tenim ACTIC 1 i ACTIC 2, que són grups majoritàriament de joves, joves de 30-50 anys, que estan en edat activa.
1: No, és a dir, que el perfil de jove de 15 a 20 i pocs, aquest ja no el teniu.
0: Ja no el teniu.
1: Vull dir, de 30 i pico és possible que sí, perquè molt joves, pel que sigui, pues, han hagut de deixar els estudis i després, d'alguna manera, pues, a partir d'aquí començo per aquí i ja continuaré.
0: Quan més acollides tenim de 18 anys, de 18 a 20 anys en tenim alguns acollides. En l'escola d'adults és a partir dels 18 anys.
1: D'acollida es vol dir que venen de fora.
0: Sí, són gent de fora, migrants. Sí, són gent migrada i que ens arriba a l'escola per formar-se.
1: Uh-huh. I pel que fa al canvi de l'escola, des de que tu has assumit la direcció, hi ha hagut algun canvi o ja aquest canvi ja s'havia amb l'anterior, com en aquest cas crec que era la Gemma
0: Garriga,
1: i de fet estàveu també tots en l'equip i continueu en aquest equip, no?
0: O sigui,
1: i és com una manera, no, de continuar.
0: Això mateix. La transició jo havia format part d'aquesta transició i d'aquests canvis des de 2011, vull recordar, ja no recordo de memòria, però des del 2011 que som a les cases dels mestres, amb la qual cosa se'ns dona una visibilitat molt diferent a la que teníem fins ara, doncs jo hi he participat en aquest canvi, en aquesta transformació, en veure que l'escola, la part d'acreditació, no interessa a la gran majoria de la població de Caldes, sinó el que interessa realment és aquesta formació al llarg de la vida. Jo em vull formar. Per què m'he d'anar a Barcelona si aquí a l'escola d'adults m'estan oferint cultura cinematogràfica, m'estan oferint una formació de terra, de la terra, m'estan oferint una filosofia que tu deies que és literatura, sí, i pensament.
1: Exacte.
0: M'estan oferint història de Caldes
1: o els mateixos cursos que fas tu,
0: per exemple història de l'art, la dona, no?
1: Sí, i el de la dona silenciada.
0: Sí. Clar, això per una banda, i per l'altra banda estem cobrint tota aquesta bretxa digital. És més, estem personalitzant fins i tot. Hi ha un tipus d'alumnat que adquireix uns coneixements però que després no és suficientment autònom davant de l'ordinador. Doncs allà estem nosaltres.
1: Mm-hmm.
0: Per fer-lo, per fer acompanyament, per fer les tutories, allà hi som, sempre hi som.
1: Mm-hmm. Parlem de la història, no? I els arrels del vostre projecte. L'escola neix als anys 80 amb un esperit molt comunitari, com
0: sí,
1: hem dit. Què en queda d'aquest esperit d'avui?
0: Queda l'esperit comunitari, precisament. Nosaltres fem societat, nosaltres fem xarxa, nosaltres som inclusius, ens adaptem al territori com t'estic explicant tota l'estona, no? I per tant aquest esperit comunitari per nosaltres és molt interessant. I no és només això, sinó que a més obrim ponts i treballem amb entitats.
1: Uh-huh.
0: Les nostres festes de Nadal, les nostres festes de final de curs, sempre estem en col·laboració amb entitats, amb algun altre equipament de l'Ajuntament, que podem fer col·laboracions.
1: Uh-huh. Com ha evolucionat el projecte des d'aquests primers voluntaris fins a l'actualitat, al centre actual, no?
0: Bé,
1: a l'equip que sou ara.
0: Clar, la consolidació de l'equip és important. Quan aquells voluntaris comencen, ho deixen i l'Ajuntament fa una aposta i busquen professors remunerats. En aquell moment es busca es demana algú que ho faci i se'ns truca i diem, mira, aquesta possibilitat, això es fa per hores. Com es feia aleshores, no es fa per hores. Tot això evoluciona fins a on som ara, unes proves, una plaça, un procés selectiu, però amb convocatòria d'oposició, no?
1: Exacte, és una oposició, potser podríem dir diferent a les que són oposicions
0: actuals,
1: però són oposicions.
0: Són oposicions aquí,
1: sí,
0: a l'Ajuntament,
1: sí.
0: En tres fases, de prova.
1: Sí, jo em referia que no és una oposició, per exemple, des de la Generalitat, perquè en aquest cas
0: sí,
1: és municipal.
0: Sí, sí.
1: Clar, però sí que és...
0: I llavors, clar, nosaltres passem a ser, diguéssim, personal de l'administració local,
1: sí,
0: d'acord? Laborals, que se'ls diu.
1: I això tots?
0: Llavors, tots.
1: Tot el professor.
0: Tot els professors, però en diferents fases, perquè quan passem, diguéssim, o sigui, nosaltres comencem, quan aquest voluntari acaba, passem a unes aules al Manol Huguer, a la tarda. O sigui, quan el Manol Huguer acaba l'institut, acaben les seves classes a partir de les 6 o 7 de la tarda, vull recordar.
1: Això era als anys...
0: Als anys 90,
1: sí,
0: i alguna cosa,
1: sí.
0: Val?
1: Abans d'estar aquí.
0: Sí. Llavors vam estar allà. Després, quan el centre de salut antic es desallotja i queden,
1: sí,
0: aquelles...
1: També es deien cases dels mestres.
0: Sí. Queden aquells espais, nosaltres, una de les professores i jo, que eren les que quedàvem fent aquesta tasca, demanem al nostre regidor que un espai, que sigui un espai més visible i que sigui més, més al centre del poble, per donar també cabuda a més gent, diguéssim. Val? Clar, tot això van començar amb 4 o 5 grups i se'ns va anar ampliant, ampliant, vam arribar a unes 80-90 persones en aquell moment i van dir, vale, d'alumnat, què fem ara? Què fem ara? Dues profes...
2: Només dues.
0: Dues, que fèiem de tot, profes...
2: O sigui, en aquell moment podríem dir que la ràtio era molt...
0: Les ràtios eren les que sí, podien ser, sí, perquè agafaven a tothom i ja està, perquè no hi havia... Sí, si no, no podies donar cabuda, havies de deixar gent fora. I d'allà, doncs, l'Ajuntament en aquell moment va fer una bona aposta, jo crec, i va decidir que l'escola d'adults era un equipament municipal i que li volien donar una visibilitat, la que es mereixia, i ens van oferir la primera planta de la Casa dels Mestres.
2: Que és en el moment quan ja es fa l'edifici.
0: Sí, sí, exacte. I és en aquest moment també quan comencem a créixer en professorat. De dos passem a tres, de tres passem a cinc, en plantilla estable, dels quals quatre ja som estables i el cinquè està en interinatge.
2: Per vosaltres, perquè ja dic, un cop que ja esteu a les cases dels mestres, també arriba el moment en què primer era escola d'adults, no? L'escola d'adults cap aquí, l'escola d'adults cap allà. Però arriba el moment que se li dona el nom. Per això, què representa per vosaltres el nom Roure Gros?
0: Per nosaltres va ser un pas molt, molt interessant, perquè jo crec que va ser la primera vegada que vam fer una convocatòria oberta a la població i vam fer unes votacions... per que la gent triés el nom del centre. Nosaltres som escola d'adults. Per la Generalitat som CFAs, som centres de formació d'adults. Però per aquí, a Caldes, nosaltres es coneix com escola d'adults. Val? I dèiem, vale, sí, escola d'adults, però què? Posem un nom. I vam fer això, un procés participatiu. Va participar moltíssima gent i van quedar diversos noms diguéssim finalistes, i dels quals vull recordar que es va fer una segona votació. Llavors aquesta va ser tancada només als alumnes nostres i va sortir el Roure Gros. I va ser molt bonic perquè allà on hi havia l'antic Roure Gros van plantar un nou Roure Gros, que per cert ens el va regalar IRTA, i a partir d'allà van fer tota la història del Roure Gros. Van buscar gent de Caldes que conegués la història del roure, vam anar a buscar informació al Museu de Ciències Naturals de Granollers, que en teníem informació d'aquí, del roure, sí, què va passar, si del llamp, si es va cremar, si se feien aplecs... Si no... Tot això ho vam explicar, vam escriure-ho, i van fer, diguéssim, com la inauguració. I com es va fer? Doncs molt bonic. Els alumnes van anar a plantar-ho i la gent de Caldes que ens va acompanyar, es va fer un acte molt bonic, molt obert, molt dolç, molt amable, la gent que va voler ens va acompanyar, cadascú dels nostres alumnes agafaven una pala, cavaven i tiraven terra, o després la mateixa terra la tornaven a posar, i van penjar en una estructura on estava l'antic... Perdó, no t'he explicat. Aquest roure nou es va posar en un terreny del Segalers,
2: sí,
0: del Cisco.
2: Sí, és que estan allà.
0: Allà, davant, per davant. I llavors vam haver de demanar-li permís al Cisco, no va haver-hi cap problema, Segalers, no va haver-hi cap problema. I on hi havia l'antic roure, van posar una estructura i van penjar la història del roure allà penjada, com un art d'aquests efímers. I què ha passat? Doncs que la gent l'ha fet seu. I la gent quan passa per allà li tira aigua. Sí. I mira, he anat a caminar el roure, li he tirat, portava una ampolla d'aigua, ja com arribo cap a casa, aquella aigua ja li he tirat el roure. Entre tots l'han cuidat i arrelat i està ben alt i ben frondós.
2: Sí, vull dir que és això que queda, perquè abans de fer-ho així s'havia intentat fer de posar-lo un altre, etc. No hi havia manera.
0: Havia d'arribar a l'escola, sí. Ja ho veus, els alumnes sí, sí, de l'escola, clar. L'escola i de la població.
2: I Caldes, sí. O sigui, hem parlat del nom, no? I també has comentat abans quan l'Ajuntament us ofereix, l'administració us ofereix estar
0: l'espai.
2: En les cases dels mestres, no? L'actual edifici. Havies comentat una primera planta, jo crec que ara ocupeu dues, no?
0: No, ocupem la primera planta, més una, t'explico, una l'aula d'informàtica que la compartim en promoció, i els, quan tenim grups molt, molt nombrosos, de cultura, t'estic parlant, que tant pots tenir 15 com pots tenir 25 a l'aula, que no, tampoc et fa variar tant, les dinàmiques, anem a l'aula taller.
2: És a dir, però en aquest cas ho compartiu,
0: sí, per, són espais compartits,
2: però
0: sí,
2: que pot ser, no sé si per entitats o administració també, vull dir, per el que toca,
0: sí,
2: vull dir,
0: sí,
2: per
0: sí,
2: el que es demana,
0: sí,
2: en aquest sentit,
0: sí.
2: I per això el fet de tenir tot aquest espai està en les, més que d'estar i d'agrair, és suficient a l'espai que teniu, ara com ara, a les cases dels mestres?
0: Sí que és cert que a vegades trobem que les aules petites ens queden petites, les tres aules que tenim, quatre, que són petites, és cert, però també t'he de dir una cosa, nosaltres som quatre professors i mig, perquè la persona que fa direcció...
2: Has de fer de direcció,
0: no pots fer
2: quan pots, quan pots fas les teves classes.
0: Llavors, què te vull dir amb això? Que és un espai molt gran, que és un espai que pot créixer més, però que són pocs.
2: Clar.
0: Són pocs. T'estic parlant aquest any de que potser hem atès unes 450 persones. Que han passat per l'escola. Algunes s'han quedat, altres no, altres han vingut a buscar informació. Clar. Això és és un número molt elevat, per quatre professors i mig.
2: I a més, tenint en compte que depèn de quina matèria, no? Pot haver-hi més alumnes
0: o
2: menys.
0: La ràdio és això,
2: clar. Aquesta ràdio és la demanda,
0: clar,
2: no?
0: Sí, nosaltres tenim molt clara una cosa, i en això sí que no funcionem igual que els centres de la Generalitat.
2: Clar.
0: La Generalitat marca unes ràdios de 25 persones. Tu t'imagines 25 persones amb el seu portàtil dintre una aula?
2: Seria terrible.
0: És terrible, penso, és terrible. Llavors,
2: 10 penso
0: massa,
2: que està bé.
0: Jo trobo, és massa, també, perquè cada alumne, quan arriba, és com quan vas al metge. Tu vols el teu espai i vols el teu temps.
2: I necessites preguntes, clar. Preguntes, i clar, i en funció de la persona, si només és una persona la que atén...
0: M'entens què vull dir-te? Llavors, què primem? La qualitat. I si hem de fer grups de 6, perquè funcioni, fem grups de 6. No passa res, aquesta formació continuarà uns anys.
2: Clar.
0: I al cap de 3 anys hauràs format 40 persones en ordinadors portàtils privats, diguéssim. Perquè les altres formacions, les que fem d'informàtica i actics, ho fan amb els ordinadors que tenim a les aules.
2: Sí, són ja, diguem, perquè l'aprenentatge, doncs, és... imagina't, o sigui, ja no es tracta de fer servir l'ordinador, sinó anar més enllà, és programes, no? Programes, doncs, des de... Mira, jo vull fer vídeo, doncs, fer servir des del foto... Bueno, des del Photoshop, seria, diguem, programes.
0: El disseny programes, digital.
2: Sí, sí, els programes que n'hi ha, no?
0: Sí.
2: Però que aquí es toca tot, des del... l'àudio i de la...
0: Per fem de tot, fem de tot. I a més, clar, tenint en compte, no, això dels portàtils o els mòbils, tu t'imagines un mòbil, que cada mòbil és tan, clar, és tan personal, tenir-ne 20 és impossible, és impossible. Llavors, aquests grups sí que estan molt limitats, a 8-6 persones, i també depèn dels inicials, vull dir que hi ha persones que són més hàbils o utilitzen més, no? Per les necessitats utilitzen més, i altres alumnes, doncs, que simplement és per no quedar-se fora de la via digital, en aquest cas, perquè parlem de digitals. Les converses, també, tu no pots tenir una aula amb 25 persones en anglès, no pots,
2: no.
0: Llavors,
2: clar, per aquí, primem, en aquest sentit és molt.
0: Primem que siguin unes ràdios més ajustades
2: A més, és una manera també, en aquest cas, de l'idioma, de que l'aprenentatge arribi a més, vull dir, que tingui més per la persona, per l'usuari, no? Vull dir que serà més fàcil.
0: Nosaltres tenim claríssim que primem aquesta qualitat davant de la quantitat. No. Per això tenim tan bona acollida. El boca a orella, la gent està encantada. Pensa que hem aconseguit posar-nos com una mica en el centre, de ser un centre com de referència, de pobles del costat. Ve gent de Barcelona, de Sabadell, de Sant Manat, de Palau,
2: bueno, de Sant Feliu, ja no
0: de Sant Feliu.
2: Sí.
0: De Vigues. Sí,
2: No sé si en aquestes poblacions hi ha centre
0: castellà,
2: o sigui,
0: sí,
2: i prefereixen aquí.
0: L'oferta que oferim és una oferta molt
2: més completa,
0: més diversificada.
2: Per comencem això, parlem d'això. Sí. Quina és l'oferta formativa actual del centre?
0: Mira, nosaltres tenim com quatre branques. La instrumental, que formaria part de les acollides lingüístiques i les alfabetitzacions, i un grup d'alumnes que en un moment donat volien escriure el català sense faltes d'ortografia, perquè són alumnes que a casa parlen català, tota la vida parlen català, però per condicions polítiques i històriques a l'escola no el van poder aprendre. Uh-huh. Aleshores tenim aquests grups que bàsicament surt de la necessitat d'escriure whatsapps, així de clar, whatsapps sense faltes d'ortografia. Mm. I això és molt xulo perquè et dona per crear doncs, un programa que pots fer de tot, des de gramàtica, lèxic, no?
2: Contextualitzar
0: una mica d'història de la llengua.
2: I escriure un bé, perquè molt sovint en el WhatsApp, no sé si passa, sobretot en el jovent, no? Que a vegades diu,
0: no
2: aquesta manera, sí. No, és perquè ells ho fan per reduir el vocabulari, senzillament, el vocabulari el minimitza,
0: sí.
2: Vull dir, les paraules
0: les redueix,
2: i les fan al seu gust, que a vegades tu dius, no sé què està dient.
0: Bueno, o la interpretació de posar una coma en un lloc o un altre,
2: també,
0: que vol dir una cosa o una altra, tot
2: exacte.
0: Això ho estem aprenent en aquests grups. Aquesta seria la part d'instrumental. Després tenim tota la part de la bretxa, de l'informàtica. Jo no diria tan bretxa, perquè ja...
2: És que la bretxa digital ja ha quedat una mica...
0: Ha quedat, no? Però són fills d'aquella bretxa, però ara ja estem fent altres formacions, i torno a repetir, estem readaptant. La informàtica és molt difícil d'acabar consolidant un únic programa, perquè la vida, bueno, ja ho veiem, no? El tema de la digitalització, com està corrent,
2: però corre a una velocitat,
0: no?
2: Terrible.
0: I tu comences el curs d'una manera i dius, ai, què he d'anar modificant perquè això ha canviat, no? Aleshores, estem intentant consolidar una mica aquestes programacions, que ens està costant moltíssim, i seria una miqueta un dels objectius acabar de quadrar i adaptar-nos. Ho estem fent, amb rapidesa, però costa, perquè tenim altres formacions que hem de preparar, és així. Llavors tindrem tota aquesta part de la informàtica, per altra banda tenim tota aquesta altra part dels idiomes, que la gran majoria són anglesos i alemany, que hi ha dos grups, i després tota la formació cultural.
2: Mm-hmm. Vull dir que és molt ample. I quins cursos tenen més demanda en els últims anys?
0: En els últims anys...
2: Bueno, jo parlo justament des de la Covid cap aquí,
0: la d'informàtica.
2: Sí,
0: la informàtica és la demanda més gran. Després va seguida d'idioma i cultura, vull dir, van a la part. I la que té menys demanda són les acollides, clar. Alfabetitzacions representa, no és cert, perquè hauríem de veure realment la realitat, però representa que l'alfabetització, ja la gent està alfabetitzada, representa. Que no és cert.
2: No, perquè aquí és, podríem dir que aquí podria, que és, seria la segona part, perquè hi ha una primera que quan ja venen que no saben absolutament res de l'idioma, però que a més són persones, per dir-ho així, que no han estudiat, persones que venen migrants d'Àfrica, sobretot, que no tenen cap... És que no han estudiat, venen, diguem, d'aquests llocs tan... Perquè es nota la diferència d'una persona que té estudis a una persona que és analfabeta,
0: però...
2: totalment. I aquí és... No sé si, com hi ha unes primeres que són acollides també per Caldes Solidària, etc., després podrien dir que venen a l'escola d'adults o ja directament a l'escola d'adults?
0: Depèn. En principi hi ha gent de tot tipus. Hi ha alumnes que t'arriben que estan escolaritzats en francès, alguns en àrab. han estudiat amb el Corà i, per tant, estan alfabetitzats.
2: Sí, en un altre idioma que hi ha aquesta diferència. Els que no estan de cap de les maneres i són els més difícils.
0: Són els més difícils perquè han d'aprendre la llengua i han d'aprendre no només el parlar, sinó escriure. Això és molt complicat. Però no són tants els que ens arriben. No són tants, eh? També us ho dic. Per tant, clar, aquestes formacions han quedat com molt... petit, com no són residuals, perquè per nosaltres són molt importants, perquè formen part d'aquest servei comunitari i de fer aquest arrelament, però sí que són les menys demandades. I les altres doncs, són les que més demanda tenen. També té a veure amb la formació de les persones. Les persones comencen, quan es jubilen, encara tenen moltes ganes de fer activitats. I nosaltres els hi oferim, els estem oferint aquest espai.
2: El paper de les llengües, no? Que és molt important, i de fet el paper de les llengües estem parlant que no només és l'anglès, aquí també hi ha alemany. Vull dir que per això dir aquí... Quin paper tenen dins de l'escola i com són la gent que s'hi apunta, no?
0: És molt curiós perquè, t'explico, nosaltres els professors tenim unes formacions, nosaltres venim d'unes carreres i unes formacions. Quan entres a l'escola d'adults, això no té importància per entendre'ns. Si et toca fer literatura i pensament, doncs fas literatura i pensament i t'ho prepares. És cert que també té a veure... sobretot les culturals, té a veure amb el nostre bagatge també personal. A mi m'agrada l'art i vaig decidir fer art i formar-me en art quan jo vinc d'història o de les socials, no? De les ciències socials, per exemple, no? Però em toca fer mòbils, doncs faré mòbils. Si em toca fer un grup d'informàtica, doncs m'hauré de prendre el programa i fer la informàtica.
2: Home, jo penso perquè això també, d'alguna manera, va molt amb tu, no? Perquè dius, donaré classes d'informàtica, però jo també em formo.
0: Sí, tots. Què ens ha passat? Que nosaltres tenim un professor, que és l'Albert Seyent, que ell estudiava alemany i va dir, ei, provem? Doncs vinga, obrim un grup, jo em formo i a veure quines, com anem avançant. No és un grup majoritari, però va tenint el seu quòrum.
2: Home, i si són persones que en aquest cas tenen ganes d'aprendre l'alemany, és una llengua molt difícil. Si primer fas aquest pas, a partir d'aquí pots després anar avançant encara més. Però tens aquest primer pas. Sí, és a dir, que si pensem que l'anglès és difícil, jo penso que l'alemany és molt més. Però si el que té aquestes ganes d'aprendre, no? Doncs és com fer aquest pas primer, que és important, perquè necessites a una persona que et faci, que et doni aquestes primeres pautes d'aquesta llengua. I a partir d'ahir tu avançaràs després.
0: Sí, totalment d'acord. I clar, però això amb totes les formacions, però en el cas de l'anglès...
2: En l'anglès també pot passar. No sé si... O sigui, només quedeu en aquestes anglès i alemà o també hi ha francès?
0: No, aquesta és la gran demanda que tenim en el centre. Demanem perquè els alumnes ens ho demanen.
2: I a més, molts dels persones, dels migrants que venen d'Àfrica...
0: Sí, sí, la llengua francesa. Sí, la llengua que ens entenem és en francès. Sí, sí.
2: No, i és una llengua que justament anys enrere, els que hem fet el batxillerat, és la que feien, ens obligaven, no tenien anglès.
0: Són
2: del francès.
0: Són filles del francès.
2: Sí, són filles del francès.
0: Jo també.
2: I a vegades, no, justament no... particularment no li trobo dificultat, perquè precisament perquè hem tingut aquest preaprenentatge, no? Vull dir que, clar, i no sé si aquí també us plantegeu, o si ara no, potser més...
0: És una de les demandes que tenim sobre la taula, però, bé, a vegades hi ha altres necessitats que has de cobrir. Llavors, doncs, davant de les necessitats hi ha temes que queden en un segon pla. No les oblidem, no queden oblidades, les tenim presents, però has de donar prioritat.
2: Clar, i tant. El tema de cursos culturals, cursos culturals que oferiu, com està aquí el tema? Perquè a banda d'aquests que ja dic que hi ha cursos de tota mena, culturals, perquè aquí entrarien tots, des de la part artística, no?,
1: o des de també artística, el tema de la dona silenciada en l'art, com és aquest que toques, però la història, la filosofia, jo què sé, és que ja tot això formaria part de l'aprenentatge cultural, però és un aprenentatge, que aquí també seria la pregunta, en aquest cas sí, de formació continuada, i en aquest, no sé si el tipus, el perfil de l'alumnat són persones amb una certa edat, que justament continuen amb ganes de continuar a formar-se i de saber d'on venim moltes vegades, no? Sí, sí. Cap a on anem, no? Sí, sí. Però és conèixer ben bé la història.
0: Com t'he comentat, tenim gent de tot, eh? Jo, per exemple, aquest curs que d'art que estic fent, en tinc de 2-3 persones joves, vull dir, de 40 anys en aquest grup, eh? No necessàriament ha de ser gent gran.
1: No, però quan jo t'he dit així, entraria en aquest perfil, el que ja veig que aquí no sé, igual també és possible que una persona de 20 anys la tinguis, però jo ja te parlo de 35 cap amunt.
0: No, pensa que, clar, també és la disponibilitat que tenen horària,
1: sí,
0: també
1: per, té a veure, la feina.
0: Clar, no? També té a veure això. Mira, en aquestes culturals, quan nosaltres les vam plantejar fer-ho de manera següent. Ha de tenir la persona que ve a aquestes formacions un nivell cultural molt alt? No, en absolut.
1: Precisament venen per aprendre.
0: Han de tenir ganes d'aprendre, simplement. I llavors tu aquestes classes les organitzes com tu vols. Hi ha professors que són més potser teòrics i professors que són més pràctics, són més dialògics, i la intervenció a les classes, les dinàmiques són diferents. Però al final el que volem és arribar, no?, a la gent, que tinguin possibilitat de conèixer diferents, com tu dius, formacions, conèixer la història de Caldes, per exemple, d'on venim, no?
1: És aquesta, una de les...
0: Qui són, no?
1: Disciplines que s'estudien.
0: Sí, i a part, tota la part més humanística. Saps què passa? Que nosaltres també, tots els professors, venim d'aquesta branca més humanística i al final tirem més cap aquí. Les ciències són més difícils, però hem introduït ciències també. Mm-hmm. Val? I costen més les ciències, perquè tot és...
1: No sé
0: com tan acostumats. No sé
1: si entraria aquí la física, perquè,
0: sí, clar,
1: perquè això també hi ha ara com... No sé si una moda, però sí que hi ha una certa demanda per conèixer més, no sé si per el tema de física quàntica, etcètera. Vull dir que...
0: Hi ha una mica de tot.
1: Sí.
0: Sí, dintre d'aquestes ciències hi ha una mica de tot.
1: Més que les mates. Sí. La mate, jo sí. Pensava l'efecte, no, igual m'equivoco, però igual les mates, no sé si això també... us demana.
0: Sí.
1: El tema de l'equip docent, com definiria el claustre de l'escola, com el definiria o com està format?
0: El claustre és meravellós, l'equip docent és fantàstic, són uns grans professionals, uns grans companys, uns motivadíssims. No els espanta absolutament res i s'ho mengen tot. Fantàstic. I l'acompanyament d'aquest equip és el que fa possible l'escola. O sigui, l'escola són ells.
1: I en total, quants sou? Comptant l'equip, m'has dit 4 i mig, però
0: sí,
1: som 5.
0: No podem partir a la persona.
1: I què aporta tenir un equip que tu mateixa ho has definit tan estable, no? Al llarg dels anys, perquè hi ha com aquesta bona entesa entre tots, i això suposo que és el que fa que funcioni
0: i que creixi,
1: i que creixi.
0: Que l'escola creixi. L'estabilitat d'un equip, o que ens entenguem, perquè hi ha una persona que encara està, diguéssim, pendent de plaça definitiva, ho és tot en una escola. El no haver de canviar contínuament de personal ajuda a que aquesta escola creixi, que aquesta escola es consolidi, que aquesta escola es visibilitzi.
1: I jo la veig bastant visibilitzada. El fet d'això que tu acabes de dir fa que justament l'escola d'adults sigui molt coneguda.
0: obrim aules perquè la gent pugui conèixer-nos in situ, les portes obertes, no, la gent no ve, ve directament a matriculació, però si cobrim les aules i oferim en una classe normal, o sigui, i de forma gratuïta, la persona arriba, que vulgui, s'apunta i ve aquell i aquella hora a fer classe. Tenim uns horaris pactats i obrim les aules. Això és molt interessant. Quan fem activitats per Sant Jordi, normalment també obrim que vingui la gent de fora. Les conferències que hem fet aquest any, hem fet com una jornada, una mini jornada cultural per Sant Jordi, en dues conferències seguides, una sobre la història de la llengua i una altra sobre el tema de la IA. Val? Que eren peticions o demandes que ens feien el nostre propi alumnat. Doncs van contactar amb els ponents o amb els experts i van fer una jornada prèvia a Sant Jordi de oberta a la població, i va venir, vull dir, ens vam trobar moltes, no sé, vam comptar unes 70 o així persones, vull dir, interessades en aquests temes, no?
1: Tant, bueno, és que la IA està a l'ordre del dia, no?
0: Sí,
1: I a vegades
0: els temes són suculents també, clar.
1: No, i això, diguem, sobretot hi ha un tipus de perfil que vol conèixer més, encara estem parlant del tema digital, no? I aquesta és l'última, la IA. Quins són, pel que fa al projecte educatiu i visió de futur, quins són els eixos principals del projecte educatiu de l'escola d'adults?
0: De moment, la idea és continuar en aquesta línia, però l'objectiu real a llarg plaç i curt plaç, a curt, perdó, curt, llarg termini,
1: sí, curt termini,
0: curt termini, perdoneu, és a part de consolidar l'escola,
1: que ja està consolidada,
0: és poder adaptar-nos, continuar tenir aquesta flexibilitat per adaptar-nos al territori. Aquesta seria una mica la
1: idea.
0: Anar
1: sempre cap endavant.
0: Sempre endavant i sempre fent territori, xarxa, territori,
1: comunitat.
0: Exacte.
1: Com treballeu la inclusió i l'aprenentatge al llarg de la vida?
0: Mira, la inclusió la fem amb una acollida personalitzada. Primer de tot, tu atens a l'alumne i si vols incloure'l has de parlar primer amb ell, com una mini tutoria, i llavors un seguiment. Es fa molt seguiment. Aquesta idea de tenir grups no tan grans, sinó menys alumnes, que pugui tenir una atenció molt personalitzada.
1: I quin paper juga l'escola dins del teixit social de Caldes, el teixit associatiu?
0: Bueno, nosaltres estem en contacte amb diferents associacions i diferents entitats, sobretot entitats amb el carnet d'estudiant. Nosaltres vam crear un carnet d'estudiant amb una mena de conveni i estem, doncs, lligats amb aquests convenis, lligats, en tema, relacionats en xarxa, amb les aules d'extensió del Fil del Mau, amb Martí Lomà, per exemple amb el casino,
1: amb les aules també d'extensió universitària, que fins i tot tenen un cost, vull dir, teniu aquest acord que hi ha com
0: de preu,
1: tenim acords de preus,
0: llavors també tenen un tant per cent, els nostres alumnes tenen un tant per cent en les llibreries i papereries del poble, vull dir, tenim un carnet que d'alguna manera ens va lligant en aquest territori, va fent aquesta xarxa.
1: I pel que fa a reptes, quins reptes té avui la formació d'adults en un municipi com el nostre, com a Caldes?
0: Mira, a Caldes, no sé si diu de Caldes només o diríem en general, potser en general, el repte és trencar la idea que som centres cívics. O sigui, perquè no donem titulacions, no som centres cívics, som centres de formació de persones, i nosaltres com a persones
1: permanent,
0: i a més tenim una llarga vida, per sort, actualment, per sort, algú potser em diu que no, però jo crec que és molt interessant, tenim molt camí per recórrer. I llavors, per què no podem continuar aprenent? El nostre cervell és plàstic, continuem aprenent al llarg de la vida. I aquest és el repte, que diguin, oh, mira, clar, és que allà només van gent gran, no? Treure aquests estigmes. Les escoles d'adults han de treure aquests estigmes. I creure's de debò que no són centres de segones oportunitats.
1: No, i tant que no. I per això, com t'imagines l'escola de
2: d'aquí a uns anys. Jo no te posaré una fita de, jo què sé, 10 anys, no, no, els anys que tu creguis.
0: Doncs a mi m'encantaria que l'escola funcionés a tutiplen i matí i tarda.
2: Sí,
0: sí, m'encantaria. Això vol dir més professorat i més formacions.
2: Clar, perquè de fet ara, depèn en quina matèria, pot ser pel que sigui pel matí, però per el general és a la tarda.
0: Clar. Clar, és la que... és la franja més demanada. Més demanada.
2: Uh-huh. El tema digital, de fet, ja l'has explicat bastant, eh? Sí, els cursos TIC que tenen més èxit. O sigui, dins del curs digitals, dins del que toca el tema de la digitalització, des de aquest que comentava jo abans, que és l'aprenentatge de fer servir no el tema del mòbil, sinó a fer-lo servir per fer xarxa, per fer fotografies, per fer vídeos, per fer tot, no? Des d'aquí mateix, a banda, des de fer-lo tot això a l'ordinador.
0: Tenen molta sortida el tema, com tu ben dius, els mòbils, eh? El mòbil és... sempre tenim plens
2: sobretot pel tema xarxes.
0: Sí, no, i perquè el dispositiu ho fem servir per tot, com tu ben dius. Clar. Per enviar un correu, per comprar, per fer una foto, per fem tot a través del mòbil. Aquest és un dels que tenen més sortida. I també els portàtils, eh? Estem molt contents amb tota la formació. Totes les formacions, eh? Estan bé. Però potser hi ha demanda d'aquests grups. Dintre de la informàtica potser seria. I després hi hauria tota la part aquesta més d'acreditar, que els alumnes es formen amb nosaltres i van acreditar-se, i que també els hem omplert. Ràpidament s'omplen aquests
2: sí. I no sé si has notat canvi en alumnes que han estat amb vosaltres, o sigui, gràcies precisament a alumnes que han après o han fet l'aprenentatge de fer servir el mòbil com de fer servir el portàtil, l'ordinador en si, amb programacions en generals, no? No sé, aquí s'hi ha notat que aquestes persones realment han aconseguit el que volien, aquest aprenentatge,
0: que
2: per
0: sí.
2: fer-lo servir sí. i us ho han demostrat d'alguna manera. No
0: sí,
2: sé si...
0: i tant que sí. Pensa que nosaltres, malgrat que no donem acreditacions, nosaltres fem proves de nivell, sempre, i diem a l'alumne on està. Sempre. Sí. Clar, no passen... No, mira, he fet l'1, ara me'n vaig al 2. No, això no funciona així, eh? No funciona així.
2: Clar, vull dir, primer han de fer aquest seguiment.
0: Han d'assolir els coneixements que nosaltres Exacte. Tenim, o els nostres objectius per aquell curs, és així.
2: Uh-huh. Pel que fa a l'escola com a punt cap al sistema reglat, eh? Quantes persones tornen al sistema reglat des de les que hem estat a l'escola?
0: Val, ara no t'ho sé dir, perquè nosaltres...
2: Aquestes podrien ser un perfil més jove,
0: sí,
2: jo diria.
0: El perfil de joves sí que sí, en el moment que els teníem tornaven a fer el circuit, i tant, des de que jo estic formant alumnes, fins i tot me'n recordo una noia que va fer un grau superior, que la van formar nosaltres per les proves lliures, i després va estar fent aquest grau superior en temes tècnics, era l'única en tota la classe dona, i després va estar treballant a Alstom?
2: Sí, una empresa d'aquí.
0: Sí, d'aquí dels trens, sí. No? Doncs va estar en projectes. Vull dir que una noia que era l'única de la seva promoció dintre d'un grau superior, i podria explicar diferents, diferents alumnes que ho han fet, o trobar-te alumnes pel carrer i dir, estic fent allò que em vas dir, o alumnes que et venen al centre després de molts anys i et diuen, mira...
2: Pues mira, ja tinc aquest títol,
0: sí,
2: jo què
0: sí,
2: sé,
0: sí,
2: una
0: sí.
2: cosa així.
0: O alumnes que et venen i et diuen, mira, Aurora, ara necessito això, perquè em demanen a la feina com ho faig.
2: Clar.
0: Doncs mira, has de demanar al departament, o sigui que també fem aquest punt d'informació.
2: Exacte, és el fet d'ajudar, no?
0: Sí,
2: a les persones
0: sí.
2: que en aquest cas venen i demana assessorament.
0: Sí. Sí. Llavors, també amb l'àctic, la gent que presenta àctic aprova. Clar, se'ns presenta. Per cert, que estem esperant ser centre acreditat, que acreditarem a l'Àctic, però punt d'acreditació, eh?
1: Molt bé.
0: Val? I estem allà esperant que ens donin ja els permisos, diguéssim.
2: Mira, ja arribem, com queden més minuts, ja me passo algunes i me'n vaig al tema que ara toca, que per exemple són, estem parlant dels cursos, dels propers, del proper curs, no? Preinscripció i funcionament. Quan s'obre la preinscripció per al curs vinent, que crec que és... Ja, aviat.
0: Bé, aviat. Sí, mireu, el dia 18 nosaltres publiquem l'oferta de places. Com funcionem? Ràpidament.
1: Sí.
0: Nosaltres ara, en aquest moment, estem matriculant els nostres actuals alumnes. Per què? Doncs per el que t'explicava. El que ha fet un 1 ha de passar un 2.
1: Clar.
0: Per tant, tenen preferència per acceptar per fer matriculació. Els nostres alumnes no fan preinscripció, fan matriculació. Ja es matriculen directament. Aquelles places que, diguéssim, alliberen els nostres alumnes són les que nosaltres ofertem el dia 18 de juny.
2: Serien per les noves.
0: Noves.
2: Val? Persones que venen per primera vegada.
0: Llavors, quan han de fer la preinscripció aquests alumnes? Doncs del 22 al 29 de juny.
1: Mm-hmm.
0: Tot això està al web de l'Ajuntament. Poden passar pel centre perquè està penjat a secretaria i a les nostres cartelleres en el primer pis. Tota aquesta informació hi és. Val? Llavors, nosaltres del 22 al 29 atenem aquesta població en un horari concret, que ara no et dic perquè varia dies, matins, tardes, i seria com molt farragós. Llavors ho tenen tot molt ben explicat en el tríptic i en l'oferta que tenim penjada. I allà se'ls, si venen buscant, per exemple, informàtica, doncs omplenen, diguéssim, el full de preinscripció i els convoquem per fer-se la prova d'informàtica. O sigui que tenim personalment un per un alumne.
1: Molt bé.
0: I aquesta preinscripció encara no és vàlida. La vàlida es fa durant el mes de setembre, que és quan aquests alumnes que han vist que han entrat en la formació venen i formalitzen la matrícula.
2: És quan ja s'acaba la formalització.
0: Quan acaba, com a cap procés, diguéssim.
2: Molt bé. Mira, com ja queden poc minutet, m'agrada fer algunes preguntes, perquè si has estat una mica així, en plan nerviosa i tal, que ja has vist que és fàcil, però mira, sempre m'agrada fer algunes preguntes càlides, no? Tema personal, però personal, evidentment, relacionat amb el teu. Què t'emportes de tot aquest anys de docència? Vull dir, aquests més de 30 anys que tu portes.
0: Un aprenentatge molt gran. Un aprenentatge.
1: Uh-huh.
0: Jo cada dia aprenc. O sigui, soc mestra i soc alumna cada dia del món, quan me poso davant d'una classe.
2: I què et fa sentir més orgullosa de dirigir aquest centre, l'Escola d'Adults?
0: El caliu. Tot el caliu, el suport que rebo dels alumnes, dels companys, és una feina molt agradable, molt interessant. La relació, a mi m'agrada molt relacionar-me, m'agrada moltíssim que m'expliquin coses que tenen, que jo no sé d'allò que estic explicant.
1: Mm-hmm.
0: Perquè el bagatge cultural que té aquestes persones, que a vegades no estan, el que torno a repetir-te, que tinguin per cultura, sinó per l'edat, per la seva pròpia experiència de vida, això és fantàstic.
2: Mm-hmm. No sé si aquest podria ser també el missatge que tu voldries donar a la comunitat.
0: Claríssimament.
2: Doncs, Aurora, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al fòrum. Ha estat un plaer escoltar-te i conèixer de prop la feina que feu al Roure Gros. Una feina que transforma vides, que obre portes i que manté viu l'esperit d'aprendre al llarg de tota la vida.
0: Doncs moltes gràcies per haver-nos acollit i deixar-me explicar qui som.
2: I doncs que sàpigues que cada cop que necessiteu explicar el que sigui, aquestes portes és al fòrum, estan obertes.
0: Doncs perfecte,
2: tenc nota.
0: Sí.
2: Que vagi molt bé i fins ben aviat.
0: Moltes gràcies.
2: I així també arribem al final del fòrum d'avui, i per acomiadar-nos us deixem una cançó que sempre aixeca l'ànim i posa llum al matí. No sé quina seria la seva traducció, si és el Walking o Sushing, no? Que és molt coneguda, eh? Perquè ara quan la sentiu, de Katrina in the Babies...
1: And the White, sí senyora. Doncs és una d'aquelles cançons que et fa moure el cap encara que no vulguis. Doncs ha estat un matí on hem viatjat pel temps amb el tal dia com avui, hem cuidat la pell amb els consells de bellesa 360 graus i hem posat el focus en l'educació al llarg de la vida amb la conversa amb Aurora Vela, directora de l'Escola d'Adults Municipal al Roure Gros. Un matí ple de veus, d'històries i d'aprenentatges compartits. Que tingueu un molt bon dimecres, salut, alegria i fins demà.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Que he vist un anunci d'un tio fotut dins de l'olla més gran de Catalunya reclamant que hi anem.
2: L'has vist, aquest anunci?
1: No.
2: Però un tio que...
1: Sí.
2: Semblava tu, una miqueta.
1: Sí, bueno...
2: Una miqueta del tot, eh?
1: Sí, bueno, a veure, és un anunci pel que m'han dit. A mi, pel que m'han dit, m'ha dit un tio que han trobat per Caldes, eixerit, si més no. Sí, senyor.
3: Tota la saga de Star Wars.
4: Esteve Stranger Things.
3: Et dic Stranger Things que no paro, però tota la saga de Star Wars, o sigui, per ordre, eh? Totes. No, sigui, el episodi de l'1 al 9. Bueno, no en veuré més, vale? Perquè, o sigui, tampoc no m'agrada tant l'univers, però almenys ja puc fer el check, que les he vist, i com estava alta, doncs he aprofitat a la nòmina.
5: Són imatges d'excavacions arqueològiques de civilitzacions antigues, sense que hi hagués cap contacte entre elles.
6: Els d'aquí en sabem la història, però no en parlem. O només amb la boca petita, com si fos una història de fantasmes.
7: No creus en fantasmes, oi?
8: Doncs, clar, si vas en bicicleta, doncs veus coses. Però si vas caminant, per exemple, et pots aturar un moment a olorar, per exemple, floretes. Doncs us diré que quan he anat a la feina per Caldes caminant he pogut mirar flors.
9: El programa estarà de 1612 amb Quim Lissorgas i la Mireia Oliva. Cada setmana mirarem d'explicar-vos una mica que les persones amb discapacitat no són tan diferents del que la gent es pugui pensar. Simplement requerim el nostre temps.
10: 20 estudiants d'ESO de tots els centres de Caldes es van reunir aquest dimecres a l'Espai Jove al Toc per donar el tret de sortida a la Crida, el nou fòrum de les adolescències. Aquesta nova iniciativa seguirà el model del Consell d'Infants i escoltarà els i les joves de Caldes per recollir les seves propostes de millora pel poble. En la primera edició d'ahir, els joves van posar èmfasi en temes com els carrers de la vida, els espais populars...
11: El programa número 1 de la música latina. Para bailar, disfrutar y conocer con los mejores exponentes del mundo. Nuestro anfitrión, Eliezer, el showman de Cuba, les da la bienvenida siempre.
12: Benvinguts a Cultura Més Alta, el programa de la Biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. I al meu costat, la Clara, ja en aquest programa número 8. 8 ja, Clara, 8 en portem ja.
13: Va ràpid, sí.
12: Va ràpid com el programa d'avui. Ho has fet venir molt bé, perquè el programa d'avui el que farem serà una ronda de recomanacions.
14: Bona tarda, amigos de Radio Caldas. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Disco Eterno, un espacio que, entre otras cosas, está dedicado a la historia y a la música de grandes, grandes discos. Vamos a estar trabajando para ustedes en la consola y en la locución de Wizard, el mago, el señor Monte y un servidor, Aram Márquez.
15: Molt bon dia, què tal? Què tal, com esteu? Bon dia Caldes, bon dia a tothom que ens estigui escoltant a aquesta hora del matí. Si això és dissabte, això és el balneari, el vostre show de ràdio, que us acompanyarà per encetar el cap de setmana de la millor manera possible. Esperem que estigueu tan bé com estem nosaltres.
16: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bona tarda i benvingudes al Safareig, el programa de debat i de tertúlia de Ràdio Caldes, la vostra cita de cada dijous a les 7 de la tarda. Al Safareig conversem, discutim, parlem de tot una mica. Són dues hores a la setmana per comentar tot el que passa a Caldes i més enllà. Tot el que ens pot afectar tant si passa aquí al costat com si ho fa lluny de casa, sempre però des de la perspectiva local. Avui farem tertúlia amb en Jaume Pieres, gestor cultural, la Núria Vila, productora audiovisual, la Marta Bernins, educadora social, i l'Agustí Bosser, enginyer agrícola. Benvingudes i gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies, bona tarda.
0: Avui volem parlar d'un dels temes estrella d'aquesta tertúlia, la mobilitat, i en especial del servei de busos que hi ha a Caldes. Per això hem convidat a fer safareig amb nosaltres al cap d'àrea del Vallès Oriental de Segalers, el senyor Josep Muñoz. Amb ell volem parlar de mobilitat des de tots els seus àmbits, que en són molts. Parlarem de les infraestructures

0: de Caldas un bon any.
1: Sí? A veure, ara en parlarem de si això serà així o no. Comencem parlant dels Premis Cambra, que fa un parell de setmanes es va celebrar el Dia de la Cambra, durant el qual es van entregar els reconeixements Cambra 2026, i un d'ells va ser per distingir a Segalers pels seus 385 anys de trajectòria empresarial. Què representa aquesta menció per Segalers i per tota la gent que en forma part?
0: A veure, com a treballador que ja porto gairebé 20 anys a Segalers, significa un orgull per tota l'organització i per la família. És l'empresa que en la meva trajectòria vital i laboral és la que més he estat, i això significa alguna cosa. Jo me recordo que quan vaig entrar hi havia persones que entraven a treballar un cop amb el carnet que s'havia fet a la mili i es jubilaven a Segalers. I me recordo de veure fa 10 o 15 anys el senyor Segalers, el president de la companyia, venir a Granollers i conèixer cada persona veterana pel seu nom i preguntar per la família com anava i tot això. Això és un orgull. És un orgull rebre un reconeixement d'aquest tipus per mi i per la companyia.
1: Mm-hmm. Parlem de rutes. La mobilitat és un dels temes que més debat i crítiques genera darrerament al municipi i també a nivell de tot Catalunya. Quina valoració faria del servei que s'està prestant? Què funciona correctament i què creu que caldria millorar?
0: Les concessions que tenim ara mateix són de fa 25 anys i algunes és un servei molt madur que no ha tingut gaire modificacions, s'han fet petits ajustos, modificacions. Penseu que, per exemple, el 2015 tota l'abast de línies interurbanes de Catalunya es transportaven en línies interurbanes de tot arreu 50 milions de persones. El 2015, 10 anys més tard, el 2025, la Generalitat va tancar els números amb 90 milions de persones, pràcticament han doblat, i les previsions que té la Generalitat és que aquest any assolirem la fita de 100 milions de persones transportades. Això jo no diria que sigui sostenible, però crea moltes tensions, i si acompanyem aquestes tensions amb la davallada del servei de Rodalies, en sortir-nos com va ser tota la davallada de Rodalies a principis d'any ha sigut una fita molt, molt bèstia, molt bèstia.
1: Sí, després parlarem també perquè també afecta el funcionament d'autobusos amb tot el que representa els problemes de Rodalies, però les dificultats amb què es troben en el dia a dia a l'hora de prestar el servei habitual de les línies interurbanes, per exemple en el cas de Caldes, quines dificultats destacaria o quins serien els reptes?
0: Si pensem en això que he dit de 50 a 100 milions de persones transportades que assolirem aviat, doncs és el mateix problema que passa a molts corredors de Caldes. Caldes té, quan una persona vol viatjar en transport públic, té quatre grans corredors: anar cap al Moianès, especialment a Castellterçol i a Moià, anar cap a Granollers, passant per Santa Eulàlia i per Lliçà d'Amunt, anant cap a Barcelona o anant cap a Sabadell. Són línies, com te dic, envellides, que necessiten una actualització, una racionalització i una actualització.
1: Sí, sí, aprofundirem. Ara fa uns dos mesos va passar pel programa la regidora de mobilitat de l'Ajuntament, Roser Xalabarder, que carregava directament contra el servei que presta actualment Segalers a Caldes.
2: Evidentment, amb un autobús no s'hi pot anar dempeus, i si l'autobús a més és un d'aquests de discrecional que són més elevats i estàs allà posada entre cadires i entre butaques, jo hi he anat, perquè quan vaig a Barcelona a vegades utilitzo l'autobús i és molt insegur.
1: Anava a comentar també si considera que Caldes està ben connectada amb els pobles,
2: no,
1: o calen noves rutes.
2: Ho he dit sempre, i ho porto dient des de que sóc mare de família, perquè és que no pots anar a estudiar a fora de Barcelona o fora de Caldes. O els nens que venen a l'Institut de Caldes els diuen: ets tu que t'has d'adaptar a l'horari i no que l'institut s'adapti a l'horari de l'autobús. És que, bueno, les concessions, avui en dia que tenim intel·ligència artificial, l'hem d'utilitzar per això. Jo, que vaig estar uns anys treballant a Segalers, ho deia. Doncs agafem i que es posin d'acord els caps de diferents concessions, el de Sabadell i el de Granollers, i reduïm l'espera.
1: Per tant, Segalers està prestant un bon servei a Caldes, considera vostè?
2: No.
1: Ara mateix?
2: No.
1: Què li sembla el que diu la regidora? Ho comparteix?
0: En part, però no és tan simple a la solució del problema. Penseu, per exemple, que la manca de recursos, o sigui, per exemple, la subvenció, la política de la Generalitat i de l'Estat central ha sigut subvencionar últimament el bitllet a partir de la pandèmia, altament subvencionat, i això és una manca d'ingressos per l'operador. Penseu, per exemple, que la gent que va a l'autònoma està pagant per viatge 25 cèntims a la T jove. La T jove ha passat de 6 zones a una, i d'abans si podien pagar 3, 4, 5 zones que per l'operador era una entrada de diners i per l'administració pública, a nosaltres ens queda 0,25 cèntims per viatge. Això és insostenible. O la T16, els nanos que han d'estudiar no paguen, és gratuït. Això són diners de la Generalitat, els recursos no són prou, parlo per la Generalitat i no soc de la Generalitat, soc de Sagalets, però bueno, els recursos són limitats i moltes vegades és una bossa de diners que es distribueixen entre els concessionaris. I clar, passar de 50 a 100 milions és que jo dic, per exemple, a veure, us ho explico, no és tan fàcil que l'ajuntament, un ajuntament decideixi obrir, o un ajuntament o el Departament d'Ensenyament, una nova línia a un institut de la segona corona, als nanos li agrada aquesta línia i de sobte et trobes que el bus que va a aquest poble, per exemple des de la capital de comarca que és Granollers o des de Caldes, el bus va ple perquè l'institut ha decidit obrir una segona línia en NFP, una línia nova que afortunadament això els nanos té prou èxit. Nosaltres no tenim manera ràpidament d'aquesta demanda a satisfer-la.
1: Aquest és el tema, no? L'increment de... Perquè ara li anava a preguntar, per exemple, una de les coses que deia la regidora. És molt difícil posar més busos a les hores punta o posar-ne de més capacitat per evitar el que deia la regidora, que la gent viatgi dreta.
0: Totes les línies, excepte serveis, per exemple, com Barcelona, poblacions de més de 50.000 habitants que estan obligats per la LOT, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre por Carretera, que obliga a tenir un servei i, per tant, dotar la mateixa ciutat de servei, d'un servei de transport públic, la resta està sota autorització de la Generalitat. La Generalitat, cada cop que fem un canvi, hem d'emetre un informe tècnic, la Generalitat dicta una resolució i normalment es fa d'acord amb el territori, és a dir, la Generalitat no implanta una línia, una millora a la brava, sinó que sempre parla amb el territori, dota un pressupostàriament aquesta línia i aleshores, després de la resolució, nosaltres adaptem els nostres sistemes tecnològics per fer aquesta millora. Si no hi ha dotació pressupostària, el bus no es pot realitzar perquè anem a pèrdues.
1: Ja t'ho deia abans, o sigui, fins i tot la qüestió econòmica, o sigui, sí. Encara paguem massa poc, no?
0: Jo considero que viatjar en autobús, igual que l'ensenyament, la sanitat, i és un dret fonamental del ciutadà. Jo me recordo que fa temps era el ciutadà pagava, el viatger que pujava al bus pagava aproximadament el 50% del viatge. Ara no, jo crec que no arriba ni a això. El que queda per cobrir la despesa l'ha de cobrir l'administració pública.
1: Però la cobreix?
0: Actualment sí. Però hem parlat d'augmentar, no?
1: Sí, clar. O busos més grans, no sé si... canvi de busos per posar-los més grans, sí. O més busos, sí. Clar, que dèiem, no? Al final és això, la demanda. Sí. Al final tota l'estona estarem parlant del mateix, ja li avanço. De més busos per complir horaris, al final és això. Noves rutes, un altre tema. De què depèn la creació de noves rutes per part de Sagalers, o decideix el govern? O sigui, com es decideix una nova creació?
0: Normalment del territori, nosaltres sí que podem indicar a la Generalitat els certs problemes que hi ha actualment a les línies, però moltes vegades surten del mateix territori o de tècnics de la Generalitat que indiquen que allà hi ha una demanda insatisfeta. O sigui, per moltes bandes van, eh?
1: L'empresa pot pressionar per incentivar una creació d'una nova... Pressionar, vull dir, veure la necessitat i prendre la iniciativa en aquest sentit.
0: De fet, hi ha línies que ha sigut proposta de la mateixa empresa el fer la millora. Però normalment, jo el que dic és que quan es fa una millora, que és una proposta de millora, sempre és el territori està d'acord, la Generalitat que emet la resolució i l'operador està d'acord. O sigui, és un com una aprovació a tres bandes. Si el territori no està d'acord, jo dubto que la Generalitat s'atreveixi a implementar una cosa que el territori no vol. Bueno, sempre pregunten, sempre, jo crec, ja. Consulten, com vos digui.
1: Un cop es decideix, el procés és molt lent burocràticament, vull dir.
0: Mira, només em planteja una millora tècnica, formem part d'un ecosistema, per exemple, per informar l'usuari, tot això s'ha d'adaptar i és un mínim de 2 mesos. I dotar pressupostàriament una proposta de millora, clar, si la Generalitat no té partida pressupostària, que va contra una partida pressupostària, hem d'esperar, hem d'esperar.
1: Han parlat amb l'Ajuntament recentment sobre aquesta situació del servei, els consten queixes d'aquest estil de les que parlàvem fins ara?
0: Sí que ens consten. Sí. I de fet, bueno, amb l'Ajuntament normalment és dirigint-me a l'Ajuntament quan hi ha queixes d'aquest tipus a la Conselleria de Territori, a la Direcció General de Transport i Mobilitat. Si és un problema una miqueta més tècnic, els deriven a Serveis Territorials de Barcelona. Quan és un servei com per exemple el Servei Municipal de Caldes, sí que, com que és un actor principal l'Ajuntament, sí que parlen directament amb els seus tècnics.
1: Ara mateix tenen sobre la taula alguna proposta de nova ruta? Per exemple, hi ha l'opció de connectar millor Caldes amb Mollet o amb Granollers als ser ciutats amb tren, per exemple? Això es podria fer? Millorar aquestes connexions?
0: A veure, en el segon pla, el pla de xoc de l'any 2025 fa una setmana que l'ha engestit la Generalitat i l'han engestit amb l'AEDEU, que s'ha anomenat Polinyà-Barcelona. Com funciona tot això? Moltes vegades depèn de la complexitat de tècnicament de com implementar el disseny de la línia. Un segment a Barcelona o un Granollers cap a Sabadell i cap a Mataró o un Mollet Barcelona és molt fàcil. Un Caldes Barcelona té una dificultat tècnica que no va entrar, la Generalitat va proposar a operadors que indiquessin quins corredors s'havien de millorar, i nosaltres vam proposar a la Generalitat l'ANU. El que passa és que l'ANU és un, com ho dic jo, un toro bravo, o sigui, és complexa, molt complexa.
1: Per què ho fa això? Perquè Mollet Barcelona és molt fàcil?
0: Perquè Sentmenat Barcelona és molt fàcil, Sentmenat Polinyà, Santa Perpètua Barcelona i s'ha acabat. En canvi aquí hi ha línia, l'ANU passa per Santa Perpètua en un costat, el polígon de Santa Perpètua, passa per Palau, i a la línia hi ha algunes ENOUs que arriben fins i tot a Santa Maria d'Olot, i clar, que quan tu fas una millora, malgrat que tu diguis és que aquí es queda gent, però tu, malgrat que vagin 4 persones de Santa Maria d'Olot, tu no el vols deixar sense servei. Tot això s'ha de mesurar bé, i jo crec que la Generalitat ha ingestit el pla de xoc del 2025 amb aquesta EDEU, i ara jo crec que en aquests 4 eixos que et deia d'una persona que viatja des de Caldes a tot el territori, jo crec que l'ANU entrarà... Sí que puc avançar perquè ho va dir el secretari de Mobilitat, el Manel Nadal, a l'alcaldessa de Sentmenat i a l'alcalde de Polinyà, que s'estaven mirant amb molt de carinyo el Caldes-Sabadell. Però això va ser clar, era una part interessada, que era l'alcaldessa de Sentmenat i l'alcalde de Polinyà, perquè era la deu. Com que ningú li va preguntar, jo no sé si el Manel Nadal té en consideració, però jo crec que en aquest pla de xoc és, per exemple, anar a hospitals, que la gent no vagi dreta, tot això, i l'A9, la línia de cap a l'hospital, i la 260, que és el tercer sol Caldes Barcelona, s'han demanat que l'estudiem. Ara, sortirà o no sortirà?
1: Per tant,
0: penseu que nosaltres proposem, però que la Generalitat té els seus tècnics que fan ajustos. No és la paraula nostra, o sigui, la Generalitat s'ho estudia, depèn de la dotació pressupostària, i aplica, clar, són tècnics capaços.
1: Marta.
3: Tinc un dubte. Bona tarda. Quan dius que per millores deixaríem algú sense servei, no ho estic entenent. A quin tipus de millores es refereixes en quant a aquest tipus de rutes ara mateix que provoquessin que realment algun municipi es quedés sense el servei?
0: Jo el que dic és que la Generalitat no deixarà cap persona sense servei.
3: Clar, però per això mateix has dit, és un gruix molt important, són molts municipis, si fem una millora en aquest espai podem provocar que potser hi hagi algun, no, com Santa Maria d'Oló, per molt poc que...
0: No ho farà la Generalitat ni nosaltres.
3: Clar, però per això mateix dir, sí, quines exemple, són les millores que podrien provocar que algun d'aquests es quedés sense.
0: No, per exemple, si a Santa Maria d'Oló anem un parell de coses al dia, això es manté, sempre es manté, a qualsevol línia, qualsevol línia, la Generalitat el servei no el disminueix.
3: Per això, si les millores que es demanen és augmentar les dotacions, augmentar la quantitat d'autobusos, mai deixarem a ningú sense dotació. Per tant, no entenc per què tarda, o sigui, per què és tan dificultós millorar aquest recorregut, per exemple.
0: Bàsicament per la dotació pressupostària. El transport públic és absolutament deficitari. Ja he posat l'exemple de la T16 que el nano no paga.
3: Clar, però clar. Llavors la dotació pressupostària depèn de l'empresa, perquè no oblidem que és una empresa, i de la Generalitat. O sigui, depèn de les dues parts. Clar. Per tant, hi ha d'haver una intencionalitat per part de l'empresa i de la Generalitat.
0: Sí, i del territori.
3: Vale, no i del territori.
0: No t'oblidis del territori.
3: Llavors, el fet de les connexions, també pregunto perquè hi ha coses que no tinc clares i llavors llavors entenc que la millora de les dotacions com a tal, millores tan importants com arreglar finestres o arreglar els aires acondicionats de dins de les dotacions, de dins dels autobusos, que ara mateix hi ha molta queixa en quant no només que van explotats, sinó que molts d'ells tenen problemes en quant al propi vehicle. Això sí que és cosa de la pròpia empresa. Llavors aquí sí que és voluntat de l'empresa. Aquesta és la primera pregunta. La segona pregunta, perdó, deixo, tiro i ja. La segona pregunta, el fet de comunicar municipis petits entre ells, és que això avui precisament ho parlàvem, i hi ha municipis, com per exemple Caldes Vigues, jo per poder anar a Vigues, jo treballo a Vigues, visc a Caldes, jo no puc anar amb autobús a Vigues. O sigui, m'és impossible perquè haig de fer un transbord, un camí que amb cotxe faig en menys de 15 minuts. Bueno, 17, per ser exactes. Llavors, com es valora el fet de fer aquests circuits? Es valora, o aquests recorreguts, es valora per la quantitat de gent que el podria utilitzar, per la quantitat de gent que el demana, per l'oferta i la demanda? Potser si hi ha més oferta hi haurà més demanda, o va al revés? Saps el que vull dir? A partir d'aquí ja me callo.
0: Entendre. A veure, la primera, el manteniment dels busos és cosa nostra. Què és el que passa? Que tenim uns plans de renovació de flota, perquè moltes vegades el que passa és que la flota està ja, malgrat que complim els requisits de la Generalitat amb l'antiguitat de flota, hi ha busos que estan envellits. I per què estan envellits? Perquè estem creixent tant, o sigui, les necessitats hem passat d'un país de 6 milions a 8 milions, de portar 50 pràcticament portar en aquest any 100 milions.
3: Però això et refereixes a habitants o a persones realment que utilitzen, o et refereixes a viatges?
0: Són 100 milions de viatges.
3: Vale. No, o sigui, hem augmentat els viatges, no hem augmentat les persones que fan un...
0: Això, home, sí que
3: és tant pel solitari.
0: Si un autobús portava en hora punta, posem 50 persones i ara porten 100, en guanyant 50 persones.
3: Sí, bueno.
0: I més que ara, en la detecció que ha fet la Generalitat, amb els preus de Barcelona, molta gent ve a viure a la segona corona, que la segona corona tenim problemes de manca de vivenda. Molta gent ve de Barcelona, hem crescut en la segona corona, i aquesta gent moltes vegades conserva la seva feina a Barcelona, amb un pol atractiu Barcelona. No totes les ciutats tenen és un concepte d'autocontenció. Autocontenció és la persona que viu i treballa amb el seu municipi. Moltes persones van a Barcelona a treballar.
3: Sí,
0: o sigui, són viatges, no persones, viatges. I jo no puc determinar, amb la teva mobilitat segurament quan es desenvolupa més sí que sabrem quant viatges fa una persona, ara no podem saber.
4: I lligat a això, de fet, perdona, perquè està lligat a això que comentes, bueno, perdona, em dic Núria, que he arribat una mica tard.
0: Hola, Núria.
4: Abans de presentar. Vale, gràcies. Clar, l'E9, jo que l'he utilitzat durant bastants anys, hi ha el que és el directe i el que, quan va passar a ser l'Express, vam passar a tenir més parades a Palau. Bueno, vull dir, va ser un concepte que els usuaris vam dir, ostres, ara és Express, però no és tan Express, vale? Per als que... Bueno, la meva pregunta directa era, com es decideix que hi hagi més busos directes a Barcelona sense passar per Palau? Per què n'hi ha en uns horaris i no en uns altres? Per què no n'hi ha més que molts dels usuaris de Caldes ens agradaria? No, com es prenen aquestes decisions?
0: Es fa un disseny i moltes vegades depèn de la dotació pressupostària i s'intenta racionalitzar el millor que puguem, o sigui, optimitzar els diners que hi ha en busos i expedicions. Una cosa és el servei que actualment us queixeu, i moltes vegades amb molta raó, i altra vegada és el que, per exemple, quin seria el meu disseny? Sí, efectivament, el meu disseny aniria a Caldes-Barcelona directa i Palau directa a Barcelona. Però si fem així, diguem-ne, podria ser una quantitat de diners impressionant, que no ho sé, no he calculat. Estem, si tenim plans d'aquest tipus, sempre estem desenvolupant línies per si la Generalitat o el territori diu, escolta, podeu fer, d'acord amb la Generalitat, un projecte? Ara estem fent aquest tipus d'exercici. Com es fa? Depèn. És que depèn. Per exemple, si hi ha 20 busos que passen per Palau-Solità des de Caldes, no els traurem, és aquesta demanda que no la, o sigui, no deixarem a cap persona sense servei. Aleshores, augmentar de 20 a 40 es podria fer, sempre quan hi hagi dotació pressupostària.
1: Jaume.
5: Sí, sí que deixeu persones sense servei, això està clar. Si no, ens rematem a les xarxes socials, que en són, perdó, que en són moltes, i l'ambient no és precisament positiu en xarxes socials, si és que hem de fer gaire cas a les xarxes socials. A veure, aquí hem pintat l'administració com si fos, diguem-ne, el monitor de totes aquestes polítiques transitàries, i no és així. És el propietari de les polítiques transitàries, i a través de concessions, i tu ho has dit, més que caducades, fa 25 anys que s'havien d'haver renovat. Suposo que també hi ha moltes concessions que amb això del Covid doncs es van prorrogar automàticament, i ara ara el mes de maig s'han posat en moratòria fins a l'any 34. Això ho trobo pèssim per l'administració, perquè és l'administració la que us ha de fiscalitzar, cosa que no fa, per altra banda. Estem parlant de generalitats de la Generalitat, però és així. Si voleu atendre la Generalitat com a client i fa propostes en el territori, també has parlat dels agents territorials. Els agents territorials principalment són les administracions locals, sí o no?
0: Val.
5: Per tant, us esteu enfrontant principalment a dues administracions com a clients, que són teòricament. A partir d'aquí, si ho baixem en el terreny, i t'ho dic perquè per experiència, a mi m'ha passat, aquestes moratòries que s'han fet ara per decret, el 526, aquesta moratòria fins a l'any 34 que s'ha fet, s'acusa o es defensa o s'argumenta en cas perquè vosaltres pugueu descarbonitzar les línies, en certa manera. Surt per allà algun redactat descarbonitzar.
1: Sí, per l'electrificació de la xarxa.
5: Exacte. Descarbonitzar el bus fantasma no serveix per res, i això passa. Hi ha el concepte de bus fantasma perquè les aplicacions no compleixen, i em remeto no al comentari de xarxes socials, sinó em remeto a les auditories que s'han fet en un pla laboral al Tribunal de lo Social. Em remeto a aquestes dades, em remeto a estudis de l'AMTO, em remeto a estudis de l'Eix de Riera de Caldes, en quant a, per exemple, concepte bus fantasma, aquell que l'aplicació surt i al cap de mig minut desapareix. Això és, i això no està recollit en les concessions, ni molt menys. Per tant, no és una crítica tant a vosaltres, sí que és una crítica de cara a l'administració, perquè a part de concessionar, i crec que molt ben pagat, el que ha de fer és fiscalitzar, i no ho fa, perquè empescar-se la moratòria fins a l'any 34, per l'anglès tenir els collons molt grossos. Per tant, jo entenc, puc arribar a entendre que en una setmana es cremin 12 nous, que això m'ha passat, cremat. On vam arribar al Tint? L'altre vam arribar, vam tenir més sort, vam arribar a Palau. Això ha passat. La resposta no és la correcta, perquè a Palau ens vam quedar tirats. Tirats vol dir esperant un altre que havia de passar 20 minuts després i que va ser un d'aquests bussos fantasmes. Vull dir, tot això no té res que veure amb les grans polítiques de concessions, això ja ho entenc, però sí que ha d'estar recollit i sí que s'ha de complir. Vull dir, podem estar parlant de que l'administració paga poc i a sobre malament, això ja ho puc arribar a entendre, però una concessió, home, per una empresa principalment és bo. És així de clar. Per tant, opa, complim, em sembla.
3: Marta, sí, en aquesta mateixa línia, una de les coses que jo em preguntava, així com a pregunta irònica, no? És l'usuari que agafa l'autobús, perquè escull un autobús per l'hora d'arribada o l'hora de sortida? Per l'hora d'arribada al destí, no? Si tots els autobusos acaben arribant tard, és responsabilitat de l'usuari acabar escollint un anterior quan l'horari d'arribada real hauria de ser el que marca l'autobús. Llavors, clar, una mica també de respecte cap a l'usuari que està pagant el 50% del cost del viatge, no? Llavors, això jo crec que és una de les coses que més enfada, si a més d'això li sumes, no?, el fet de que la flota està molt envellida, vale? O la simpatia, que hi ha cosa de cadascun, no?, dels treballadors, però si realment els propis treballadors també estan una mica cremats, no?, en aquest sentit d'haver d'anar corrent, haver de tenir 50 persones més de les que toca, no?
1: O
3: apagant
1: focs literalment, no?
3: Apagant focs literalment,
5: sí.
3: Doncs clar, aquí tenim un batibull de gent i bueno, és totalment una mala maror brutal en quant al que agafa l'autobús, no? En quant al client, aquí se li hauria de tenir una mica més de carinyo. Jo no seré qui defensi, ja ho sabeu, jo em coneixeu tot, les paraules de la regidora en si mateixa, però sí que en aquest cas estic una mica...
5: No, però amb això, perdó, però amb això jo trenco una llança a favor de la companyia, en certa manera. Vull dir, sí que aquests debats els hem d'elevar i els hem de tecnificar. No em serveix, o sigui, perdoneu, però jo l'expressió de la regidora la vaig trobar entre provinciana i de Facebook, així de clar.
3: Totalment, però si agafes...
5: En aquest sentit, sí que, ospa, anem a apretar la companyia amb els recursos que tenim. Què ens passa? Sí, que s'ha cremat un bus? Sí, passa. Bueno, cremat va sortir fum. Vale. Sí, passa, això està passant.
4: Bueno, tenim la sort que cada dia surten a primera hora puntuals i en canvi la Renfe no arriben mai.
5: No surten
4: per
5: puntuals.
4: Jo crec que ja tinc...
3: A primera hora...
4: No,
5: a primera hora...
3: Quan arriba un punt sonar l'avant. No, no, no, no, no, no, no, no,
1: no surt puntual.
3: A les 7, sí, ja tenim aquí.
5: Entre les 6:20 i les 6:50 n'hi ha un que és 6:45, que si podem ens l'estalviem.
1: És un bon fantasma, és un bon fantasma.
3: Sí, sí,
1: l'Agustí volia apuntar alguna cosa.
6: Escoltant-me amb ell, la dificultat que expressa si s'ha de fer qualsevol canvi per millorar les línies, per donar més freqüència, i una miqueta lligat amb el que deies de l'electrificació de les línies i de les notícies d'actualitat, no?, del tren orbital, si ens costa tantíssim, o a l'administració li costa tantíssim posar un autobús més de Caldes a Barcelona, quina confiança hem de tenir perquè la solució al transport públic entre els municipis sigui construir una nova infraestructura que...
1: Estàs anant en tema de la tertúlia.
6: Sí, però clar, però és que sí. Escoltant-me'n bé...
5: De 100, més de 160 quilòmetres només se'n faran nous 65.
3: Sí, hi ha trams que ja...
6: Potser a 15 anys jo de petit vivia a Barrides de l'Andreu i l'estació de la Sagrera encara està allà. Ja ho veurem si sabem 15 anys. Tenim... potser aquest pressupost seria més interessant aplicar-lo per unes, no? Les carreteres ja hi són, no? Ja les tenim, potser millorar-les, els serveis d'autobús ja hi són, potser electrificar-los, millorar les freqüències, millorar, no ho sé si que, no? Una mica la pregunta de, clar, seria possible tota aquesta, no? Perquè des del principi estem parlant que és un problema de pressupost, és un problema si aquest pressupost en lloc d'utilitzar-lo per construir, ja no sé, no parlo ja després mediambientalment, no, el quart cinturó no, però el tren sí, o sí. Que, si són vies normalment en el medi ambient, si són carreteres sí, bueno, potser seria, no sé quina és la teva opinió, no?
1: Jo volia aterrar una miqueta que es diu ara totes aquestes queixes, i el Jaume parlava de la xarxa social, li volia com ara fa uns 3 mesos, al febrer, es va posar en marxa una petició col·lectiva a través de change.org en què es reclamen millores en el servei que actualment presta Segalers als usuaris de Caldes. Un text que enumera alguns dels principals problemes o queixes dels usuaris, no sé si us coneixeu, els que som aquí a la taula. Sí. Una petició que fins ara han signat 733 persones. La primera de les queixes és l'incompliment reiterat d'horaris i l'absència de serveis programats, el que dèiem dels busos fantasma. Què diria en aquest sentit? Vostè què respon? Anem a una primera resposta a tot aquest llistat de greuges que es comentaven ara aquí. El tema de la puntualitat i els busos fantasma.
0: A veure, en qualitat, que ho mesurem, que ho mesurem. La qualitat del servei té dues branques. Una és la puntualitat, i tenim un sistema tecnològic que cada cop que arribem a una parada emet una senyal GPS i aleshores sabent l'endarreriment del bus.
1: Això era la següent pregunta, si tenien algun registre de puntualitat.
0: Ho tenim registrat. Aleshores, què és el que passa? Que amb els temps ara, avui mateix que té la línia per arribar a Barcelona és impossible, perquè es trobem amb molts vehicles. De fet, l'empresa Segalers, el que ha demanat a la Generalitat és un carril bus, no de la 159 de Caldes a Palau. Hem demanat un carril bus fins a Barcelona. Si quan entreu a Barcelona a la Meridiana o per la Gran Via, jo a la Gran Via quan vaig amb el cotxe particular trigo 15 minuts i un autobús en 2 minuts el tenim a la plaça de les Glòries. Sí, jo no sé si el cert tal com has dit és la línia orbital, però sí una millora de la carretera, però no per millorar una carretera pel vehicle privat, sinó per l'autobús.
1: Un carril bau
0: per autobusos. I també penseu que nosaltres com a operadors de servei lluitem per exemple, què m'agrada a mi per millorar la desota comercial? Que l'autobús es pari a la calçada. O sigui, aquesta maniobra d'entrar a una andana i sortir per l'andana, que és una maniobra que triga segons, que no passa res per segons, però són segons en aquesta parada, són segons en la següent, són segons per la següent, no tenir prioritat semafòrica. Si això es millora, tal com has dit, nosaltres guanyem velocitat comercial i guanyarem puntualitat. Quan anem molt endarrerits, entra el segon factor de qualitat, que és la fiabilitat. O sigui, no que no posem l'autobús, sinó que l'autobús ha arribat tan tard a Barcelona que quan arriba un altre cop a Caldes, ja l'han regulat i no pot sortir a l'hora. Això és el que passa. No que s'estalvien un autobús, sinó que aquest autobús va endarrerit, que és un servei, no, una expedició no feta, que és diferent a dir Segalers està estalvient un autobús. No. I la raó és el que deia la teva companya. Els primers surten bé.
1: Quan la línia... Els primers ha dit que no,
0: els primers.
1: El de les 6 sembla el de les 7, 5 anys.
5: A veure, un moment. Riera de Caldes, juntament amb Riera de Caldes, tenen dades de sobrecàrrega del 115 i el 120% en aquest tram de les 6 fins a les 8. A veure, també els retrassos en parada, que ja ho entenc jo, que entrant amb olles tarda més, home, pot endarrerir. Aquest sobreesforç també pot endarrerir, digo jo, pregunto. 122% d'aforament en el bus és greu. Algú falla. I això no ho dic jo, ho diuen al territori que dius tu, els Ajuntaments Riera de Caldes. Algú falla. Per altra banda, el sistema electrònic de control, que no sé si és l'ajuda a l'explotació...
0: Sí, el SAR.
5: El SAR, ara. Home, a Fabra i Puig jo he vist passar E9s per fora. I si en tot cas es justifica que estem al 122%.
4: Perquè jo quan anava, quan tornava, i el clot s'omplia...
5: El SAT monitoritza l'ATM, li doneu ok. Aquest autobús ha entrat a moll. Uh-huh. I no ha entrat a moll. Vull dir, el sistema tecnològic està molt bé, però el sistema tecnològic, ho sento, també es poden putejar. Però què passa? L'autobús que ens passa a l'E9 per fora, carregadíssim, ho puc arribar a entendre, no hi canvia una agulla.
0: Perquè veia Sant Feliu.
5: Per exemple, no hi canvia una agulla. Però no el xequeixeu com a bo per l'ATM. No ha parat.
4: Això és trolejar, no?
5: Això sí que passa. Això sí que passa. Vull dir, el sistema, segurament... A veure, l'aplicació, ja tenim una bona colleta, a Fabra i Puig, i principalment l'aplicació ens n'en fotem, perquè no funciona. No funciona.
1: Era la següent pregunta,
5: Mira,
1: l'aplicació i el web traslladen de forma oficial la informació actualitzada del servei, te'n respon en Jaume.
0: El sistema és, jo diria, poc robust. Què vol dir això? Que al moment que falla alguna coseta no dona informació bona.
5: Vale.
0: Vale? Aleshores, quan jo dic un autobús arriba a Barcelona i torna a venir i ja va endarrerit, el conductor no posa l'hora i per això desapareix, perquè no pot posar l'hora perquè no està a l'hora, o sigui, ja el centre de control que tenim, el que li dius no surtis, espérate a la següent sortida. Per això no és que vagi malament l'app, sinó que quan espera una expedició ja no surt reflectida a l'aplicació.
5: Molt bé,
0: que és diferent.
5: Doncs amb un to constructiu, com podem informar això als que ens estem 3 quarts d'hora?
2: Clar, això és poc rigorós, no?
5: Sí,
2: perquè també hi ha queixes que els conductors no coneixen aquesta informació, o diuen que no la coneixen, no? Que els conductors no informen els usuaris.
5: No, en tot cas, després...
2: I aleshores els usuaris no poden reorganitzar-se la vida, perquè clar, si el conductor no et sap dir si vindrà el següent, si no vindrà, clar...
0: Jo sent optimista, si amb ajuda de la Generalitat del Territori van arreglar la Vall del Tenes fins a Barcelona, espero que la Riera de Caldes s'arregli aquest any.
2: Que dèiem de l'anècdota al principi, que el 2026...
0: Espero, sí. Espero que el 2026 es solucioni.
5: Sí, però en tot cas tampoc se solucionaran 3,2 km de carril bus.
0: No, tu estàs parlant d'infraestructura. Jo estic dient racionalitzar la línia, posar més recursos i que la gent, en el pla de xoc del 2027, el que diu la Generalitat...
5: Sí, posar més recursos, sí, però compliu més també amb els controls, amb les revisions. No pot ser que en una setmana es cremin 12 nous. No pot ser.
3: Sortim fum.
5: Vale. Però no pot ser.
3: Sí, sí.
5: Per molt envellida
2: que sigui la flota. Perquè parlava de l'envelliment de la flota. Sí, sí.
5: No pot ser que hi hagi de baixar aguantant les portes de darrere. I ho han fet, la mar de gust. Perquè tenim una sort. A sobre tenim una sort. Puc ser molt crític. Que són els autobuseros. Són els autobuseros. Són uns herois, principalment.
7: I tots tenim grups de WhatsApp. Jo tinc grup de WhatsApp de quan anàvem als segalers. Grup segalers. Bueno, també hi era, sí, sí. En aquell cas hi era. Sí, sí, i grup, i amics que fas, i crees...
2: Sí, que fas segalers.

0: era posibles
1: no,
0: sí,
1: realment
2: hi ha algun parell, ja sé, sí, bodes i tot això,
1: realment, sí, sí, però realment tu inverteixes molt de temps en el viatge en l'autobús, sí, com a usuari acabes invertint temps de la teva vida, ja sigui per al temps de les esperes, ja sigui per al temps. Mira, avui una companya de feina, per exemple, em deia, no?, que ella anava a la universitat a Barcelona i em deia, és que jo cada vegada que baixava a Barcelona amb l'autobús des de Vigues, diu, com només n'hi havia un cada hora, com em perdés un per res, diu, m'havia d'esperar una hora més, per tant jo ja anava dues hores de la meva vida invertides allà perdudes, diu, i després l'hora fins a arribar a casa. Clar, o sigui, això també a l'usuari, això a l'empresa, això també ho tindria de tenir en compte més que res, perquè entre el temps invertit, la poca informació, el 120% d'aforament que deia el Pieres, no?
0: En punta,
1: sí, i el poc rigorosa que és l'aplicació a l'hora de donar informació, oita, no sé, plantegem-nos-ho, no? Llavors, clar, és que quin rèdit llavors té, quina fiabilitat té la persona, a l'hora és que et surt més de compte amb un cotxe.
3: Bueno, i després el cap de setmana, no?, que és quan dius, podríem anar en família, per exemple, nosaltres, quatre, va, anem en bus. Doncs no.
1: És que
3: no.
1: És el dia.
3: És que no. No. Perquè vull anar a esbargir-me i el que aniré és a fer una excursió i no.
4: Està agafant provisió.
3: Això és curiós. No, perquè hauria de ser, no?, la mateixa facilitat que, no?, que tenim durant la setmana. Això jo crec que hauríem de defensar-ho, també, que els caps de setmana hi haguessin els mateixos horaris. Que entre setmana, que òbviament baixa la freqüència, etc. Però per demanar la carta als Reis l'hem de fer, no?
2: Sí. Jo també la demanaria,
3: Sí, clar. No,
4: però clar, nosaltres estem aquí per demanar-les.
2: Sí, sí, ho entenc. Però sembla que si fos jo l'administració, no sóc l'administració pública.
1: No, però és una empresa que ho has de sol·licitar. És aquí,
2: sí, ho fem.
1: Tirar pilotes fora és fàcil.
2: Ho fem.
1: La meva pregunta és, torno a repetir el que fèiem, la pregunta que he fet abans, que no ha sigut contestada.
2: Digues.
1: Què porta a demanar una línia o una altra, o una connexió entre municipis, l'oferta i la demanda, i llavors es genera l'oferta, o l'oferta genera demanda? Llavors, aquí heu fet un estudi, us heu plantejat, us ho esteu comportant, no sé, què porta a que vosaltres decidiu també que heu de defensar i que no? Teniu enquestes als possibles usuaris?
2: No, les enquestes surt sempre que és molt car l'autobús, però bueno.
1: Però més enllà d'això...
2: No fem, les enquestes de mobilitat són molt complexes i ho fa la Generalitat. Són absolutament complexes.
1: Ja, però vosaltres com a empresa no feu un estudi de l'impacte de la vostra...
2: El sistema concessional espanyol és el que és. Aleshores, nosaltres no podem sortir-nos d'aquestes concessions i sense sortir-nos perquè la Generalitat diu la creació...
1: I llavors com feu autocrítica del vostre servei? Com sabeu? A base de xarxes socials?
2: No,
1: llavors l'autocrítica és major.
2: Jo t'he donat dos paràmetres de qualitat, la fiabilitat i la puntualitat.
1: Vale, ni sou puntual ni sou fiable, perquè estem a la...
2: Jo sou puntual,
0: preguntant, d'on es treu aquesta conclusió?
2: La fiabilitat i la puntualitat. Això, jo ho he explicat abans, cada cop que hi ha un sistema... Hi ha un sistema tecnològic en què cada parada té el seu horari.
1: Però s'ha demostrat que això es pot trolejar. Llavors no és fiable i tu mateix has dit que era poc rigorós.
2: M'estàs dient que sóc un lladre o alguna cosa?
1: No!
2: Que...
0: L'APP deu penjar d'algun lloc. Les dades deuen penjar d'algun lloc.
2: Sí, però ja he explicat per què falla l'app.
0: No, sí, ja ho sabem que falla l'app. I a sobre sabem per què, ja ens ho has explicat. Però aquestes dades s'aboquen en algun lloc, en alguna cosa més gran.
2: I quan la Generalitat proposa...
0: L'ATM controla, entenc.
2: L'ATM no. L'ATM és la que porta la política tarifària. No té res a veure amb les línies.
0: Doncs la pregunta concreta, qui us controla aquestes dades?
2: La Conselleria de Territori.
0: Vale, molt bé. Doncs la Conselleria de Territori...
2: I la Direcció General de Transports i Mobilitat.
0: Exacte. Molt bé. Doncs la Direcció General us ha dit que teniu un rànquing de fiabilitat equits. Entenc?
2: Sí.
0: Vale, doncs és la Direcció General... que us ho ha dit, vale? Ja tenim les fonts, vale, molt bé.
2: Continua. I aquestes dades, quan dic viatgers, sí, puntualitat, fiabilitat, no són nostres.
0: Vale.
2: Són d'un sistema que ha dissenyat l'ATM, la Comunitat de Transport Metropolità, inclús el SAE, Sistema d'Ajuda a l'Explotació, tot el tinglau aquest del sistema avaliació i venda que veu una avaliadora, un pupitre i tal, que porta el conductor, això l'hem de comprar,
0: vale.
2: Però és, diguem, el sistema és propietat de l'ATM amb la Direcció General.
3: I quin rànquing de puntualitat hi ha ara mateix?
2: Ui, no, això no t'ho sabria dir, de memòria no t'ho sabria dir.
0: Mm-hmm. Però si t'hi fixes, a nivell d'usuari, no t'estem dient que no sigueu puntuals, no ho hem dit mai que no sigueu puntuals, relativament puntuals. Totes les xarxes socials s'estan queixant d'això, de l'autobús fantasma, de que les portes cauen, ningú ha parlat a nivell de carrer de la no puntualitat. Senzillament l'autobús que no existeix no pot ser puntual, no existeix. Vull dir, això tinguem molt clar. Vull dir, és una variable bona per vosaltres? Sí, que per l'usuari de carrer, francament, diu molt poc. Això també. Ens queixem de les portes que no tanquen, no de la puntualitat. En aquest sentit, i això també des de la Direcció General fins a l'usuari, hi ha un tros molt llarg que hi sou vosaltres com a proveïdors, mm-hmm. perquè sou proveïdors d'un servei públic, que jo el que em queixo una altra vegada és que la Generalitat o l'administració no us fiscalitza prou les concessions, perquè jo entenc les concessions com un regal a una empresa, i gens de clar, per unes contrapartides, evidentment, per tant les contrapartides han de ser correctes. I m'estàs dient, per les dades, per la poca fiscalització o poc control de la Generalitat, que principalment és l'administració que no us apreta prou, coi, així de clar. Així de clar. És inadmissible. O sigui, quan un autobús li surt fum o es crema, el parc té on va parar?
2: És el cercle de l'empresa. Però això és notificat, qualsevol tipus de
0: això no és un accident en via pública.
2: Qualsevol tipus d'incidència d'aquest tipus es notifica a la Generalitat.
0: Ah, vale.
2: I qualsevol accident, per exemple, jo que sé, un autobús topa amb una moto, això es notifica a la Generalitat.
0: I la Generalitat com actua? Què fa? Perquè mira, l'última que sabem és que un autobús, pensava que era Glòries, va topar amb un altre autobús.
1: Era un d'ells es va quedar sense retrovisor.
0: Exacte, per tant
1: no
0: pot
1: circular.
0: Circular.
1: Llavors va fer baixar tothom de l'autobús i aquella gent es va quedar allà aturada esperant a que algú els...
0: I direcció què fa? Té aquest parte, aquesta notificació, què fa? Pregunto.
2: Quina direcció? La
0: meva
2: o...
0: General...
2: No, això, si és un retrovisor, no sé, no es notifica. Es notifiquen accident i incidències del tipus com l'incendi aquest que dius.
3: No, però en aquest cas, la proposició
2: no
3: és molt poc.
2: No és concreta. Existeix el sistema de incidència com a dada, però no es diu, va passar... No. Sí que es dona de dades. Sí que
1: per
2: això va baixar.
0: Per tant, hi ha una línia que no es fa servei.
3: Exacte.
2: No, no és veritat.
3: Home,
2: no fa servei aquest autobús fins que portem.
0: Aquest autobús no fa servei, molt bé. Per tant, hi ha un retras.
2: Sí, clar.
3: Val. Clar, hi ha tots aquests usuaris que desapareix.
2: Com?
3: Que hi ha una línia...
0: No, hi ha una línia,
2: clar, és que jo...
3: Horària, hi ha una línia...
2: El de Sant Glòries treu temps.
1: Clar, però la gent... usuària que no té accés a aquesta informació i a més l'aplicació en si mateixa és poc rigorosa, perquè això, clar, no surt una incidència com a tal, sinó de cop i volta aquell autobús desapareix. Llavors és normal que hi hagi una fins i tot jo ho dic per la pròpia empresa,
3: que passin coses i és normal,
1: clar, exacte, quan més transparent és el que succeeix. Perquè potser el que vol invertir és una persona en què es passi tota l'estona davant d'un ordinador fent avisos de...
3: Informant.
1: Informàtics, eh? O sigui, és que el dret a la informació existeix.
2: El tenim.
1: Potser necessitem que...
2: Passa és que ja seria entrar en política d'empresa perquè fem algunes coses i altres no. Per exemple, el centre de control que tenim un centre de control a Granollers que porta, entre d'altres territoris, porta el Vallès Oriental. L'any passat només de trucades de conductors, més de 50.000 en un any. És molt difícil gestionar. Només de conductors. Imagineu-vos ara usuaris. Usuaris senzillament col·lapsen amb la centraleta i tenim seguiment de xarxes socials. El que passa és que entrar, això ja és política d'empresa, entrar a xarxes socials moltes vegades és molt...
0: No, és... no, no, tampoc sí, tenim no, que entreu a respondre a xarxes socials. No, no, sí, no informar no és tirar a xarxes socials.
2: O sigui, el centre de control informa, però no, no arribem a tot, eh? Sí, sí, això sí que és cert.
3: No, no arribem a tot. Invertir en informar tranquil·litzaria com a mínim a moltes vegades, no? No et salvaria si aquell autobús és fantasma, no existeix, o la impuntualitat, o si hi ha hagut un problema amb un retrovisor i aquella gent queda al carrer, però com a mínim estàs informat,
1: saps? Ho motiva,
3: motiva,
1: exacte, motiva que allò no estigui succeint. O sigui, tu entens que allò no. Llavors, és empatitzar des de la pròpia persona, empatitzar amb l'empresa.
0: I els usuaris busquen solucions. Exacte.
5: Les incidències són inevitables. Clar, que hi hagi avaries, que hi hagi, això és inevitable, però és veritat.
0: Sí, avaries,
3: sí, sí. Quan estàs informat per mancades menys, no, no, també.
1: Exacte.
3: Perquè t'estan informant, clar, pots entendre més. Una puntualització per acabar amb el tema de manteniment. També hi havia queixes respecte a la neteja en aquest manifest de Change.org que li comentava. Queixes sobre la neteja, els autobusos...
2: A quina hora?
3: Doncs no detallada, era com si fos una qüestió general, eh? No ho sé, vull dir, suposo que tenen constància d'aquest tipus,
2: sí,
3: de queixes,
2: sí,
3: es demanava que hi hagués a papereres de tots els autobusos.
2: El que sí que sé és que el sistema de qualitat que tenim, no, o sigui, si surten 100 vehicles, tenim una empresa contractada a cada base que fa la neteja, però no revisem 100 autobusos. Uh-huh. És una revisió que es diu per lots. Hi ha una mostra representativa i nosaltres revisem d'aquests 100, suposem que són 6. Aquests 6 donen la conformitat o no la conformitat com a qualsevol empresa, perquè no tenim prou recursos. No tenim prou recursos, no dediquem tant recursos per revisar 100 autobusos. O sigui que és possible que si d'aquests 6 hi ha una conformitat i per tant es parla amb el proveïdor, i si el CT, que és una mostra aleatòria, doncs no es revisa, pues, i surt.
3: Però a diari sí que es netegen tots els autobusos?
2: Revisen tots els vehicles que han fet servei, es netegen el dia.
1: Mm-hmm. Però durant el dia, no cada arriba...
2: Quan acaba servei i arriba a cotxera. Perquè normalment un autobús pot sortir a les 6 del matí, a línies que comencen a les 4 del matí, i fins que no acaben no els aturen.
0: No us aturen. Jo també t'asseguro que a les 6:20 s'han trobat autobusos bruts. És així de clar. Pues això, ser dels primers.
2: Doncs i això no seria possible. Això és una
0: oportunitat. Els usuaris hem de començar a fer la diferència entre autobús vell i autobús brut. És diferent,
3: no,
0: eh?
3: No res a veure.
0: És diferent. Mm-hmm. Perquè, escolta'm, jo vaig aguantar les portes de darrere que no tancaven perquè i estaven molt netes. Però no tancaven, tu. Bueno, això passa. Vull dir, hem de fer les diferències. I la capacitat de resistència dels usuaris... A veure, perquè hi ha un paper, no vull treure ferro, però perquè hi ha un paper al terra. Escolta'm, muntem uns drames a xarxes socials terribles.
1: Som catalans.
0: Prefereixo que funcioni el bus. No, anem a mínims.
1: No oblidem que som catalans.
0: Sí, sí, això també. No podem permetre cap paper terra, això.
3: Exacte.
0: Està clar.
5: I que som els culpables d'embrutar els autobusos, que som nosaltres mateixos.
0: Sí, sí, sí.
5: Amb el nostre incivisme, gràcies a nosaltres.
2: Ja. El que està bonic és embrutar-lo.
1: No donis idees, tampoc, ara mateix. Idees, ara.
2: No, però jo dic que hi ha... Per exemple, posar un nen jove que posa, normalment sembla que estigui al sofà de casa seva, que posa les peus a... Hòstia, jo entenc, és un problema d'educació. El conductor està per la conducció, no per ser un policia.
0: No, però amb això no et preocupis, els usuaris ja ens autorregulem.
5: Sempre
0: hi ha alguna iaia, un nen entre els peus aquí. Això passa.
3: Una vegada...
0: Això passa.
3: Hi ha coses que es poden...
0: Sí, però normalment ens
3: autorregulem. Que tenen un límit.
1: Clar, home.
3: Sí, però, sí. També li volia preguntar, tots els autobusos estan adaptats a les persones amb mobilitat reduïda? Disposen de rampa?
2: No tots.
3: O quin és el...
2: Hi ha el percentatge que sí.
0: Sí,
2: no tots.
3: I això amb la renovació de la flota?
2: Normalment quan es renova la flota s'adapta al bus. Sí, de busos hi ha de tot tipus, eh? Sembla que no, però de busos hi ha molts models. És amb un PMR, amb una plaça per persona amb mobilitat reduïda, amb una cadira de rodes o un scooter. El que passa és que no sempre l'scooter pot pujar, eh? sigui, hi ha un decret llei del 2019 que el que indica que és el que ha d'autoritzar la pujada o no pujada és l'operador del servei, eh? Això passa també amb avions, cada mode de transport té el seu reglament, el desenvolupament de la llei, i clar, nosaltres, jo no estic a tot arreu, el que ha de mirar que sigui segur i que pugui pujar per la rampa és el conductor. O sigui, moltes vegades se munten pollos perquè el conductor li diu, mire, jo no puc ancorar-ho, perquè per les rodes metal vostè no pot pujar. La persona té dret, però clar, ha de viatjar segura.
6: De manera segura.
2: De manera segura, però no entenen un PMR. I estem derivant moltes vegades cap es diu autobusos de pis baix, que són autobusos amb plataforma única i que són baixets, perquè són més fàcil d'encotxar i la persona amb mobilitat reduïda, per exemple, un avi...
6: Amb mobilitat reduïda sí, però no amb cadira de rodes, ni clar.
2: No, però sí que hi ha una plaça, sí que hi ha una plaça. I aquesta persona, per exemple, hi ha algú que porta una mercaderia, no?, d'aquestes amb mesures reglamentàries i el deixa allà, aquesta persona té l'obligació de treure perquè la persona amb cadira de rodes té prioritat.
0: Una dada.
6: És que ens anem al butlletí, guarda'm la dada per després del butlletí. Vale. Ja li he comentat abans al senyor Muñoz que era molt possible que això també és tradició dels safrets. Anem al butlletí i després acabem l'entrevista perquè encara ens queden preguntes. Al Jaume li queda una dada.
5: Sí, jo també en tinc una dada.
6: Doncs després del butlletí.

0: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els Mossos d'Esquadra han dut avui una actuació contra una plantació de marihuana al centre de Caldes. En concret, els agents han entrat a un domicili del carrer Asensi Vega. És una de les tres entrades a domicilis que ha dut a terme avui la policia catalana en una operació liderada per la unitat d'investigació dels Mossos de Granollers. El cas es troba en secret de sumari, però la policia ha intervingut per ordre del jutjat que porta aquest cas. Una actuació que s'ha dut a terme després de constatar l'elevat consum elèctric d'aquest domicili, relacionat amb el cultiu de marihuana. Dissabte, de 6 a 10 del vespre, se celebra la cinquena edició de la Fira Vins al Carrer. Més de 50 cellers i 7 establiments gastronòmics locals ompliran l'avinguda de Pi Margall fins al carrer Aparici. La Vallesana Degustació ha preparat aquesta fira en què els assistents podran degustar una àmplia selecció de vins locals, estatals i internacionals amb gairebé 200 referències. El Club Natació de Caldes està celebrant 70 anys de funcionament. Durant tot l'any ha organitzat diverses activitats per celebrar l'efemèride, però aquest any aquest acte central està previst que es faci durant el setembre. En concret, l'objectiu és mostrar la potència del club amb una presentació pública de totes les seccions del camp de futbol, les cremades. Demà divendres a 6:15 de la tarda tindrà lloc a la biblioteca la narració de contes per a petits lectors, Històries que ballen. L'activitat està adreçada als petits de fins a 3 anys, on a través de la música i els contes els nadons podran descobrir i sentir el cos. Una sessió màgica on els més petits exploraran el ritme, el moviment i les paraules a través dels sentits. Aquest taller anirà a càrrec de Mercè Martínez i les inscripcions es poden fer a través de la web de la Biblioteca de Caldes. Aquest cap de setmana torna Caldes Juga a l'Espai Can Rius. Les jornades de lleure amb jocs de taula, tallers i activitats per als infants. El dissabte de 10 a 6:45 conviden a jugar a pintacares, fer papiroflèxia i participar en tornejos de jocs de taula. D'altra banda, el diumenge es començarà a les 10 fins a les 2 del migdia que finalitzarà amb la Ruta dels Enigmes, una activitat dinàmica que recorrerà els diferents establiments al centre de Caldes. I acabem amb el temps. Al igual que avui, demà tindrem una jornada plenament assolellada i molt estable amb domini del sol durant pràcticament tot el dia. Les temperatures mínimes es mouran entre els 14 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran fins als 29 graus durant la tarda, amb ambient clarament càlid. No s'esperen precipitacions i el vent bufarà fluix en general, amb algunes ratxes moderades a partir del migdia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Seguim fent safareig amb en Jaume Pieres, la Núria Vila, la Marta Barnils i l'Agustí Bussé, i tenim aquí una conversa relaxada, o a vegades no tant, amb el cap d'àrea del Vallès Oriental de Segalers, el senyor Josep Muñoz. En Jaume tenia una dada per comentar abans del butlletí.
1: Sí, perquè estàvem parlant de les accessibilitats, de les plataformes. Bé, hi ha estudis, hi ha auditories oficials de l'AMTO que diuen que un de cada tres autobusos, el 35%, la plataforma no funciona. Això no ho diu ni Segalers, ni la Generalitat, ni de... ho diu l'AMTO, que és un organisme compartit entre vosaltres i alguna administració.
2: No, nosaltres no tenim res a veure.
1: No tenim res a veure amb l'AMTO.
2: Això és una associació de corporacions locals, també consells comarcals... és administració pública, però bàsicament són corporacions locals i consells comarcals, els privats no tenen res a veure.
1: Doncs aquestes administracions et diuen que el 35% de les plataformes no funcionen.
2: Bueno,
1: és aquest manteniment que parlàvem ara abans. No ho sé.
0: S'ha de treballar.
2: S'ha de treballar. Jo us explico el meu emprenyament amb Europa, no amb Europa en aquest cas. En el cas, si viatges per Alemanya, això no passa. Alemanya no passa. Per què? Perquè a Alemanya totes les rampes, hem parlat abans de busos de pis baix, o sigui, pis baix permet que la plataforma estigui al costat de la vorera. A Alemanya totes les rampes són manuals. I la gent és molt educada i el que fa és quan ve una persona amb una discapacitat, els mateixos, el conductor, obren i ajuden. Aquí a Espanya tenim una normativa diferent. Què fa? Que totes les rampes han de ser pneumàtiques. La manual, nosaltres quan comprem un autobús, si hi ha espai, la comprem amb rampa manual addicional. Però l'obligatòria per la llei espanyola és la hidràulica. Ara penseu, un pis baix, que està per sota del terra de l'autobús. Pistons, no? Pistons. Piston, i què hi ha? Terra, pols i cops amb les plataformes elevades. I clar, nosaltres revisem els autobusos moltes vegades, la immensa majoria de les rampes les revisem abans de sortir. I què passa? Que el primer cop, amb la primera plataforma elevada, un pis baix, se la carrega, la tritura. El piston se'n va a fer punyetes. I el problema que tenim és un problema que, com que estem obligats, la posem, però això significa que la rampa es farà malbé al primer cop i no hi ha manera de solucionar. Tècnicament no hem trobat la manera de solucionar amb rampes que funcionen, surt de cotxera amb un cotxe en perfecte estat, a vegades per la porta no però surt en perfecte estat i el primer cop a la primera plataforma elevada, i ja sabeu que són sistemes de reducció de seguretat que molts ajuntaments suposen a tot arreu.

0: en lloc de l'autobús.
1: Exacte. I així, saps? Que potser estem invertint molt sí. en el cost d'un autobús i potser el que s'hauria d'invertir és en una modificació de la propietat.
2: Això és titànic el que estàs demanant, perquè nosaltres gestionem al Vallès Oriental dues estacions, la de Granollers i la de Caldes, però tenim a tot el grup Sagrales 2.500 parades.
1: Sí, però aquí Caldes s'està fent una modificació de l'estació principal.
2: Sí. No, no,
1: això era contemplat? Era el següent tema, sí. Obres d'estació.
3: és que
1: sembla que hagueu fet una visionada. O ni ens planteja perquè és més fàcil que l'autobús i llavors ens trobem que ja l'autobús ens mateix ja no és accessible, saps? És que, no sé, és que a vegades ens quedem molt aturats en de qui és la responsabilitat i entre tu i jo la casa sin barrer, que diuen els castellans, no?
4: Sí, però a veure, tampoc som enginyers ni ho hem de pretendre ser. No. Senzillament, les rampes de la normativa la podem discutir. Principalment els autobusos alemanys, com tots els alemanys, funcionen tot de collons, menys les noves lleis d'hores laborals que volen implantar. Però bueno, és un altre debat. No sé, però no pot ser que no funcionin. És així de clar.
3: Hauríem d'anar a
4: la solució no
3: que diu que no s'espatllen, no? Bueno, imagino que no s'espatllen.
2: Nosaltres som pioners a Espanya de comprar autobusos amb rampes manuals i la pneumàtica. La rampa manual no s'espatlla.
4: No, doncs aquest ràtio s'han de baixar.
3: Més rampes manuals.
0: Si la normativa no permet, és que a vegades també som...
3: No, clar, és el que deia. La pneumàtica és obligatòria, sí. Per tant, hi ha de ser, però que també hi hagi la manual, que no, com a mínim...
1: Això és un
3: sobreglòs.
2: Jo sempre dic que és un problema d'enginyers, perquè hi ha vegades que compres un model perquè és el que s'escau per la capacitat, per la maniobra, que, o sigui, dissenyar una línia, un recorregut d'una línia és molt fàcil, i l'autobús passa o no passa. O sigui, tu dius, a veure, què necessito per fer aquesta línia? Un autobús de 12 metres. I l'autobús de 12 metres no passa. He de comprar un autobús de 10 metres per assignar-lo a aquesta línia.
4: Sí, sí, però escolta'm, sí que és normativa de rang fins i tot europeu o rang espanyol i poc català, vale, molt bé. Però escolta, vosaltres, com a empresa, concessionari, actueu sota forma de monopoli a Catalunya. Això és un fet.
2: A Catalunya no.
4: Sí, sí. Amb participacions a altres empreses en capital, sí. Vale, dit això, escolta'm, podeu influir en les normatives d'alguna manera? Podeu modificar, podeu proposar, per dir-ho d'una manera fina, a la Generalitat, quin tipus de rampa és la més adequada?
2: Això és un rang de llei, em sembla que el reglament ve de Madrid, eh? No...
4: Heu provocat una pròrroga de 6 anys més.
2: Les concessions...
4: Arreglar el tema de rampetes, home, ha de ser la xocolata al lloro, això. En certa manera.
2: T'explico, a nivell, jo ja he explicat abans, poblacions de més de 50.000 habitants a l'àmbit estatal estan obligats a tenir un servei de transport públic. Quan una línia és dins d'una autonomia, és l'autonomia, en aquest cas la Generalitat de Catalunya és la que emana la concessió i l'autorització. I quan és una línia que va, per exemple, de Barcelona a Madrid, és Ministeri de Fomento, i no hi ha una altra.
4: Vale. Però tenim prou incidència, però no digui, vale, no tornaré a dir monopoli, tenim prou incidència com per aquestes petites coses, escolta'm, quadrar l'administració, perquè és de lògica, perquè ho parlen els enginyers, no parlarà el CEO, perquè és de lògica. Jo entenc que manual va molt més bé, és molt més pràctic,
2: no s'espatlla,
4: dos i dos fan quatre. Opa, teniu capacitat i eines per convèncer la Generalitat i que cregueu convenient.
3: Agustí,
0: jo tinc una pregunta, que ens hem centrat tota l'estona molt amb l'E9 i anar a Barcelona, però també des del desconeixement, els autobusos interns de Caldes també funciona per concessions, és amb l'Ajuntament, com funciona, com es decideix la freqüència i els autobusos que funcionen per connectar, per exemple, amb una altra cosa d'actualitat, la comunicació entre els barris i...
1: Aquest tema anava després de l'estació. Complir els terminis de les obres de l'estació, que està previst que acabin el juliol, quins seran els beneficis pels usuaris, si s'hi poden ampliar màquines, instal·lar màquines d'autovenda o ampliar l'horari de les guixetes, que també era una altra de les demandes, una miqueta, tot plegat, les obres de l'estació. Però
2: l'última notícia que tinc,

0: que tenim, perquè això ho porta a infraestructures de la Generalitat, o sigui, l'estació també és una concessió administrativa de la Generalitat, nosaltres som operadors de l'estació, però el propietari de qualsevol estació és la Generalitat de Catalunya, que és l'única que pot fer, per cert, estacions. A part del rentat de cara, que vol dir pintar-la, un xumbete trencat, canviar-lo, això, canviar, el netejar o canviar les plaques, sobretot, que això, una canonada, un endoll, tot això, que és la gent que veu, però bueno, queda molt bé bonic. Jo me'n centraria més a tres grans atraccions que estan fent a totes les estacions de Catalunya, o totes les que tenen reforma, que són tres. La primera és aquest sistema que dieu que no funciona, jo penso que sí que funciona o que funcionarà, que és panels d'informació a l'usuari, o sigui, que no fa falta l'app, sinó que sortirà la informació en panels informatius a l'estació. La segunda és que es posarà a les andanes un sistema que serà per les persones cegues que van amb bastó, és un tipus de vorera, per dir així, de peces, de rajoles que siguin podotàctils, que podrà, o sigui, el connectarà amb les andanes, unes andanes que es facilitarà, jo crec, que que siguin més adients per a aquest tipus de persones, i està acompanyat d'un sistema que el SAE anunciarà la sortida de l'autobús, el sistema de l'explotació, i la persona es connectarà amb el seu pinganillo amb un sistema que va connectada amb un sistema electrònic que s'adreça a aquesta persona. O sigui, el sistema identifica aquesta persona i la persona diu andana 3 i dirigirà la persona. Això és un sistema de molta tecnologia, molt novetós, i s'aplicarà a l'estació de Caldes. I la tercera gran actuació és que tindrem un carregador per busos elèctrics. Tenim a les cotxeres, per exemple, a Granollers i a Mollet tenim, encara no tenim autobusos elèctrics a Caldes, però la nostra intenció és tenir-lo, és completar la flota, moltes adquisicions d'autobusos elèctrics. I què permet aquest carregador a una estació com Caldes? El que es diu una càrrega d'oportunitat. Què vol dir? Si tu treus de la cotxera un autobús per fer un servei de 12, 14 hores, 16 hores de servei diari, has de carregar-lo de moltes bateries. La càrrega d'oportunitat vol dir que si s'està regulant l'autobús a l'estació de Caldes, doncs pots endollar-lo, carregar-lo per continuar el servei. O sigui, és una actuació en aquest sentit per millorar l'accessibilitat dels autobusos a l'estació i, per una altra banda, millorar mediambiental, perquè són fons, moltes vegades aquests venen de fons europeus, de fons climàtic.
1: Marta? Sí, m'he apuntat diferents preguntes. Una, has comentat, no, que aquestes millores de l'estació d'autobusos és responsabilitat de la Generalitat com a tal.
0: Infraestructures de la Generalitat.
1: Exacte, infraestructures de la Generalitat. Però vosaltres com a empresa que utilitzeu o que gestioneu aquesta estació d'autobusos, heu tingut veu i vot a l'hora de decidir quines són les millores necessàries en aquesta
0: estació? Us han consultat.
1: Sí. Us han fet cas?
0: A la majoria sí.
1: I les altres les han decidit per a...
0: No, bueno, demanar-li jo a la Generalitat li puc demanar un carregador, me'l posen o me'l posen. En aquest cas, la intenció és dotar totes les estacions, o sigui, no té sentit que en demanen electrificar la flota, comprar molta flota, l'etiqueta, parlo de que sigui eco, zero emissions, o elèctrica, que també seria zero emissions, etiqueta zero, i que no electrifiquin les estacions. Sí, doncs, és una actuació coral.
1: Seguint en aquesta línia de la càrrega d'oportunitat de la qual parlaves, es tindrà previst en el càlcul de la ruta?
0: Sí.
1: Llavors modificarem les rutes i el temps d'aquestes rutes calculant aquestes càrregues d'oportunitat?
0: A veure, normalment una càrrega d'oportunitat vol dir que has de tenir, per exemple, quan es va dissenyar la primera ruta línia interurbana completament elèctrica, va ser la 330, que és la Granollers-Mollet. Quan nosaltres vam fer el càlcul, per nosaltres és una tecnologia nova, fa d'aquesta línia, jo crec que recordar que 3 o 4 anys, es fa el servei amb 3 autobusos, es va millorar la freqüència, es va millorar el cap de setmana, o sigui, es va millorar tota l'oferta, es va multiplicar per una vegada i mitja el número d'expedicions, es va dotar moltes expedicions al cap de setmana i es va, jo diria que molt més que dignificar. Quan es va calcular, es va tenir en compte un quart autobús de gasoil. perquè no sabien, senzillament perquè és una tecnologia tan nova que nosaltres anem, no a cega, sinó que hem de provar. I a la Generalitat se li va dir, escolta, nosaltres hem calculat que sí que aguantarà. Però clar, sí que aguantarà en certes condicions ambientals.
1: Estan parlant d'un tram que són 20 minuts de distància.
0: O sigui, no, però això ho suporta un autobús.
1: No, per això, però estem parlant ara de que si ho fem des de la ruta Caldes-Barcelona, no són 20 minuts. I els viatges en si mateix
0: no, no té res a veure la càrrega amb els quilòmetres que pot fer l'autobús, eh?
1: Sí, sí, no.
0: Tu m'estàs dient que si jo...
1: Per al temps de càrrega, sí. Suposa més temps de moure entre...
0: No t'esperaràs per fer una càrrega.
1: Vale, això era el que em referia.
0: Sí,
1: ni explicaran el meu temps següent.
0: Clar, quan jo t'estic dient que a la 330 la Granollers-Mollet es va posar un quart bus de gasoil, és un euro, era un euro 6 en aquell moment, de tecnologia banal, perquè el motor de gasoil no té cap secret, la idea era que si el bus elèctric no aguantava, aquest sortia de servei per carregar-lo i es posava a disposició de la línia un autobús de gasoil. No vol dir que eliminéssim servei. No vol dir que s'aturés 20 minuts l'autobús i l'usuari estigués a l'andana esperant, sinó que substituïen un bus i un altre. I va ser, com que era la primera línia a Catalunya que s'electrificava completament, la línia interurbana, era un apartat de seguretat perquè tant la Generalitat com nosaltres volien assegurar-nos de que no fos un nyap la línia. Uh-huh. Però això es fa fent molt càlcul, va venir el que va vendre a qui li van comprar en un concurs públic a l'autobús, i van venir enginyers d'aquesta empresa i els nostres enginyers, i van mirar amb molta cura que l'autobús aguantés. Uh-huh. Bàsicament un autobús elèctric el que té és que s'ha d'aturar, o sigui, quan frena recupera energia, si, ara, quan consumeix moltíssim quan va per autopista. Tot això són càlculs que has de fer, i a partir de càlculs compres un autobús amb més bateries o menys bateries. Més bateries, més car.
2: Això era una pregunta, perquè estem parlant d'autobusos 100% elèctrics, perquè també hi ha l'opció de l'híbrid endollable, que jo no tinc... Vull dir que
0: sí, en aquest allargament de les concessions, que no són gratuïtes, o sigui, la Generalitat no... Nosaltres, de moment, no s'han allargat cap concessió. O sigui, nosaltres hem de presentar un projecte econòmic de renovació de flota.
2: Però sí que s'han prorrogat les concessions a canvi d'aquesta electrificació, no?
0: A canvi, nosaltres hem de presentar un projecte amb una auditora externa a la Generalitat que s'haurà de validar.
2: Però això s'ha fet, aquesta pròrroga sí que s'ha fet.
0: Es va aprovar
2: el decret fa unes setmanes.
0: Però si, per exemple, senyor Sagarés digués no es presentem, el 2008 cauen totes les concessions.
2: El 2028.
0: O sigui, nosaltres hem de presentar un projecte a la Generalitat de descarbonització. I efectivament es descarbonitza amb tecnologia vehicles híbrids, que són Euro 7, o sigui, el motor de combustió interna és Euro 7, amb una hibridació, o elèctrics, o en algun operador que suposo que presentarà gas natural.
2: Tornant una mica a l'estació que dèiem, els terminis, està el cas...
0: L'última notícia que tinc de la Generalitat, l'enginyer que està encarregat del seguiment de les obres, que intentaran, és una resposta a l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament ha aixecat aquesta pregunta, mm-hmm. és que intentaran acabar en temps que és el mes de juny.
3: Sí, però no s'ha respost, aquí hi ha hagut una consulta. Hi haurà antiqueteres?
2: Sí, anava a dir això. O sigui, jo anava a apuntar
3: això,
2: tres coses.
3: Això els deu... Sí. Seran públics?
0: Seran nous.
3: I estaran oberts a les 7 del matí?
0: Sí.
3: Perquè no hi
0: són. Espero que a les 7 del matí estiguin oberts.
2: Clar,
0: I si no reclameu, farem...
3: Però home, els lavabos han de ser d'ús públic.
0: Sí, són d'ús públic, eh?
2: En quant a l'estació...
0: Bueno,
2: a totes hores. Hi havia el tema de les màquines d'autovenda, ampliar l'horari de
0: l'atenció. Us explico com funciona la T-mobilitat. La T-mobilitat, cada mòbil és un punt de venda.
2: Clar, però després aquí podríem parlar també de la bretxa digital.
1: Exacte.
2: De la gent gran i de...
0: Pues, aleshores jo entenc que una persona...
2: Una guixeta, ampliar l'horari d'aquella guixeta, una màquina que...
3: Els altres punts de venda els mireu traient.
0: Quins punts de venda?
3: De targetes ATM els mirem traient, perquè tothom el pot comprar pel mòbil.
0: Jo no puc obligar un estanquer que tingui una màquina de l'ATM.
2: Clar, però no tothom ho compra pel mòbil, és que és això.
3: No, sí, home, però acaba de dir...

0: Ampliar l'horari ho mirarem, però cert que quan tu vols carregar una T-mobilitat ho pots fer mitjançant el mòbil.
1: Clar, però és el que dèiem de la bretxa digital. Una altra sol·licitud és poder pagar els bitllets amb targeta a l'autobús.
0: Això està entra dins del programa de la T-mobilitat i no s'ha desenvolupat pel programari. Aleshores, que hem fet una actuació que encara no ha arribat a Caldes, per a Granollers, per exemple, sí, a Mataró també, que és dotar a cada autobús d'un terminal punt de venda, o sigui, d'un datàfono. Però això és una actuació de Sagalés. Per què? Perquè el programari de la T-mobilitat, el pupitre aquest que he dit, encara no està desenvolupat el programari. No funciona. Està, com deia, hardware funcionaria, però el software no està programat encara per fer-lo. I aleshores, com que no sabem el que trigaran, Sagalés ha decidit desplegar al terminal un datàfono per cada conductor. Vale? Això passa a Granollers, el passat és que s'han desenvolupament lent.
1: A poc a poc. Parlem del bus urbà que apuntava l'Agustí. A banda de la puntualitat en general que s'havia comentat, hi ha dos temes. Ajustar horaris a determinats usos, com per exemple els horaris dels instituts, perquè els joves doncs, que ja podrien tenir una certa autonomia, doncs, ajustar perquè puguin utilitzar-lo. Connectar barris. Aquesta setmana doncs, hi havia, es queixaven les associacions de veïns de Can Maspons, Can Regàs o l'Illa Tuners, que no tenen connexió amb Caldes, com tampoc la tenen al barri del Farell. De què depèn que es presti aquest servei? Tenen previst alguna reunió amb l'Ajuntament en aquest sentit?
0: El conveni del servei aquest està signat amb l'Ajuntament de Caldes, la Generalitat, que autoritza el servei, i l'operador, que som nosaltres, l'empresa Sagalés. Estem mantenint l'última adaptació, o sigui, es va fer una amb el que feien realment, es va pactar amb l'Ajuntament entre maig i juliol i es va implementar al mes de setembre. Estem parlant amb l'Ajuntament d'aquests problemes que deies, però a mi, com a dissenyador de línies, i la meva companya, tinc una companya, que la directora adjunta de Caldes, és molt difícil interpretar, o sigui, amb les obres de la 159, que està pensat que actualment un autobús triga entre 9 i 10 minuts d'arribar de Caldes a Palau, ho farem, segons els càlculs de la Generalitat, els enginyers de la Generalitat, en 4 minuts. Mm. Però clar, per anar a Can Valls, que sempre l'autobús va a Can Valls, ara estem patint moltíssim, o sigui, ara som més sí que és cert que és una línia absolutament madura i que necessita una actualització, una proposta de millora, però dir-li a l'Ajuntament que estiri cap endavant amb unes obres a la C-59, hòstia, a mi em costa dir-li. Sí que és cert que estem parlant i l'Ajuntament fa un seguiment, sí que es fiscalitza el Departament de Mobilitat de l'Ajuntament de Caldes i estem parlant sovint amb ells. I l'Ajuntament sí que entén que necessita una millora. I jo no sé si fins a quin punt a tots aquests grups de persones del barri d'aquest, l'Ajuntament...
1: Que amb els ponts que han regalat el Lledoners i el Farell no els afecta les obres, o sigui, estan cap a l'altre.
0: Sí, però clar, però no és un Ajuntament, no és un autobús que va aquí, també va a Can Valls. I pateix.
1: Quin autobús va a Can Valls? El que hauria d'anar a Can Maspons, per exemple?
0: Per exemple, són línies que el que fem és com una mena de margarida.
1: Ja.
0: O sigui, no anem sempre a una organització. No tenim un autobús que va del centre de Caldes a una organització, sinó que fa com una margarida, que és un sistema que va inventar Correus per la distribució de cartes. Nosaltres fem margarides.
2: Però bé, no deu haver-hi prou usuaris, tampoc, no? O sigui, nombres...
0: Però jo entenc que quan un ajuntament... O la Generalitat...
2: Deu ser complex, això. Però és com el que dèiem abans. Mantaments... disponibilitat d'aquest autobús, menys demanda.
1: Clar.
2: No, jo la meva filla utilitza aquest bus per anar de la parada de quan arriba a Barcelona a casa nostra, que estem a l'altra punta del poble. I clar, ella també diu, hosti, m'aniria bé que hi haguessin més horaris, perquè al final, no, és un tema de que siguin més horaris.
3: Arriben, no, el bus de les urbanitzacions a menys 10 i arriben a I3 i
2: després,
3: si no, d'aquí una hora...
2: I aquí la idea de quadrar els horaris amb els horaris dels instituts, doncs després va peu amb joves, tampoc estem tan lluny.
3: No, si has de pujar la font, que estem a dintre.
0: Aquest tipus de d'aquesta configuració del territori, en aquest cas Caldes, si fos més compacte seria molt més fàcil un servei, però anar i penseu que són busos, han de ser busos petits, moltes vegades trenquem capacitat perquè un autobús gran no passaria. I sí que és cert que hi ha poca freqüència, però hi ha servei. Però jo crec que la voluntat de l'Ajuntament, quan parlem amb ells, és millorar el servei. Però clar, mesurar ara amb les obres de la C-59 costa, costa dissenyar.
4: Quines mitges d'usuaris té?
0: No t'ho sé dir. El que sí que és cert és que les dades...
4: Hi ha molt usuari,
0: el 2025 van tancar el mateix número d'usuaris que el 2024.
4: I quin número era?
0: No t'ho sé dir. De memòria no ho sé.
4: No, perquè a vegades possiblement un dels titulars possiblement el sacralitzem molt i el fem servir molt poc, per exemple.
2: És possible.
4: Per aquí ja hauríem de portar-hi dades, en certa manera, també.
0: Sí, bueno, aquestes dades les té la
4: Cristina. Sí, ja m'ho penso.
0: El que és que jo t'ho torno a dir, no sóc propietari d'aquestes dades, i no, és l'Ajuntament o la Generalitat
4: aquí. Aquí estàvem parlant, com sempre, i és natural,
0: sí, ho entenc,
4: dels nostres desitjos més personals, de dir, hòstia, a mi també m'agradaria, mira, que sortís sí. A l'hora.
0: Quan no, tu t'estanques, o sigui, tinguem l'opinió tècnica, quan tu t'estanques vol dir que necessites una millora, perquè ja és una línia molt madura. Molt madura. Necessita sortir-se. I el problema que tenim és quan ho fas bé, el problema és que el sistema peta. Perquè molta gent, si és fiable, si és puntual, el sistema peta. Per això hi ha línies com la E7 que contínuament s'estan
4: arribant. Per la teva experiència, ho he dit, també hi ha línies urbanes a Granollers, també hi ha línies urbanes a Lliçà, sí. A Vall del Tenes, digue-li com vulguis. Sona bé, la fem servir, no la fem servir.
0: A veure, Transgran, que és el servei urbà de la comunicació Granollers, es fa servir moltíssim. Només una línia portarà aquest any 1 milió de viatges.
4: I a Caldes, comparat amb aquesta?
0: No, perquè és una conurbació de 100.000 habitants.
2: Però
0: és que jo, quan un ajuntament, per exemple...
4: No, és per extreure-ho alguna vegada.
0: Anar a la Font, ja sabem que no pujarà ningú. Pràcticament ningú. Val. Però el que sí que sé és que des de fa molt de temps la Generalitat no sé si això estarà posat en un reglament, però el del Taranà, de que una persona ha d'anar a fer la seva història a la universitat o el que sigui pel matí i tornar per la tarda, i qualsevol poble de Catalunya ha de tenir, és només una expedició, però la té. És poqueta cosa? Sí, és poqueta cosa. Però tens l'oportunitat d'agafar el transport públic. Ara, clar, quan viuen molt poqueta gent, com una organització, o per exemple a Cànoves i Samalús, que encara viu menys gent, hosti, tenir un autobús molta freqüència és molt difícil, perquè els recursos públics, dic, són limitats.
1: I ara, i acomiadarem el senyor Pinyot, perquè li estem prenent molt temps, perquè no ens quedarà temps de tertúlia.
2: Però és que justament ha posat a sobre la taula quelcom bastant important, no? Que era el fet de que sí, n'hi ha poquetes, però ha de tenir-la. I que calculeu que qui fa viatge d'anada també fa viatge de tornada. Es té en compte que molts d'aquests viatges de tornada també depenen de les persones que venen amb l'autobús gran, l'autobús de llarg recorregut, i si aquest autobús de llarg recorregut va tard, implica que ja no podrà agafar el de tornada a les organitzacions?
0: Es dissenya el concepte de transport en xarxa fa relativament poc que l'apliquem, perquè normalment el que apliquem és un servei punt a punt, i el Taranà del viatger era que jo vull sortir de casa meva i em portes a la meva feina. Aquest era el Taranà, i quan tu deies, escolti, vostè ha de baixar i ha d'agafar el bus següent a una altra línia, això moltes vegades no ho entenien. Això és un hàbit que s'ha de canviar a poc a poc. Hi ha serveis, per exemple, el que connectes amb un tren, per exemple, tirant cap a Granollers, cap a Sant Celoni, que el tren passa cada mitja hora, que sí que està ajustat el servei, perquè quan ve el tren està el bus esperant. I quan el bus ha de sortir cap a Granollers, per exemple, a Llinars, quan l'autobús ve de Sant Pere de Vilamajor i Sant Antoni de Vilamajor, el bus arriba abans de que surti el tren. Una altra cosa és que, com has dit abans, el tren arribi. Però hi ha un marge, sempre deixem un marge perquè puguis fer el transbordament. En aquest sentit de xarxa, jo el que penso és que has d'oferir una freqüència absolutament brutal perquè tu puguis adaptar-te al bus que ve de Barcelona i després agafar el bus que et porta a la, a la, a l'organització, perquè mai tindràs en la freqüència de l'organització semblant a la de, a la de Barcelona.
5: No, no, això està claríssim. Però si l'autobús és, jo què sé, està programat a les 8 del vespre, m'ho invento, eh? Sí. Totalment. I saps que l'autobús de Barcelona que arriba a les 8 del vespre arribarà a les 8 i quart.
0: Tenim cert marge, però no espera. Vale. I per què no pot esperar? Perquè és el que diuen, ah, si tu puges a fons i a fons i després vas a Can Vall, què li dius al senyor de Can Vall? No pots, no pots baixar? Perquè jo m'estic esperant el que va...
1: Esperant el que arriba. Oh, el que va...
0: per solucionar, perquè aquest bus, aquest autobús que venia de Barcelona no arriba a les 8 i arriba un quart, solucionar aquest problema. No dir-li a la persona que ha d'anar, dir-li no, vostè d'aquesta organització s'espera i no baixa. Això no podem fer, perquè no podem fer, diguem-ne.
1: Si us sembla, a tots acomiadem el senyor Josep Muñoz, cap d'àrea de Segalers del Vallès Oriental. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres.
1: I fins la propera.
0: Gràcies.
1: Gràcies. Gràcies.

0: Ja saps que cada diumenge a les 3 tens una cita amb la música, algunes recomanacions de sèries i pel·lis a l'estanteria del Jordi. Oh, yeah. Bé, atenció. Ara també volem escoltar-te a tu. Segur que un dia la teva vida va canviar quan va arribar a les teves mans un disc perquè te'l va regalar o perquè te'l vas trobar sota un cotxe. Volem emetre la teva història per l'antena de Radio Caldas. Entra a Instagram, Estanteria del Jordi, i envia un àudio entre 20 i 30 segons. Digue'ns el teu nom, on estàs i de quina manera un disc et va canviar la vida.
1: Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y lejos de aquí.
0: D'aquesta manera ens sentirem tots i totes a l'estanteria del Jordi els diumenges a les 3, explicant-nos les nostres experiències amb la música.
2: Ràdio Caldas, la ràdio que parla de tu.

0: Doncs seguim els safrets en temps de tertúlia ara amb en Jaume Pieres, la Núria Vila, la Marta Barnils i l'Agustí Bosser. Si us sembla, anem directes a temes de tertúlia, perquè sí que voldria estar i voldria parlar de diverses coses. El projecte de línia orbital ferroviària, que ha sortit abans, ja algú l'ha apuntat, amb aquest acord sobre pressupostos entre el PSC i Esquerra. Escoltem a l'alcalde Isidre Pineda com destacava com de positiu és el projecte per Caldes.
1: Una infraestructura importantíssima per tot el país i també per Caldes de Montbui. Les parades més properes es trobaran a Parets i a Santa Perpètua. Per tant, a poc més de 10 minuts quedarem molt més ben connectats amb ciutats importants, ja sigui des de Mataró fins a Terrassa, fins evidentment tot aquest arc metropolità. Jo estic molt content perquè aquests municipis d'entre 10 i 20.000 habitants, com podria ser Caldes de Montbui i els pobles del voltant, a vegades quedem en terra de ningú. Per tant, dono suport al projecte de l'Orbital perquè és progrés i és futur per la nostra gent, per la gent de Caldes.
0: Com veieu el projecte? Què en penseu quan es diu que no té sentit pactar un tema com aquest tan a llarg termini? Qui comença?
2: És una collonada. Sense de clar. Bueno, és una gran collonada, principalment perquè no oblidem que estàvem pactant pressupostos. I és la collonada d'última hora que s'han empescat, perquè a sobre no, tenen, no hi ha ni un executiu. A tot d'això, per exemple, recordem quan els comuns es posaven ferrucos a investir l'illa, que si Port Aventura sí, que si Port Aventura no, doncs això és el nostre Port Aventura del
3: totalment.
2: Dia. Sí,
3: totalment.
2: És clar.
3: És el xapaboques per poder dir hi ha un motiu al darrere per al qual al final diem que sí, quan hi ha molts altres que faurien caure els pressupostos. Però bueno, és el que té...
2: Si són fills, direm que és un life motiu, no una collonada, és un life motiu, és un troncal del pacte.
3: És el partit de futbol.
4: És la justificació de dir sí, no?
2: Exacte.
4: No? És això.
5: A la pràctica és un projecte faraònic que ha de saber si es farà o no es farà, una miqueta, crec que si es vol millorar realment la mobilitat, crec que hi ha altres solucions que no construir noves infraestructures.
4: Jo la reflexió que podria fer és que potser... Quan vaig saber aquesta notícia, una de les coses que vaig trobar interessants és el fet de... Això vol dir que no passarà ja el quart cinturó per aquí? Per tant, si ha d'haver-hi la part... No? Si ha d'haver-hi aquesta opció de tren i ja descartem el quart cinturó que ens destrossi per aquí...
0: Doncs... És un quart cinturó ferroviari.
4: Bueno, però sí, està sí. Aprofitant-se sí, sí, de sí. Línies ja...
2: Sí,
4: no?
2: Sí,
4: doncs sembla que abans sí. Ho comentaves tu
2: sí, sí.
4: Que hi ha no sé quanta part de línia
2: 50 quilòmetres em sembla que de nou
4: que
2: hi ha 60,
4: exacte,
2: de 60. Sí que s'han de fer 25 estacions però curiosament una de les estacions que s'ha de fer segons aquest pla que no és pla tècnic és la de Santa Perpètua que l'han inaugurat fa poc
4: com?
0: Vols dir que s'ha de fer? Sí.
2: Que fem passar
4: la
2: tenen, per l'estiu
4: la tenen prevista i...
2: Però malgrat això, a altres bandes s'està licitant obres al quart cinturó. El quart cinturó no està parat.
3: És que no aquest és el problema, que potser...
2: Quan arribin de Terrassa cap aquí,
3: però,
2: faran per
3: un passat.
5: Es pensen les infraestructures com a grans, no, grans anuncis i potser sí. Han de ser infraestructures més racionalitzades
2: sí.
5: I potser passa per millorar les infraestructures existents no, millorar les... Potser el quart cinturó cal destrossar tota la part de Cambres
4: no.
5: Perquè hi passi aquí, no? O potser cal fer el cinturó de Granollers millorar-lo, pues, segurament potser cal des de poder arribar des de Sant Celoni a Granollers, la connexió de Cardedeu amb Granollers, segurament, però no, potser no construir noves carreteres o noves... Ja hi ha unes infraestructures existents que, si es milloressin...
2: Alliberem els monopolis? No. Ara estàvem parlant en Fagaire, alliberem els monopolis, fem concessions ben fetes, tant en transport ferroviari, perquè el mercancies és un monopoli, per exemple, i el de transport de persones com a mínim es queda curt en dues grans concessions i ja no et parlo de tot el monopoli que estàvem parlant ara, de Segalers amb les seves filials, empreses filials controlen tot Catalunya. Alliberem el monopoli també? I
3: sí,
2: serem més competitius?
3: Però més enllà de si alliberem el monopoli o no, més enllà de si hi ha interessos al darrere, jo estic amb l'Agustí, o sigui, sí. es pensen sempre projectes molt grans, és com si sempre quedés molt bé el fet de fer coses molt grosses, que mobilitzi molta gent, no? Que
0: projectar-les.
3: Projectar-les, exacte, gràcies, sí. Gemma. És més projectar-les, llavors ja veurem realment què acabarà succeint, perquè això ens hem trobat moltíssimes vegades. Total. És més, aquí a Caldes tenim exemples claríssims. Però més enllà d'això, sí, es té l'acostum perquè també és veritat que no oblidem en quines dates estem. No? Llavors, queda molt bé el fet de dir no, anem a fer moltes coses, això millorarà moltíssim. Vale, el temps que tardaràs en això portar a terme. Segona, és viable o no és viable això portar a terme? Tercera, qui ho gestionarà? Quarta, qui fiscalitzarà aquesta bona gestió? Cinquena, realment això m'aportarà que no tinguem altres projeccions que vindran en medi ambient, o sigui, a destrossar-me, no?, el territori que tinc al voltant? O sigui, no vinguis a dir-me dona suport, o sigui, dona suport perquè és progrés i és futur. O sigui, bueno.
2: També val la pena dir d'on ve això. Bé, històricament, el Pau Vila ja havia dibuixat un recorregut de tren d'aquesta manera. No sé si més amunt o més avall de Santa Perpètua, però ja ho havia dibuixat. Vull dir que no és nou això.
3: No.
2: El que no està treballant
5: és una altra cosa.

0: un transport públic, és que m'he de fer la motxilla com si anés al cau el cap de setmana. I també he d'agafar un arma a Granollers, trigar d'això, després agafar el bus de Granollers a l'urbà que passa fins a Montmeló, doncs trigo dues hores de mitja.
1: Tornant al tema aquest del pla orbital, del tren orbital, d'on ve també? Ve d'una transaccional de renunciar a l'Agència Tributària Catalana.
2: Clar,
1: sí, d'aquí,
2: sí, parla del pacte, sí, sí, del pacte.
1: S'ha posposat, s'ha allargat, però escolta, hi ha un acord d'investidura que van dir, en un any recaptarem impostos a la Generalitat, no jo. Ens hem quedat amb un trenet, eh?
2: Mm. Sí, sí, sí, és que s'ha quedat amb un tren. No, per el que implica és la llista aquesta de les coses que us deia, no? Però o sigui, allargant-ho més coses, o sigui, què hem sacrificat, què ens estan colant amb, aquesta, amb aquest pacte tan bonic, que en una projecció de 15 anys, no? O sigui, què més se m'ha caigut aquí durant el camí, saps?
3: Precisament ara de... Perdona, Núria, anaves a dir alguna cosa?
2: No.
3: Precisament ara dèiem, no? Això forma part del pacte de pressupostos entre Esquerra i el PSC, i avui ja hi ha hagut aquest matí el sí definitiu de Comuns, sí. Amb la qual cosa ja sabem que els pressupostos tiren endavant. Com ho valoreu, això?
2: Era necessari desencallar també
1: els pressupostos.
3: Els pressupostos són necessaris, no? Perquè endavant tot, per tant, hi ha coses que...
1: També podem discutir, perquè la Generalitat està acostumada a estar entrenats a pressupostos prorrogats no sé quants anys.
3: Però no és la manera. Bueno, això en general és una complicació per tothom, no?
1: Bé, no. A Itàlia porten anys. Per exemple,
0: seran els únics
1: l'estat espanyol que ja
0: intentaran aprovar cap
1: projecte. Pot haver-hi un risc, no dic pas que no, a l'hora de presentar projectes, a l'hora de licitar. Però escolta, ja saps el que comptes. Comptes el de l'any passat, en certa manera. O sigui, és un estancament
3: ja econòmic segur,
1: però no és tan greu, no és tan greu treballar sense pressupostos, perquè per allà s'acaben prorrogant. Ara, a nivell de política d'inversions, sí, és terrible.
2: Exacte.
1: Però pel dia a dia, no és tan greu, la veritat. Està bé que hi hagi pressupostos, està bé. Mm-hmm. No aquests, per mi, però bueno.
3: No aquests.
1: El 2% cultural s'ha anat a tomar pel sac una altra vegada, per exemple.
3: Una altra vegada?
1: Sí. No, Maria, ens han quedat amb un 0,8. Està bé.
2: Bueno, i moltes altres coses, tot el que són inversions en àmbit social queden novament o congelades o infravalorades. Bueno, és que, tornem un altre cop, ho sento, però per mi lo de la infraestructura ferroviària per mi ha sigut el partit de futbol en les grans situacions polítiques, eh? Sí, saps? L'efecte partit de futbol.
3: Distracció.
2: I mentre fa,
3: que normalment entenc jo, tampoc sóc experta en el tema, però quan hi ha una assignatura de pressupostos sempre hi ha un titular, i el titular sempre se l'emporta un tema o un altre. Aquesta vegada el tema és aquest, no?
1: No, el titular se l'endú el que promou el mateix titular, amb una intencionalitat. La manera que s'ha vengut ara a l'orbital és terrible. És terrible. Els dos dels tres partits, per exemple, ara que he dit el 2% cultural, que fa 10 anys van promoure la plataforma 2% cultural, mocions al Parlament, modificacions de pressupostos, ens van dir que en 10 anys arribaríem al 2%, al 10% cultural. I dos dels tres partits són els que han acordat aquests pressupostos, que no arribem. I ens van dir que fa 10 anys, o sigui, tocava arribar aquest any al 2% de cultural en despesa. No hem arribat. Què estem promovent? El titular de l'orbital. Però hi ha una intencionalitat de promoure en comunicació el titular de l'orbital. És així de clar. No és que sigui més xulo com un altre projecte que puguin tirar endavant. És que intencionadament s'està promovent a nivell de comunicació. Ja està.
3: Sí, sí, el que deia la Marta.
2: El poder de les paraules crea pensament. O sigui, és a dir, no? El titular mai és gratuït. Sempre hi ha una intencionalitat, com deies tu, i si jo realment enfatitzo un tema, no? Provoco un pensament col·lectiu i provoco una reacció col·lectiva. Mm. Llavors, si li presto atenció aquí, distrec el fet de que algú pugui dir...
0: És el mag.
2: És l'il·lusionista. O sigui, el titular en si no deixa de ser l'il·lusionista.
1: Això no en diuen en anglès llum de gas? Gaslighting?
2: La llum de gas que dius tu és...
1: Sí, alguna cosa així.
2: És l'efecte aquest de... fer-te creure una cosa i al final no.
1: Exacte, d'això.
3: Parlant de pressupostos, podem parlar de la vaga d'educació. Sembla que hi ha, que les negociacions evolucionen. La setmana que ve ja convocaran, sembla que és per dimecres 27 a nivell de tot Catalunya. Com creieu que evolucionarà?
2: Mira, aquí jo tinc, conflicte? Jo ets de dir una cosa perquè tinc un sentiment trobat.
1: Ai.
2: Sí, jo estic a favor, no, lo siguiente d'aquesta vaga. O sigui, crec que és més que necessària i crec que més enllà de tot el que afecta, no? Perquè els nanos estan tardant molt a, o sigui, estan perdent moltes hores de classe, el que implica també les famílies, crec que poc s'està fent i que a més està sent molt intel·ligent aquesta vaga, perquè realment a l'activar sempre i que hi hagi algú, no?, tocant els nassos, com dic jo, i que no es perdi la visibilitat, està sent magnífica.
3: Bueno.
2: Tot i així, considero que, i crec que ha sigut titular o manipulació per part de la conselleria, el primer tema a negociar amb la conselleria és un error, perquè s'inicia les negociacions amb els sous del...
3: Sí, avui he sentit a
2: la
3: representant d'USTEC justificant això, que deia que en anteriors negociacions s'havia parlat primer d'altres demandes i després, quan s'havia arribat al capítol sous, doncs aquí no hi havia acord i aleshores no hi havia pressupost, no hi havia dotació, i aleshores queia tota la resta.
2: I això com a ciutadà,

0: i que a més a més hi ha una emissora de
1: veritat. Clar, que tu llegies, no, ahir a les notícies de TV3, la nostra, no? Li picaven com molt d'èmfasi.
2: Molt d'èmfasi.
1: No? I era com tota la notícia, i a més a més han aconseguit que les primeres negociacions siguin aquestes. I va ser com, no! I sí, no, perquè totes les altres demandes cauen, total. Però no es va explicar, i a més a més és que potser hi han d'haver dues taules de negociació, saps? Sí, és a dir,
2: és complicat que n'hi hagi una, i ara vols que n'hi hagi dues.
1: Ja, però on posen el focus realment? A on li volen estar posant el focus també el govern? No? Llavors, ostres, és que cau,
2: que és el que et dic, la representant de l'USTEC, que argumentava haver-ho fet així, d'aquesta manera, vull dir que és el mateix sindicat majoritari,
3: justificava així. Hem d'aprendre a fer com els manipuladors de la informació, o sigui, donar titulars curts i concrets. Jo com a pare, diuen, els professors, sí, els professors, si han d'estar en lluita per augmentar els educadors socials, les places d'educadors socials, si han d'estar en lluita pel reforç, per exemple, a mi m'hi trobaran.
1: I per la data,

0: captats amb els quals realment has d'iniciar, perquè tu, el sou no deixa de ser el reconeixement a la tasca realitzada. Si tu la tasca realitzada la tens, te l'estan reconeixent a més del sou, amb unes condicions dignes per l'alumnat, unes condicions dignes de treball per tu, que és la baixada de ràtios, és l'atenció individualitzada dels infants que tenen necessitats específiques, augmentes la quantitat de recursos amb els quals comptes, bueno, és que tot el que has demanat durant tot aquest temps, ja el sou ja serà una lluita més endavant, més que res, perquè ja notaràs que realment, ostres, puc estar, pot, el meu també està congelat, la meva categoria, jo soc funcionària i la meva categoria professional està totalment congelada, però no per això surto al carrer com a tal, que hauria de fer-ho, també no us ho digo, però si no, són les altres condicions les que les que han de parar l'altre, perquè és que si no la família escolta això, la família escolta estic aturant perquè no m'agrada el sou, perdó.
1: Això és intencionalitat, no? Hi ha una intencionalitat al darrere, no sé de quina part, però per ponderar el sou o etiquetar el sou per davant d'altres titulars.
2: O en tot cas és una estratègia de negociació que potser hi ha un error de càlcul, no? Com dèiem aquí, perquè sembla que sí, que el sindicat ja dic que ho justificava d'aquesta manera, però potser hi ha aquest error de càlcul en què perds l'empatia per part de les famílies, no? Vull dir, això es fa perdre una mica...
1: Sí, suposo
0: que sí. A mi ahir, quan ho vaig sentir, em va enfadar. I jo, sí... que crec, saps? Que soc la primera que revoluciono i me voy a la vaga por todo, em va molestar, penso, ostres, altra gent que no està tan ficada en que la vaga, no? És un mitjà de reclamar els teus drets i de que realment és el teu poder com a treballador i proletariat per defensar les teves condicions laborals, coi, saps?
1: També els sindicats que espavilin. Uns tios que saben detectar infiltrats, Mossos d'Esquadra infiltrats allà, hòstia, es deixen marcar aquests gols?
2: Bueno, uns tios i unes ties, ja.
1: Bueno, i ties, perdó. Hosti.
0: Uns caps pensant.
1: Vale.
3: Unes persones.
1: Detecten infiltrats i no saben detectar aquests titulars, per favor.
0: Bueno.
4: A vegades ells mateixos també el generen, no? Perquè és veritat, com vens la informació? Estic completament d'acord amb tu. Segurament els representants sindicals fan unes declaracions molt llargues i selecciones, però sí que és veritat que el que sents és una reclamació constant i reiterada en el tema del salari com una cosa molt important.
1: I que també hi és, les seves demandes també hi és, és real.
0: Però és que jo veig bé que reclamin una millora salarial.
1: Li podem defensar. Exacte. Com una variable més.
3: Però si és un punt més de la resta.
2: No, independentment d'aquesta estratègia de negociació que no acabem de veure clara, doncs, com creieu que evolucionarà? Creieu que s'acabarà aviat aquesta vaga?
1: Sí, s'acabarà el curs, tindran un augment de sou de 200 euros.
0: Això ens agrada

0: Doncs, evidentment, també ho tenen apamat, coi.
1: Perquè després, bueno, és que es van posar... No, no em vull posar en un jardí. Finalitzarem el curs. El curs ja ha finalitzat. Sí. És possible que hi hagi cursos que això els hi afecti més, no? Possiblement
2: els que van a la cel·la.
1: Els que van a la cel·la.

0: Sí. Volia, ens queda poc temps, volia acabar amb un anunci, que és que demà visitarà el fòrum de 9 a 11 del matí a Ràdio Caldes l'alcalde Isidre Pineda, just quan faltarà un any per les eleccions. Com creieu que serà aquest any en el terreny polític?
1: Bé, divertit, això segur.

0: aquests dos són els únics oficials, sí. No? La resta.
1: Però bueno, no caiem en aquest...
2: Bueno, sorpreses, no? Sorpreses que tenim, aquí el proper any.
3: Que ets candidat?
2: Jo no, jo no.
0: És que no me'n recordo el nom. Bueno, és que no sé.
3: La informació a mitja.
0: Vida, exacte, vida.
4: Vida?
0: Vida, vida.
5: I quina d'esta política té al darrere?
0: Jo crec que tira cap a home vida. Si tu vols vida, entenc jo que no vols matar mai, no?
5: Animalista.
0: No, animalista no. Potser més, doncs, no a l'eutanàsia o no a l'abort, no? Potser? Ja, més cap a la dreta, no? Jo crec.
5: Sí, ai,
0: jo crec que sí.
1: Bueno.
0: Ja. Crec, eh? Home, jo no en tinc idea, no conec el projecte ni res.
5: No, no,
0: però per fi, el que em respira va cap aquí, no? Home, la paraula vida que et diu.
5: Que sí, totalment. Sí,
0: no?
5: Sí.
1: Què passa, que no s'han atrevit a fotre...
5: La però que no fessin sigles, jo què sé, saps?
3: Com deia la Marta, la seva primera resposta a aquest comentari era buf. Com es presenta l'any? Buf. Moltes gràcies, Jaume Pieres, Núria Vila, Marta Barnils i Agustí Bussé per acompanyar-nos avui al Safareig. I a vosaltres que ens escolteu, recordeu que la propera setmana en horari de Safareig retransmetrem el ple municipal, de manera que tornarem a fer el Safareig polític el dijous 4 de juny amb el líder del PP de Caldes, Francisco Javier Suárez. Com sempre, a les 7 del vespre, bona nit.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Bona tarda a tothom, benvinguts al programa número 156 del Gat Blanc. Gràcies per escoltar-nos. En el programa d'avui ens endinsarem en una obra revisada per grans noms de la cançó catalana que van musicar i cantar els poemes d'una poetessa majúscula de casa nostra. Som-hi!
2: Estem parlant d'un treball meravellós que ens convida a endinsar-nos en la vida i l'obra de Maria Mercè Marçal.
3: Hola, hola, molt bona tarda. I aquí està de nou un dimecres, el primer dimecres que fem estrenant any, el 2026, al Club dels Melòdics. Aquí Ferran, al comandament de la nau, i aquí la Montse, al micròfon.
4: Estàs escoltant el The Fan de Andrea. Amb Andrea Rodrescu. La millor música dels 90 fins avui.
5: Feliz Halloween, grupo, soy Vanessa.
3: Molt bé, doncs, pensem la llei de la setmana per donar tret de sortida amb la millor part de cura, no? Ho heu encertat. Sí, sí. Primer de tot, comencem pel partit de Champions entre el Barça i el PSG, partides d'aquesta jornada de segona jornada de Champions.
6: Aquí no se m'adona la gent que s'hi juga a porros enormes.
2: No,
6: això sí que ho tinc adequat.
2: Sí, molt inadequat.
3: Sí.
2: Però...
3: No, exacte, no s'adona.
2: No s'adona, no. No.
7: Has baixat a l'infort? Has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peri.
8: Trobareu a l'Anna i la Paola a la secció de curiositats, el Nico, l'Àlex i l'Ian a la secció de recomanacions, a l'Emma i a la Cayetana a la secció de jocs lingüístics. I, per començar, ens trobeu a l'Arnau i a mi, l'Adrià, que iniciarem el programa amb la secció periodistes. Arnau, comencem?
9: Comencem! Soc l'Anna Escribano i estem a Ràdio Caldes. Comença un nou programa d'Històries en Femení. Un programa que, ja sabeu, vol ser sempre divulgatiu i de vegades també reivindicatiu. A un espai que es trobem cada setmana, dijous, a partir de les 11 del matí, i que podeu sentir en directe o també com a podcast.
10: Caldes impulsa tres promocions immobiliàries de gran envergadura que transformaran el casc antic: Cal Bisbe, l'antiga tintoreria de Sens i Vega i la teneria del Passeig del Remei. Tots tres respecten façanes protegides, voltes catalanes i elements patrimonials originals. Tot i haver de fer obres importants, les immobiliàries garanteixen que no alteraran la imatge tradicional del centre.
11: Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart.
12: Aquí I Lluís Brugalla.
11: Al meu costat i jo mateix. Fins fa només unes dècades, per exemple, la presència de dones dins del món del jazz no era massa gran i la majoria triomfaven com a
13: vocalistes. Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
14: Daylight, daylight, welcome back to the Eclectic Connection. Avui comencem caminant per les zones de la teva ràdio i ens despertem amb la llum del dia. Sortim a passejar amb la companyia de Steve Gunn.
15: Ràdio Caldes,

Sunset Boombox. A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM. Un programa realitzat per en Josep Gallar i Lluís Brugalla, on la música és més important. No és la primera vegada que us portem un trombonista al Jazz and Blues Club. Recordem a Fred Wesley, a Nils Landgren o a Delfeo Marsalis. Però avui tindrem el plaer d'escoltar el senyor que és el trombó al que Charlie Parker al saxòfon. Jai Johnson va treure aquest instrument de notes netes i delicades de les orquestres de Dixieland i Swing per portar-lo a les petites però molt especialitzades bandes de bebop. Va ser un dels trombonistes més influents de la història del jazz i pioner clau a l'hora d'adaptar el llenguatge del bebop al trombó. Us farem una tria de temes representatius enregistrats entre el 1953 i el 1963, començant per tres peces del disc de Eminem J.J. Johnson, volum 1. El primer títol es titula Capri.

Wow. Si esteu tan il·lusionats com jo, vol dir que això és una passada. En aquest disc, enregistrat el 22 de juny de 1953, hi participa un grup de bebopers de primera línia. Ara us heu d'imaginar, per un moment, que quan jo li llegi cada un dels noms, són un munt d'aplaudiments al costat. I estàvem parlant de que aquesta formació està encapçalada per Clifford Brown a la trompeta, Jimmy Hitz al saxo, John Lewis al piano, Percy Heath al contrabaix i Kenny Clarke a la bateria. Una passada. La següent peça que us proposem es diu Turpic i la va compondre el mateix Joe Johnson.

Wow. El darrer tema que us posarem d'aquest disc, que és un dels primers que va editar en Gigi Johnson, és una versió molt dinàmica d'un estàndard, un estàndard que es diu Get Happy, amb un fraseig impecable del trombó. Toca les notes tan clares que és aigua cristal·lina. Get Happy.

magnífic, magnífic Gigi Johnson, Ràdio Caldes. El proper àlbum que explorarem en l'Alex és l'excel·lent Fierce Plays de l'any 1957. Aquesta vegada en Johnson ens regala un grapat de temes fent quartet amb Tony Flanagan al piano, Paul Chambers al contrabaix i Mac Roth a la bateria. Wow. Aquesta peça es diu It's Only a Paper Moon.

estem fent un repàs de les millors peces d'un àlbum històric, el The Eminent Gigi Johnson, i ara ens toca una peça magistral. És una composició original, un clàssic del jazz en format de blues de 12 compassos, compost pel mateix Johnson, i destaca la seva gravació, que és la que escoltarem, de l'any 53, i amb un acompanyament magnífic, el qual potser caldria destacar el trompetista Clifford Brown. Seguim, doncs, amb Jai.

0: Bé, en Josep, que sembla que avui té pressa, avui m'ha fet un dribbling al guió.
1: Ho sento, no?
0: No tornem a passar.
1: No tornem a passar.
0: Bé, aquest tema que acabem d'escoltar es diu Commutation i l'hem posat seguit amb l'anterior perquè en els dos hi ha passatges fets amb l'arc del contrabaix del Paul Chambers, que crec que són per destacar, i aquest swing suau i aquests timbals del Mac Roach. Ara tornaré a presentar la cançó que li tocava ara, que és una cançó que és curta però porta el nom d'en Jay, i per tant és pel seu lluïment personal, i aquí el veurem, l'escoltarem bé amb el seu... és curteta per això, 3 minutets i pico. Escoltem, Jay.

Excel·lent, excel·lent quartet amb el Max Roach a la bateria, que és brutal, un tio brutal, sí. Bé, ara canviarem el disc, el plat, li diem al Monter que tregui el vinil que teníem i posem un altre, i us posarem unes peces del Blue Trombone. És el disc que avui us recomanem perquè és realment molt interessant, tot i que, com us explicarà després el Josep, té molta continuïtat amb el que acabem d'escoltar. El tema que escoltarem ara es diu Hello Young Lovers.

portem més de 30 minuts de programa. Això és Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, avui dedicat a Gigi Johnson, un trombonista que va canviar la percepció del trombó en la història del jazz. En aquest disc, en Johnson manté la formació del disc anterior i va ser enregistrat el mateix mes d'abril de 1957. O sigui que es pot considerar que són el resultat d'una mateixa trobada en diverses sessions al Columbia Studio de Nova York. Escolteu ara aquesta interessant peça anomenada Kef.

Molt bé, aquí podem veure aquesta banda que s'ocupa d'un hard bop molt estàndard. El proper tema és el celebrat Blue Trombone, que dona nom al disc. Aquí podrem trobar, com en la peça anterior, el millor hard bop d'en Jai Jai i la seva banda. Gaudiu-lo, que val molt la pena.

molt bé, això ja, ja està al moment final. Ens despedirem amb una peça que ens encanta, un estàndard de John Coltrane, però passat al llenguatge del trombó per a Johnson, My Favorite Thing.

0: això és tot. Ha sigut un programa a càrrec de Lluís Brugalla i un servidor Josep Callar, amb un mentor, com sempre, els controls. Recordeu, cada setmana Jazz and Blues Club a Radio Caldes.
1: Acabem de disfrutar aquest My Favorite Things.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: I avui anem una mica de ressaca entre tantes festividades i, digamos, tradició i mal anomenats històries vàries. Entre la foscor i l'estil, la història de la moda, entre Halloween, la castanyada i festes vàries.
2: Hola, hola, bon dia. Doncs un diumenge més, són les 9 del matí, la clàssica la va estar amb vosaltres en el vostre cafetó, la vostra infusió, o simplement esteu, com dic moltes vegades, mandant el dia. Avui comencem el dia any de
0: A la veu és màgica. El primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la sisena temporada de
3: l'Estanteria d'en Jordi.
4: Música, una miqueta de cinema, sèries i altres cosetes. Tinc una estanteria plena de tot això. La meva intenció és convertir tota aquesta matèria en energia electromagnètica.
5: Que avui hi ha molt bon rotllo en la redacció.
2: Que guai.
5: Especialment.
6: Però... Epa.
5: Sí, sí, sí. No sé per què, però s'ha creat molt ambient avui de sobte. No sé.
6: La gent que comença a gastar.
5: Mm.
6: Comença a gastar.
5: Poca broma, eh?
6: Home.
5: El Black Friday.
6: Epa.
7: He escoltat ja uns quants cops, eh?
5: Black Friday.
7: Sí, sí, sí. Ja he escoltat...
5: És aquest divendres,
7: no? Sí, o cosa així.
6: O no?
2: Ara que
6: sí, el que passa és que jo ja s'ha difundit tot el dia. Sí.
0: Arribes de Ràdio Caldes, l'espai setmanal on posem veu aquells que inspiren, que creen i que transformen el nostre entorn. Soc la Núria Cortés i cada dilluns us acompanyo per descobrir històries que ens ajuden a entendre millor què significa ser líder avui en dia. Persones que amb passió i compromís es converteixen en motor de canvi en els negocis, en la societat i en la vida personal.
8: Els últims anys, qui no ha guanyat el percentatge més alt? Si el contrari dels més baixos.
7: Sí, bueno, però... Bueno, és que el draft...
8: Jo diria que sí, eh? Si és que no. Molta casualitat que Nico Harrison estirés un tret al peu
7: no, però...
8: i en comptes de sagnar-se... Li vingués aquí un estudio.
6: Per nosaltres són les 5 i uns minuts. És un decalatge com si jo estigués a Canàries i vosaltres estiguéssiu aquí a la península, a Catalunya. Ah, molt bé. Doncs per què? Per què això? Per què? Us preguntareu tots. A veure, estic sentint des de lluny. Per què? Per què? Per què ho fas una hora abans? Per què?
7: Tranquils, home, que ja us ho explico, que sembleu... Bueno, no us dic el que sembleu.
9: Bona tarda i benvinguts a una nova edició de Vincles, el programa de Ràdio Caldes, on ens agrada explorar les connexions que donen sentit, d'alguna manera, a la nostra vida, no? La cultura, l'art, la comunicació, les relacions, la vida en si, no? I sempre a les persones com a protagonistes.
10: Los bailarines de tango merecerían bailar en los patios del cielo. Los bailarines de tango bailan para que la noche y la ciudad descansen de las furias del día. Bailan para que se olvide la muerte y tantas otras sombras que nublan el aire. Bailan para que las penas de llover en la cara de los solos.
11: Radio Caldas, la radio.

Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

tal? Què tal? Com estem? Benvinguts al Males Cartes d'avui, dia a dia. Quin dia és avui? Ja és el dia 26 de maig del 2026, el 26 del 05 del 2026. Una mica capicua no és, però una mica s'assembla, eh? Doncs benvinguts al Males Cartes d'avui, esperem passar una estona ben agradable. Avui he vingut una mica justet de temps i tot just m'acaben de donar les regnes de l'estudi 2 de Ràdio Galdes, aquí a l'emissora municipal ubicada a l'antic col·legi del Carme, on estem molt fresquets, per cert, perquè l'aire condicionat ja funciona tutti pleni, o sigui que perfecte, amb aquestes calors que des de la setmana passada ja van començar a tope, i aquesta caloreta que seguirà i que s'augmentarà, s'incrementarà el dijous. No, tranquil, hem estat dient si vull que m'obrin les persianes. Gràcies, Munter, ets un amor, des d'aquí tot el meu amor. Vinga, adéu. Doncs què tal, com esteu? Espereu que aquesta setmana hagi anat superbé. La setmana ja encarem l'última de maig i ja començant la de juny, ja el Sant Joan a l'horitzó. No esteu percebent ja l'olor a pólvora? En dos o tres dies ja començarem a sentir els petards i veureu les casetes de petards ja pues, aixecant-se en els seus llocs habituals, suposo, no tinc ni idea, però suposo que sí. I bé, tothom podrà anar a comprar piules i xinos i allò que s'enlaira, que com es diu allò, ara no tinc el Munter aquí perquè m'expliqui com es diu les piules aquelles, bueno, és igual, ja ho sabeu, tota classe d'artefactes pirotècnics que podreu comprar convenientment a les casetes, que jo no sabia el dia, bueno, fa uns dies em van dir que a Palau hi ha dues grans empreses de petards, i es veu que no sé què m'han explicat, que van haver una mica de lius entre les famílies, no sé, jo no sé el que va passar, però una mica de dinastia de petardos sí que hi ha a Palau. No sé què tenen aquests de Palau que van tan cremats, oi? Doncs...

trobaré, eh? Ai, senyor, quines coses que té la ràdio municipal. Vine, va, vine, Monter, vine, perquè no trobo la meva carpeta dels programes de Ràdio Galdes. Mira tu que quina tonteria. Ah, vale, ja està, ja l'he trobat. Sento, Monter, és que un no pot estar aquí tan desconnectat de la vida moderna, perquè la veritat és que, a veure, ara sí, ja l'he trobat, aquí, vinga, va. Va, anem per sentir-nos una mica bé, una cançó que s'intitula Feeling Good, o sigui que escoltem Feeling Good mentre jo busco una mica les recomanacions i veig si el Joan vindrà o no vindrà. A veure, va. Feeling good. Venga, dale, que te quiero. Ahora. Feeling good per tots vosaltres.

feeling good. Doncs amb aquest I'm feeling good estic bé, estic bé, comencem bé, i mentre esperem el Joan a veure si respon o no respon, anem per la primera recomanació del dia, que no és una altra, els pròximes estrenes, que una pel·lícula que la trobareu el 29 de maig, avui és dia 26, doncs el divendres comença ja, s'estrenen totes les pel·lícules d'aquesta setmana, i repassarem una mica les estrenes d'aquest divendres amb una que es diu El Drama, i a veure si amb aquest nom potser és una comèdia, és a saber, no, jo no crec, drama, romance, romàntica. Una parella, els dies previs al seu casament, que sembla, s'ha de ser burro ara per l'època en què estem, casar-se, s'ha de ser molt burro, oi? Doncs es veu que aquests encara no estaven a la page i es volien casar. I s'enfronta a una crisi, clar, què t'haig de dir, quan unes inesperades revelacions des,

0: doncs clar, ens faltava dir una petita dada, que aquesta pel·lícula la protagonitzen la Zendaya i el Robert Pattinson. O sigui que això ja eleva la pel·lícula per tot aquella munió de fans del Robert Pattinson i de la Zendaya, en els quals no m'incloc ni d'un ni de l'altre, la veritat sigui dita, però evidentment doncs aquesta pel·lícula protagonitzada per dos desconeguts doncs no hagués tingut la mateixa acceptació o publicitat. El drama, la Zendaya i el Robert Pattinson, que intentaran descobrir si la història amagada que hi ha darrere d'ells els deixarà fer un salt o quedaran en el camí. Per això ho descobrireu quan aneu a veure la pel·lícula, perquè en el tràiler convenientment han tallat els moments àlgids de descobrir què és el que passa, cosa que ens hem quedat amb una mica de dir que carai deu ser, però bueno, és igual. Anem i seguim, a veure si primer de tot contactaré a veure si el Joan m'ha dit alguna cosa. No diu res el Joan. Bueno, doncs seguim recomanant, que aquí no passa absolutament res. Seguim recomanant una altra pel·lícula que anava a dir que també s'estén a Mallorca Confidencial, però bueno, aquesta me la saltaré. I una altra espanyola que es diu Corredora. Aquesta no me la salto perquè, a banda de que, bueno, que trobo que la caràtula de la pel·lícula està força bé, m'atrau, doncs la valoració és bastant alta. Corredora, de què va Corredora? Primer de tot, qui la dirigeix? La Laura García Alonso, i el repartiment és l'Alba Sáez, Marina Salas, Àlex Brandemühl, l'Àlex Brandemühl sempre surt per tot arreu últimament, la Marta Besa, Jordi Farrés, Clàudia Gallego i unes quantes més. 96 minuts, que ja està molt bé que duri poc, o sigui que és correcte, 96 minuts i cap a casa, més ja no cal que li durin. I el Corredora, de què va? Us dic, Cris, una corredora d'élite, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però Natàlia, la seva germana, serà el seu refugi per acceptar la seva condició i redefinir el seu ritme de vida. Doncs amb aquesta Corredora, que ara mateix vaig a buscar un moment... Estoy buscando el trailer. Un segon, que no m'arriba el micròfono. Corredora. Collons. Perdó, és que no em va bé el teclat tan lluny. A veure, Corredora, trailer oficial. Vinga, va, escoltem. Primer potser ens surt el Xino, que ens dirà que ens rebaixem 40 quilos. A veure quin d'això anunci hi haurà. Ah, no, tens una empresa? Va, vés a tomar. Hold it, que sempre estàs sortint per tot arreu i no sé, carai, va, saltar.
1: Fer història.
2: Sí, sí.

0: història. Ho diuen els atletes.
1: Quin? L'acompany?
0: No, doncs no. Són gelosos. Has entrat a la meva habitació? Està tot diferent. De què m'estàs parlant? Guanyaré.
1: Que sempre guanyes.
0: I tornaré a guanyar. Per història. Has parlat amb ells?
1: Amb qui?
0: No ho sé tot. Que volen que guanyi, que volen fer mal. Guanyaré.
2: Cris!
3: Cristina, t'estàs parlant amb la medicació?
0: Guanyaré, guanyaré. Per història.
4: Està bé que facis esport.
5: Que vagi bé.
4: Gràcies. Però l'entorn de la competició és un factor de risc que hem d'evitar.
6: Cris, no pots córrer, com estàs?
7: Com que no puc córrer?
6: El que no pots és competir, t'ho estic intentant, oi?
8: És com uns corafons, que no em deixa pensar, que no em deixa viure.
9: I quan corro marxa, i puc dormir, i puc pensar, i puc estar tranquil·la. Aniré al campionat. Necessito saber que puc controlar-ho.

0: guanyaré.
1: Sí, sí, guanyaràs, però te'n fotràs un fart de córrer, perquè noi, tot el tràiler i tota la pel·lícula deu estar corrent aquesta noia. Alba Sáez fa un paperot, pel poc que he vist, fa molt bé. Doncs ja sabeu quina pel·lícula podeu anar a veure si voleu, si us agrada aquest món de la competició i del running, doncs per tots vosaltres. A veure, una altra pel·lículeta que està força bé, una que es diu A la cara, també és espanyola, que aquesta és una pel·lícula, és un altre drama de xarxa, a les xarxes socials, per exemple, dirigida pel Javier Marco i protagonitzada pel Manolo Solo, Sonia Almarcha, Roberto Álamo, Elena Zumiel, Mario Zorrilla, Daniel Pérez Prada, Silvia Maya i Silvia Vacas. Tota aquesta gent protagonitza A la cara, 95 minuts, molt bé, la veritat és que van aprenent de que les pel·lícules no poden durar 30.000 hores, i una hora i mitja, una hora i dos quarts, perfecte, tu. I la sinopsis de què va A la cara, aquesta pel·lícula que també podeu trobar a partir de divendres a les vostres sales. Bueno, jo no en tinc cap de sala, vosaltres no sé si en teniu, però sí als cinemes. Quan Pedro obre la porta a la seva casa per rebre un possible company de pis, es sorprèn al trobar-se amb Lina, una famosa presentadora de televisió. L'habitació no li interessa, només vol que Pedro digui en veu alta el missatge d'odi que li va escriure a xarxes socials. El que comença com un xoc violent es transforma en una estranya convivència on ambdós es converteixen en miralls incòmodes. Obligats a enfrontar-se als seus propis dimonis, Pedro i Lina descobreixen que aquests els uneix més del que que aquests els uneixen més coses dels que ell creuen. Bueno, traduït al català directament, anem a trobar aquest tràiler, la mia no na nia no, de la pel·lícula A la cara, na nia no na nia no. Segon, tranquils, que tenim fins a les 6 de la tarda i encara no són ni dos quarts, i el Joan no dona senyals de vida, o sigui que tranquils, trailer, 29 de maig en cine, sí, això ja ho he dit. A la cara, anem a veure quina publicitat surt. Ah, mira, ja no hi ha publicitat, tu, m'han donat un bònus de sense publicitat un vídeo. Vinga, va, a la cara.
2: ¿Cómo pasar? ¿Es aquí donde te pasas el día soltando la mierda que llevas dentro? Vamos, entra. Delante de mí. Voy a la habitación. Está libre.
3: Sí, pero...
2: Voy a quedármela. O sea, que es verdad que estás aquí metida con mi padre. Sois tremendo tópicos los dos, ¿eh?
4: ¿Qué está Lina en tu casa, Pedro?
3: Desde que entraste por esa puerta, no tiene sentido nada. ¿Por qué estás aquí?
2: Porque no quiero estar allí. ¿Dónde está ella? En el hospital.
3: Porque tu hija se merece algo más. Se merece que entres a la habitación y te pongas a su lado.
2: Hay un agujero ahí atrás donde los setos, por si te quieres escapar.
5: Ese es tu problema, que tu hija piensa que no la quieres. Prefiere un padre de mierda a no tenerlo. ¿Qué te parece?
3: ¿Por qué no te vas? ¿O sea, me conoce?
5: ¿Y tú a mí sí? ¿Qué sabes tú de mí? Que tengo un puto programa de televisión, eso sabes. Somos unos egoístas. La única diferencia es que yo soy famosa. Tú no.
1: A la cara. Ho podeu trobar, com sempre, als cinemes d'aquest divendres. Hi ha una miqueta de música mentre intento contactar amb el Joan, i si no, pues, seguirem. Una cançó que es diu A Pretty Girl, del Pretty Girl Making Her Cow. Bueno, pues allà va, A Pretty Girl.

0: Pretty girl, milking her cow. Doncs amb aquest anglès macarroni que acabem aquesta cançoneta que ens ha portat fins a la propera recomanació d'avui, que no és una altra que Conoce a los Bárbaros. És una pel·lícula que també trobareu al cinema, és una comèdia per de sàtira i d'immigració i racisme, toca aquests pals, la dirigeix la Julie Delpy i el repartiment està encapçalat per ella mateixa, la Julie Delpy, la Sandrine Kiberlain, Lauren Lafitte i molta més gent que no conec de res. És una pel·lícula francesa que es diu, el títol original, Les Bàrbares, I de què va aquesta pel·lícula? Doncs el tranquilo pueblo bretón de Pointe-Pont ha decidido por unanimidad acoger refugiados ucranianos a cambio de subvenciones del gobierno. Sin embargo, en lugar de ucranianos, ven llegar migrantes sirios, lo que desencadena reacciones que oscilan entre la hospitalidad forzada y el rechazo, revelando los prejuicios de una comunidad que se considera ejemplar. Doncs, hosti, això em recorda la gran pel·lícula Bienvenidos al Norte, que fa molt de temps que no veig, i que amb la versió de director, és que és tan bona. Doncs, després, si de cas, buscarem el tràiler de Bienvenidos al Norte, que us la recomano fervorosament, perquè amb el temps va guanyant i s'ha tornat un clàssic. Doncs, escoltem el tràiler de Conoce a los Bárbaros, de Julie Delpy. Fiquem una mica de volum, si de cas, i l'escoltem.
1: Pont-Pont és un pueblo dinàmico, que està bé. En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
2: ¿Es cierto que los ucranianos han sufrido mucho? ¿Y a favor de acogerlos?
1: ¿Herberriu?
2: Sí.
1: Aprobado por unanimidad.
3: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
1: En realidad, son sirios.
2: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
1: No, de Siria.
2: ¿Y tiene tres mujeres?
3: No, ya te dije que venía con su hermana y su hija.
2: Yo no tengo problemas. Árabe no es un eso.
1: No, eso no lo graben.
3: ¿Cómo que no
1: ha
3: hecho
1: no,
3: esto?
1: No, estamos informando.
2: ¡No!
3: El racismo es que no te gustan los negros. A mi padre sí le gustan en Bazello Masí. El racismo proviene del miedo.
2: ¡Hola!
3: El miedo que te quiten la mujer.
2: ¿Por qué nos saludas?
3: No lo sé.
1: Hay que crear una narrativa en torno a los fallados.
2: No sé, no lo entiendo. No me hable como Macron.
4: Hay que defender nuestra identidad regional.
2: Lo bretón.
3: ¿Quieres de Alsacia?
0: Doncs fins aquí, Conoce a los Bárbaros, aquests ucranians que en realitat són siris de Síria, Doncs amb aquesta pel·lícula passem a la següent, que no és una pel·lícula que es diu ¿Qué te dice esa naturaleza? Una pel·lícula que diria, ara ho comprovo, que és japonesa, d'un drama romàntic també, no, de Corea del Sud, no és japonesa, és de Corea. La dirigeix Hong Sang-soo. I de què va? El joven poeta Dong-hwa, Ha Sang-guk, visita por primera vez la casa de la familia de su novia Yoon-hee, Kang So-yi, descubriendo que es más grande y lujosa de lo que pensaba. Allí conoce a sus suegros y su cuñada, y acaban pasando el día juntos entre conversaciones, comida y bebida. Conforme fluye el alcohol, irán surgiendo tensiones y revelándose secretos. Senyors, un drama familiar, què te dice esa naturaleza, d'estrena aquest divendres, pel·lícula coreana, i ara escoltarem un tràiler que potser no estarà ni en castellà ni en català i que us haureu d'imaginar l'ambient de la pel·lícula, pues, com funciona.
5: No se'n va, i que això no és això. Jo que sé, quan ve. Jo i Furi, Fabien, Fabien, mira.
6: 내 남자친구예요. 하동화요. 편해?
5: 응, 그럼 편하지. 저 위에 나무에다가 어머니를 수납장했거든. 동화 씨는 시인이라면서요. 그 쓰고 있는 겁니다. 제가 좋아가지고.
7: 무슨 시를 쓰고 있어요 지금은?
5: 밤에 꽃이 피네. 꽃이 피면 화내시고 무섭지 않아요.
8: 재미가 없는 거지 뭐.
9: 뭐 시 안 쓰고 제대로 된 일 하면서 그러면서 씻으면 되는 거지. 그리고 아버지가 뒤에 있지.
5: 엄마 남한테 의존하지 않고 이렇게 살아야지.
10: 감사합니다.
8: 남자는 뭐인데?
5: 남자라고 생각도 깊고 그런데 아니야. 아니 해가 지는 게 그런 게 아니야.
0: Doncs una pel·lícula que, segons els que anava sortint, és com un Los Padres d'ella, però a la coreana, eh? Una, així, bueno, una mica de poesia i no està malament, eh? Llàstima que no hagueu pogut veure les imatges, però bé, l'ambientació era una ambientació de pel·lícula que és agradable transpassar, bueno, estar passant per aquesta pel·lícula durant una estona i et deixa un cos de... Ah, mira, que vaco, eh? Doncs ja ho sabeu, que te dice esa naturaleza. I l'última recomanació d'avui, per acabar amb les recomanacions de pel·lícules, doncs dir-vos que el divendres també hi ha la reestrena, no sé quantes vegades l'hauran reestrenat ja, no? Però podeu anar a veure al cinema El Señor de los Anillos, El Retorno del Rei. O sigui que ja podeu començar a anar al cinema si voleu pues, recuperar aquesta gran pel·lícula que ara repassem amb el tràiler.
11: La leyenda habla de un anillo creado por un antiguo ser maligno que le daba a su portador el poder para esclavizar al mundo. Durante siglos se creyó perdido y ahora ha sido hallado. ¿Está en un sitio secreto? ¡Está a salvo! Este es el anillo único forjado por el señor oscuro Sauron. A Sauron le basta con él para cubrir todas las tierras con una segunda oscuridad. Lo está buscando. Todo su pensamiento está puesto en él.
12: Nadie sabe que está aquí.

0: un poco fuerte. Por eso lo mojamos en el café.
1: Para suavizarlo.
2: Es grave, amigos. Viene mi mujer.
1: Oh, ya, qué mejor.
3: Yo me instalo aquí contigo.
2: No, es imposible. Me niego.
3: ¿Qué hay de cena?
4: Pues carne.
3: ¿Qué tipo de carne?
5: ¡Estate quieto, viejo!
6: Bienvenidos al norte. La veritat és que feia temps que no veia ni una imatge d'aquesta pel·lícula i ja he rigut jo sol. Bueno, va, què anava a dir? Que el Joan diu que està disponible. A veure, doncs intentem trucar-lo, no? A veure, va, intentem trucar-lo. Fem una trucadeta en el WhatsApp, a veure si està disponible. Quan són les 5:40.
7: Hola.
6: Hola, Joan, què tal?
7: Hola, Vicenç. Bones, què tal?
6: Pensava que avui ja no estaries amb nosaltres, eh? No sé per què, ha vingut un calfred i dic, hòstia, no està el Joan, que estrany.
7: Sí, doncs no me'n recordava, la veritat. No, a la festa de dilluns.
6: Hòstia, no te'n recordaves?
7: No, que va, no tenia gens present que hi havia ràdio.
6: Que va, que pensaves que avui era com un dilluns, no?
7: Sí, pensava... Sí, no sé, sabia que era dimarts, però no hi creia que què tenia de dimarts, saps?
6: Ai, no, senyor.
7: Mira que em fa il·lusió a la ràdio, però no sé.
6: Bueno, farem un o... Ai, o... Espera, a veure... No s'ha sentit bé. No se sent bé. Bueno, és igual. No m'entenc, per què no se sent? He tirat un so d'aquests. Espera't, a veure, el disc de l'escopeta. Tampoc se sent. Ah, vale, ja sé per què. Espera't. Vale. Ara, ja. Bueno, manantial. Un de manantial. Fem el d'això amb el manantial o què? No, home, no. Va, vinga, que tens preparat avui alguna cosa o no?
7: Doncs no gran cosa, de veritat. No massa, però bueno, podem improvisar alguna cosa.
6: I tant, mare de Déu. Mira, sí. Jo crec que 10 minutets ens el traiem així patillerament, eh? Ai.
7: Que...
6: Perdona, t'he tallat sense voler. Digues.
7: Primer comentar que jo vaig tenir els resultats de la psicotècnica que vam estar parlant.
6: Ah, sí?
7: Saps?
6: I què?
7: Sí. I un 5,5, un 5,5. I... De fins a 10, o sigui, un 5,5 sobre 10.
6: I...
7: O sigui, ha provat pels pèls, diguéssim.
6: Però era que podien dir-te no apte.
7: Sí, és el que vam comentar. Et podien eliminar. O sigui, havies de treure com a mínim un 5, si no estaves eliminat.
6: Hòstia, i va suspendre algú?
7: Dels 4 que estàvem a la... que havien passat fins a aquest punt del procés, no va suspendre ningú. Tots van aprovar.
6: Hòstia, un 5,5, eh? Clar, i ara és el que dèiem, no? Ves i protesta de que no estàs d'acord.
7: Sí.
6: Clar, no pots protestar enlloc.
7: Sí, jo què sé, ha de ser molt complicat ara anar... Perquè hi havia el test aquest que vam estar comentant i a part una entrevista, o sigui, era un compendi de les dues proves aquestes.
6: Sí.
7: És molt difícil això d'anar a discutir res. I menys l'entrevista, que clar, no queda enregistrada enlloc.
6: Ja, déu-n'hi-do. Bueno, sí. Però com a mínim has passat ja. Ara on estàs? Ara ja directament a l'entrevista final?
7: No, l'entrevista, l'única entrevista que hi havia és aquesta també, competencial. Ah. No, ara ja està, ja estic liquidat. O sigui, eren 4 i d'aquests 4 he quedat quart.
6: Hòstia.
7: Sí, no podia quedar d'aquests 4.
6: Hòstia. Sí. I quantes places hi havia?
7: Una
6: només.
7: Una.
6: I a quants punts has quedat del primer?
7: No t'ho sé dir, però bastants, perquè és que hi havia dos noies que tenien el tope de puntuació de formació,
6: ja.
7: Si tenien algun grau superior de relacionat,
6: sí.
7: Tenien molta puntuació també per haver treballat, a través de borses o del que sigui, va treballar ja de això mateix.
6: Sí.
7: Per tant, estaven super disparades aquestes coses. Sí, sí, sí.
6: Vaja.
7: Era impossible.
6: Mm. Bueno, sí, sí. Pues res, s'ha intentat, no?
7: Sí, s'ha intentat, no passa res. Jo vaig fent, vaig provant i...
6: I això per què? Vas dir per on era o vols dir-ho o no cal?
7: Sí, bueno, suposo que ho vaig dir. Això era una plaça...
6: De biblioteca?
7: Auxiliar tècnic, tècnic auxiliar, auxiliar tècnic de biblioteca a Aigua Freda.
6: Ah, això, Aigua Freda. Pensava que era Caldes. Ah. No, no, era Aigua Freda.
7: Aigua Freda, sí, sí, sí.
6: Bueno, pues res, ja aniran sortint més places, no, suposo?
7: Sí, sí, ja seguirem provant.
6: Aquí a la biblioteca de Caldes, en pocs dies he conegut dos noies noves a la biblioteca, o sigui que una mica de rotació pel que veig, perquè sí, no les havia vist mai, de cop i volta, dos noies noves.
7: Jo em vaig presentar aquí a Caldes també, el procés que va haver-hi.
6: I
7: de fet vaig quedar segon en el d'aquí Caldes.
6: Vaja.
7: Vaig quedar segon.
6: Si has quedat en borsa, no ho saps.
7: He quedat en borsa, sí.
6: Però
7: sí,
6: no t'interessa.
7: En borsa, bueno, clar, no puc deixar la meva feina per anar a fer alguna cosa allò...
6: Ja, de dues setmanes.
7: Temporal.
6: Ja.
7: Sí. Però bueno.
6: Bueno, sigue jugando. Mai sabràs on vas a parar, eh? Perquè potser vas a parar al costat de casa teva i molt millor a l'hora de transport i despeses.
7: Sí, sí, seria la idea de també guanyar-hi una mica amb això. Sí, sí.
6: Molt bé, molt bé.
7: Es provarà.
6: Bueno. Sí. I quina d'això va tenir la puntuació més alta? Bueno, quina puntuació va ser la més alta del test psicotècnic aquest?
7: No t'ho sé dir, no sé. Hi havia un noi que va treure un 5 pelat, em sembla.
6: Sí.
7: Sí, perquè va treure el mateix que jo. I de les altres dues, no ho sé. No tinc davant i no t'ho sé dir. Sé que es disparava molt, com t'he dit, per formació i per experiència.
6: Ja.
7: I del psicotècnic em sembla que una també estava bastant alta, que és la que va segona, i l'altra no estava tant, però que va guanyar per altres, per les proves d'escrit, no sé quines històries.
6: No m'estaràs dient que el psicotècnic, els nois veu quedar amb una nota baixa i les noies li van donar una nota alta? Perquè a veure si...
7: Això mateix.
6: Sí?
7: Això mateix.
6: Tu creus que això influeix a l'hora del psicotècnic, de que un tema més femení creuen que és més apropiat per una biblioteca?
7: No, jo crec que no és significatiu.
6: No t'ho vas a veure.
7: Persones, si fóssim aquí...
6: Home, potser s'hauria de veure, si a altres proves passa una cosa similar, i potser seria discriminació de gènere.
7: Sí, discriminació de gènere, sí, ens hauríem d'anar...
6: Si tu sobreentens que una plaça ja és, tant si és per una noia com per un noi, si tu sobreentens que una plaça ha de ser per un noi, potser ja fas un esbiaix en el test psicotècnic perquè estàs buscant un home. I al revés, en aquest cas, no? Seria...
7: Yeah.
6: I això no seria democràtic i constitucional, que tothom té el mateix dret.
7: Ja, no, però jo crec que...
6: Va ser casualitat.
7: Potser hi ha més noies que nois, de fet, crec que, no, les biblioteques?
6: Sí, home, moltíssimes. Sí, moltíssimes més.
7: Moltíssimes més bibliotecàries, però jo crec que tampoc els nois no se'ls fa un lleig.
6: No. Vale, pues, no sé, la història està en què seguiràs provant-ho i ja ens ho aniràs explicant. Va girant, no? Clar, ara hi ha alguna plaça lliure, por ahí?
7: Ara en surten molt poques. Va haver-n'hi una a Palau.
6: Ah?
7: Ho vaig descartar perquè era un tros més avall i no puc fer més quilòmetres, saps? Ja. No, per pocs que siguin, no en puc fer més.
6: Hòstia, jo a Palau tinc pendent encara d'anar a veure la biblioteca. Tu has anat a veure-la?
7: No.
6: Saps aquesta biblioteca que sembla un platillo volante que han fet a Palau?
7: No, ni tan sols l'he vist. Sé que és nova.
6: Pues per fora sembla una nau espacial i em feia gràcia anar-la a veure, i la veritat, clar, no atines mai d'anar fins a Palau a veure la biblioteca, no? Però, però bueno, ahí està, per a veure quan hi puc anar.
7: Joder.
6: Bueno. Pues res, algun... mira, justament l'últim llibre que vaig llegir, que és del, un llibre del Mark Frost, que és el creador de Twin Peaks, un dels creadors, un guionista, del creador de Twin Peaks, va escriure dos novel·les, o ha escrit dos o tres novel·les. I una novel·la es deia La llista de los siete, que la tenia a la biblioteca de Caldes, ben editada, així, moderna, i es veu que seguia. Bueno, això era l'any 1990 i algo, que el 1980 i pico que els va escriure. I tenia una segona part, i amb això tan guapo que tenen les biblioteques municipals, que pots tu mirar si el llibre està en alguna biblioteca de la província de Barcelona i te'l porten, doncs vaig demanar-ho, la segona part, no? Era la segona part es diu El sexto Messias, o sigui, el primer és La llista de los siete, i la segona part és el sexto Messias, que us recomano els dos llibres. És novel·la d'aventures, representa que va de que l'Arthur Conan Doyle, l'escriptor del Sherlock Holmes, li passa una sèrie d'aventures i tal, i una mica esotèriques també, dins de l'esoterisme, i molta aventura, i la veritat és que està molt bé, molt, és d'aquells llibres que t'enganxa. Bueno, si t'agrada la novel·la i si t'agrada una mica el misteri, no? I vaig demanar, tot això bé perquè t'ho explico, perquè vaig demanar el llibre i vaig dir, bueno, a veure, quan em va arribar vaig anar-lo a buscar, i hosti tu, era d'aquells llibres que no donaries un euro en una botiga de segona mà. Les pàgines totes grogues, no grogues, no, el següent, bueno, horrible. De fet caldo, de vell, saps? Un llibre de vell, vell. Però bueno, té el seu encant, i ja que estava ficat dins de la història, doncs me l'he començat a llegir, i bueno, no passa res. Però realment, ostres, dius, com pot ser que... potser és que no l'han editat des d'aquell any, i estan a punt de fer-ho, i potser fan una pel·lícula i fot el bombasso, igual que vaig llegir jo el Proyecto Mary, i ara fa poc van fer aquella pel·lícula de Proyecto Salvación, no sé si vas estar al cas, aquella de l'espai.
7: No,
6: el vaig llegir fa 3 o 4 anys i vaig dir, hòstia, aquest llibre és la bomba, i fotran una pel·lícula segur. I mira, 4 anys només més tard hi ha la gran pel·lícula sobre aquell llibre que jo tenia allà llegit de casualitat també. Doncs aquesta de La llista de los siete, si no l'han fet allà, perquè potser ja l'han fet i jo no sóc conscient, però vaig a mirar-ho. Tu tens el mòbil a mà? Que mira... Ah, bueno, sí, però estàs parlant, espera. La llista, vaig a mirar-ho, La llista de los siete. De los siete, no de la sieta. A veure, La llista de los siete, editorial Impedimenta, Mark Frost. Pues no sembla que hagi fet. Llega la novela perfecta para el verano. La llista de los siete. No, Casa del Libro. No sembla que hagi...
7: Busca la Film Affinity.
6: Sí, és veritat. No, ja... Mira, justament tenia Film Affinity aquí perquè he estat recomanant pel·lícules. A veure... No crec que estigui feta, però és, saps allò que dius, és perfecta per fer una pel·lícula en plan gran, Indiana Jones, saps? De los siete. Queda't amb el nom, perquè d'aquí uns anys segur que algú l'enganxa i fot la pel·lícula, Però no sembla que hi sigui, feta. Potser està fet alguna merda de sèrie o alguna... Però no sembla. De los siete... No ho veig enlloc. Bueno, pues res, des d'aquí un descobriment. La llista de los siete, Mark Frost, creador del Twin Peaks, que només ha fet dos o tres novel·les, doncs aquestes dues estan molt bé. Hòstia, al principi quedes molt pillat de que agafi el món d'aquell de l'any 1880 o una cosa així, que és l'època del Sherlock Holmes, no? I realment sigui l'escriptor, el protagonista de la seva novel·la és l'escriptor del Sherlock Holmes, i també escriu el Holmes, i té l'Arthur Conan Doyle, diguéssim que té un bueno, que és famós per haver escrit el Sherlock Holmes. És molt, està dins una novel·la dins d'una altra, oi? Està molt bé, està molt bé. Pues res, tu vols recomanar alguna cosa que t'hagi quedat al pub últimament?
7: Bueno, ara que has dit això los siete,
6: sí,
7: el cinema i tal, m'has fet pensar en l'última pel·li que he vist, no sé si la coneixes, una espanyola que es diu Siete Años.
6: Siete Años em sona molt, eh?
7: Siete Años. Surt el Paco León.
6: Sí.
7: I surt també aquell que es diu Àlex, no sé què, un nom...
6: Vandermull, o no sé.
7: Sí.
6: Ah, doncs pues mira, fa un moment l'he dit el que sortia l'Àlex Vandermull en una pel·lícula. Últimament surt a totes, tu, aquest noi. Bueno, aquest home, ja...
7: Sí, sí. Doncs surten aquests dos, després surt una noia que no et sé el nom, i surt un parell de senyors més.
6: Per això on l'has vist? A alguna plataforma?
7: Sí, l'he vist en Netflix. Doncs és una pel·li d'aquestes de... Sembla que es diuen d'escenari únic, saps?
6: Sí.
7: Que estan tota l'estona en un interior, en una
6: com
7: sala...
6: Com si fos un teatre, no?
7: Com si fos un teatre, sí, sí. Tota l'estona de rotllo, conversa, tal, mogudes, i tot plegat, això. Se'n surti un moment d'allà. I està bastant bé.
6: Sí?
7: Està bastant bé. És distret el... Sí, està xula.
6: Me l'apunto. És esotèric també o no?
7: No, no, esotèric no, no, és una història d'una empresa, de fet, que tenen uns problemes i han de solucionar-los. Allà,
6: molt bé.
7: Totes, i no sortiran d'allà fins que no ho arreglin, i això.
6: Una altra recomanació, mira, ja que parles de pel·lícules acabades de veure, a Filmin vaig veure fa molt poquet, bueno, l'altre dia, La niña zurda, una pel·lícula, no sé si japonesa, coreana o no sé què, és preciosa, eh? Una interpretada per una nena petitona de 4 o 5 anys, no, 5 o 6 anys suposo que deu tenir, o 7, però d'aquestes nenes que, hosti, sembla que no estic interpretant, eh? Sembla que la seva vida mateixa, o sigui, sembla en realitat, eh? I fot unes cares i, hosti, superbé, eh? I li diuen que els esquerrans, que és la mano del diablo, i bueno, i passen tonteries, però que està molt bé, és molt emotiva i molt, molt xula. La niña zurda, des d'aquí la recomano.
7: Hola.
6: Bueno, però pues hi ha molta gent que fa pues, coses emotives, no?, que realment arriben al cor, que són el que després, doncs, mai millor dir, recordes a la llarga, perquè si no t'arriba una mica a emocionar una cosa, doncs tampoc, pues, mira, passa que t'hi vist, no?
7: Mira, si tenim temps, puc esmentar...
6: Tenim dos minuts i mig.
7: Dos minuts, tres documentals. Dos de música, un que és Flores para Antonio.
6: Ah, hombre, Flores para Antonio, sí.
7: Antonio González, que surt com a prota a la seva germana.
6: Sí.
7: L'Alba. Després, un de Sau, del de Sos, del que es va morir. El company de Pep Sala.
6: Sí, el Cesc, no sé què, Sabater,
7: O... Carles Sabater.
6: Carles Sabater, sí.
7: Que no me'n recordo el nom del documental, però tot està a TV3. I aquests dos no estan malament, aquests dos documentals. Val? El de Fulles per Antonio sembla que està molt Movistar.
6: Sí, Movistar no la tinc jo, veus?
7: Ja. Bon, jo ja no tinc, l'he tingut i ara ja no tinc. Doncs no estan malament aquests, molt diferents. El de Flores per Antonio, pues, una pel·li super currada, un rotllo de pressupost i tal, igual, i molt documentada, imatge i tal. L'altre molt més senzill, val?
6: Sí.
7: Però potser les dues també van ser d'interès, potser és menys tonteria en el de Sau i més, segons com, més interessant i un retret més polivalent de la personatge, i l'altre més boniquet tot, però bueno. I després, l'altre documental que va ser molt famós, que és Lo que el pulpo me enseñó.
6: Ah, sí, home, l'he vist.
7: L'has vist?
6: Aquell va. Que, bueno, van passant dies i dies, oi? Amb el pop que sí. Està en el... Bueno, que està en el mar, no? I ella el sí. Va visitar cada dia, no?
7: Sí, sí, sí, sí, va tenir molt èxit aquest vídeo, aquest documental. Però la veritat a mi no em va agradar.
6: No? No et va agradar, vaja. A mi no, no em va desagradar, eh? Vaig trobar que estava força bé, eh?
7: Jo vaig trobar que era molt... molt impostat tot, diguéssim, molt preparat, molt sentimentaloide, difícil de creure, i no va colar a mi, la veritat.
6: Bueno, Joan, doncs ja hem d'anar tancant la paradeta, perquè ja ens criden els de l'InfoCA, d'aquí de Caldes, i bé, ja ens veiem la setmana vinent, vale?
7: Molt bé, d'acord.
6: Vinga, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu. Doncs res, dir-vos que ja estic encantat d'haver estat amb vosaltres fins ara a les 6 de la tarda i que donem pas a l'informatiu i que ho passeu una setmana fantàstica. Adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós.
4: Així sona Ràdio Caldes.
5: Bona tarda, gent de Caldes i comarca. Benvinguts al Patada al Ventre, un programa sobre Caldes i fet a Caldes per gent de Caldes, que som nosaltres. Jordi Graví, bona tarda.
8: Bona tarda, Xavier Serra, bona tarda.
5: Bona tarda. Els de Caldes la tenim tot el dia ben valenta, se'ns aixeca fins al cim Mercès a l'aigua calenta.
9: Però la C-59, què passa ara?
10: Abans de començar amb el tema anecdòtic, recordar com sempre que ens podeu enviar les vostres anècdotes al 608-970-864 i al correu electrònic de radiocaldes@caldesdelmull.cat. Avui seguirem on vam deixar la setmana passada. Tranquils, avui no hi ha col·laborat el queixal, relax, perquè tenim les continuacions de les anècdotes dels bastoners de Bastia.
11: Digueu-me un altre, aviam, què us sembla.
12: És molt agradable, té un aroma intens sí. I agradable. Sí que se'n va més a la fusta i a de bones a primeres. N'hi ha un punt de cola.
13: Aquí.
12: Oi?
13: No, aquest.
12: Jo aquí no l'he trobat. Sí que té unes notes rares.
14: Tengo que decir que no sabía el día, así que la intro ha tardado un poquito más en seguir. Pero nada, aquí estamos. Yo soy Javier, por si no me recordáis, Marc y Mario. Hace mucho tiempo que no nos vemos las caras y no nos escuchamos. Y nada, ha sido un placer, ya está. Acaba aquí el programa.
15: Bueno, con vosotros, Pepe Santos, somos Sports, programa esportiu de Ràdio Caldes. Quasi res, darrer divendres ja d'aquest mes del mes de novembre. Bé, com sempre comencem, avui portem un programa miscel·lània de temes variats per comentar.
16: Caldes en Bordes, un espai de conversa literària. Dins d'un llibre trobarem emocions, coneixement, aventures i reflexions que ens enriqueixin. Així que, si et trobes davant d'una jamborda literària, no dubtis a aixecar-la i descobris els tresors que amaga. De la mà de Conchi Sánchez.
17: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per anar

0: a tothom i benvinguts i benvinguts a Viatge Electrònic, el programa que parla de les novetats de la música electrònica underground. Salutacions del vostre host, sóc en Duixa, avui capítol 204 de Viatge Electrònic, un capítol avui especial, ja que la música que escoltareu en el G-Mix d'avui és música d'unes recopilacions que ho van petar als 2000.
1: La gent que es vestia de matí a primera hora i es canviava de traje segurament cap allà a les 7 de la tarda per anar una mica vestint diferent al vespre.
2: Quasi amb totes les fotos sorties igual.
1: Però estava concentrat. La plec del noi és una altra cosa, eh?
2: Sí, però la festa major, el casino. Els teus records és el casino.
1: Les atraccions i el casino. I el castell de focs.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Bon dia. Divendres 22 de maig del 2026, 11 hores 5 minuts. Des dels estudis de Ràdio Caldes, en el cor del casc antic de la població, us parla Pepe Santos. Programa Som Esports. El dia d'avui començarem per una sèrie de notícies importants. Pràcticament avui parlarem de l'esport calderí. Farem un monogràfic de l'esport calderí. Ens acompanya també el membre de l'equip de ràdio Caldes Som Esports, el Joan Serrat, Joan Serrat i Castells. I avui farem el mateix que vam fer en el mes de desembre, que vam fer un anàlisi de com anaven tots els equips capdavanters a les diferents modalitats esportives, i ens vàrem atrevir a fer una predicció de com anava el desenvolupament de la Lliga. I avui, pràcticament amb la pràctica totalitat dels esports, parlem de futbol, hoquei, bàsquet, waterpolo, ja finalitzades les competicions i amb les darreres jornades de futsal, doncs us parlarem de quin ha estat farem un balanç de la temporada i quin és el final de les classificacions de cara a la temporada que ve. També tenim, abans d'això, parlar-vos de la darrera jornada de la Lliga, així com l'agenda d'aquest cap de setmana, que ja repetim, és pràcticament ja les acaballes de la competició. I després farem, diguéssim, aquest monogràfic parlant amb el Joan de cada un dels equips, de cada un dels esports. Començarem, doncs, amb les primeres notícies, breus flaixos d'aspectes que han passat durant aquesta setmana amb una presència activa de la gent de Caldes, dels esportistes, dels aficionats, dels espectadors, que han

nacionals. Déu-n'hi-do el recorregut. Més de 350 ciclistes, de tota mena, familiars, canalla, dones, aficionats, semiprofessionals, més de 350 ciclistes que, a més, amb la col·laboració de l'Ajuntament, l'Esport Ciclista Calderí els hi va poder equipar amb una samarreta que va donar un gran colorido als carrers, amb una, també amb una motxilla i amb un bidó d'aigua, ja preludi del que serà la gran de part del dia 3, 4 i 5 de juliol del Tour de França a Barcelona, i també amb una implicació parcial però també directa de la nostra població. 350 ciclistes que van recórrer no els principals carrers de la població perquè no afectava la població, però sí que van fer un tour per tota la població, i déu-n'hi-do l'ambientació que va haver-hi. Esport Ciclista Calderí, que va comptar amb la col·laboració, com no, de l'Ajuntament de Caldes, la regidoria d'esports, amb la presència protectora i de seguretat de la policia local i dels components de protecció civil d'aquí de la de població. I com que és de justícia celebrar també aquesta, escolteu, 36 edicions, es diu de seguida, possiblement és l'esdeveniment esportiu amb més tradició de Caldes. Pues aquesta 36 edició de la Diada de la Bicicleta té, o ha de tenir, i aquí ho tornem a dir-ho, el reconeixement a empreses i o particulars que han col·laborat amb el seu èxit. I els volem citar, és de justícia citar-ho. Restaurant El Remei, Construcció en Pielles, Òptica Montbui, RAF, a les instal·lacions Alba, Cal Fruitós, S3DN de Gràfiques, La Vallesana, Tallers Mateu Fort, Guardacor, Sué, Servitatge i Cicles 02 han estat les empreses que han contribuït un any més a aquest èxit. I des de Ràdio Caldes els donem el agraïment. De ben segur, l'any que ve, recordem, fa una setmana el repte era passar d'uns 315, 320, més de 350 participants inscrits. Possiblement alguns no els van inscriure. Un excitàs. Felicitats a tots. Com us dèiem la setmana passada, segona notícia, el dissabte passat, 16 de maig, va tenir lloc a la mitja marató de Formentera, amb la participació de dos esportistes calderins. La Formentera celebra la seva, va celebrar la seva 17a, fixeu-vos bé, acabem de dir 36 edicions, aquí estem parlant de 17 edicions. Aquesta prova, aquesta competició té dues proves, la mitja marató amb una participació d'uns 2.000 atletes i la prova de 8 quilòmetres amb una participació també de 1.000 atletes. Déu-n'hi-do per uns terrenys, per uns espais tan acotats com és Formentera. Com no podia ser d'una altra manera, els nostres representants locals varen fer un gran èxit. Penseu que el guanyador, a la mitja, ells van participar, Vanessa Olmos i el seu company, el seu marit, el Jordi Desquens, van participar a la prova de mitja marató. Varen fer un temps, van entrar junts, d'una hora, 31 minuts, 7 segons, a les posicions 131 i 132 de gairebé 2.000 atletes 1980 classificats, 131-132, fantàstics els seus resultats, que són competitius, però són competitius per ells mateixos. En aquest cas, la Vanessa Olmos va ser la guanyadora de la seva categoria, la primera classificada.

Aquí un cop més felicitem a la Vanessa i també al Jordi, que segons ens diuen ells, i ho hem d'acceptar, fa de lleure de la Vanessa, però ens consta i així ho diem, que li costa seguir-la, i ella amb un desig de col·laboració en el darrer metro final el deixa passant al Jordi, Jordi 131, la Vanessa 132. Felicitats un cop més en els dos per aquest dia a dia, perquè com sempre diem aquí, darrere d'aquesta hora, 31 minuts, 20 minuts després del guanyador, no creieu que és molt, que és pràcticament un corredor professionals o semiprofessionals, té molt de mèrit aquells dies, que els dimarts concretament, que s'aixeca a les 5 del matí per recórrer els camins de Caldes i per entrenar-se. Això és el que té mèrit. I com que estem en temps de moltes organitzacions, ja estem a les portes aquest diumenge de la cursa del dimoni, la cursa del dimoni organitzada pel Club Atlètic Calderí, que ja avancem que si tot va bé la propera setmana tindrem els seus responsables aquí en els estudis de Ràdio Caldes per parlar de la realitat d'aquesta entitat. La cursa del dimoni el diumenge 24, demà passat, pels terrenys de Torre Marimon, pels camins i els senders de Torre Marimon, celebrarà la 13a ja edició. 13 edicions, també. Veieu que anem... Les proves començaran a les 9:30 del matí, dues proves que surten simultàniament, els que corren 5 quilòmetres i els que corren 10 quilòmetres. I després, a partir de les 11, hi haurà 4 proves dedicades als infants, als nens, als petits, alguns de l'escola d'atletisme del Club Atlètic Calderí o també de l'escola del Club Natació Caldes. Els organitzadors preveuen, com hem dit moltes vegades, cada vegada és més difícil no organitzar, sinó tenir participants, perquè hi ha moltes activitats. El programa d'activitats ja d'aquest cap de setmana només a la població és densíssim, però si veiem totes les ofertes de proves que hi ha a totes les poblacions, és esgarrifós. És difícil tenir una participació relacionada al nivell de l'organització. Ells confien tenir els organitzadors uns 300 participants. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, 300 participants. Inscripcions. Les inscripcions es poden fer a la web del Club Atlètic Calderí fins a les 0 hores de demà, és a dir, fins a les 23:59 d'avui divendres 22 de juliol. Demà s'han de preparar els llistats de sortida, els dorsals, etc, etc. És ben cert, i així ens han dit que ho podem dir-ho, aquells corredors que pel que siguin no s'hagin pogut inscriure i es presentin una miqueta abans de la sortida, els organitzadors els inscriuran i els donaran els dorsals, cap problema. Com sempre, compten amb l'ajut de la Diputació, de l'Ajuntament, en primer lloc, de la Diputació de Barcelona i també de l'IRTA. Recordem que l'IRTA és el usufructuari actual de les instal·lacions de Torre Marimon i que gràcies a l'IRTA el Club Atlètic Calderí pot desenvolupar les seves activitats esportives setmanals. Evidentment també la policia local i protecció civil estan com a col·laboradors i controladors de les proves, i també
hem de reconèixer, en aquest cas, a tres patrocinadors: Instal·lacions Alda, Cal Fruitós, és la segona vegada que surten aquest matí, i Sumical, una empresa de subministradora de vestuari laboral. Per tant, també hi ha per endavant l'agraïment amb aquestes empreses col·laboradores. Hi serem presents. Els hem dit que hi serem també per donar-los, no per córrer, evidentment, perquè, clar, som 5 quilòmetres i 10 quilòmetres, no sé què pensa el Joan, però el que us parla no està en condicions ni de fer 500 quilòmetres. Aquesta és la realitat. Però, bueno, estarem per donar els ànims, perquè és molt important també. Esperem que la climatologia els ajudi, com va ajudar el diumenge passat en els ciclistes.

0: I per acabar aquestes piulades, una notícia que no és, és l'única que no és de Caldes, però val la pena dir-ho perquè hi va saltar. Ho hem dit diverses vegades, ho hem dit diverses vegades i acabem de dir-ho aquesta falera per participar en els esdeveniments. Ahir ho van dir els organitzadors de la mitja marató de Barcelona, que es farà el 14 de febrer del 2027. S'han posat ja a la venda els dorsals i ahir els 40.000 dorsals es van vendre. És a dir, no en va quedar cap. 40.000 dorsals a la mitja marató de Barcelona. És extraordinari en dos sentits: les ganes de fer esport i també la qualitat d'aquesta organització. Hem anotat aquí, a Correcuita, hem anotat algunes dades que els sistemes informàtics d'inscripcions ho ha permès. En 7 dies, en una setmana, s'han esgotat els 40.000 dorsals. En 7 dies. Els primers 20.000 dorsals es van adjudicar en 3 hores, en 3 hores, i els 10 primers en 48 minuts, amb un exercici que l'empresa tecnològica que gestiona aquestes inscripcions ha estat un èxit, perquè el sistema no ha caigut, el sistema informàtic ha suportat això. Això ja és un èxit que parla un cop més de que les nostres condicions organitzatives, els nostres recorreguts, la nostra climatologia, l'ambientació d'aquesta prova fa que la mitja marató de Barcelona sigui una de les proves capdavanteres, si més no, d'Europa. En aquests moments, de les poques dades que han sortit, atletes de 120 nacionalitats. 120 nacionalitats i un 41% d'inscripció de dones, atletes femenines. És extraordinari. Falta molt de temps, però anirem parlant d'aquesta realitat que ja ens estem trobant des de fa molts dies. Penseu que pràcticament des del 2000, abans de la pandèmia, l'any de la pandèmia no, perquè la prova va ser abans de Castellers, recordeu, va ser el 12-13 de març quan va haver-hi el tancament ja oficial. La prova va ser el mes de febrer, un mes abans, però s'ha passat d'uns 19-20.000 corredors a 40.000 corredors. Poquíssimes organitzacions, poquíssimes ciutats, poquíssims circuits poden parlar d'aquest exitàs. De ben segur serà un exitàs. I per acabar, dius que amb el filtratge d'aquesta notícia, l'Ajuntament ha recordat que, si recordeu, fa 2 anys es va batre el rècord del món de mitja marató, que el van impugnar la Federació Internacional per unes coses tan rares, que sí, les sabatilles, que no les sabatilles. Ahir es va dir que l'Ajuntament de Barcelona i RPM, organitzadora de la prova, no continuïn endavant amb el recurs que varen presentar la demanda en el Tribunal Administratiu de l'Esport, i que confien que els hi doni la raó, i que encara que aquest rècord del món no és oficiós, almenys que es reconeixi en l'atleta que va tenir aquest registre, l'atleta que va tenir el registre i tots aquells que van córrer i que el varen ajudar. I ara sí, donem entrada en el bon amic i company, el Joan Serrat, i parlem ja de fem aquest, ens atrevim a fer aquest balanç de què és el que està la temporada. Comencem dient que el 16 i 17 de maig encara es van fer resultats, encara es van fer bastants partits de futbol, de hockey només el de Nacional Catalana, de bàsquet i de futbol sala i de waterpolo. Aquest cap de setmana encara ens queden dos partits de hockey, que ara en parlarem, de la fase de descens, tres partits de futsal i el waterpolo, la final, també en parlarem, de la classificació definitiva de la Lliga Divisió Absoluta de la Federació Catalana de Natació en modalitat waterpolo. Encara hi són, encara es poden fer. Molts d'aquests partits, excepte es fan estar fora. Els de futbol sala encara juguen aquí al pavelló de Bogarell el dissabte dia 23 a les 6 i a les 20 hores, i això acaben ja la lliga, la competició. En el cas dels de tercera catalana, recordeu que el Penya Verdaguer jugarà el seu darrer partit amb el Palauent, i si guanya obté només un punt ja serà el primer classificat de la lliga i pujarà de categoria. Per tant, l'oferta és més reduïda de competicions, però és el que hi ha. Els resultats de l'última jornada, no en parlem, han estat dispars, però sí que ara en parlarem amb l'acumulat que hi ha hagut durant tota aquesta temporada. Bé, si recordeu, en el mes de desembre us varen fer el plantejament general de com estaven les competicions dels diferents equips. Si recordeu, i si no ho sabeu us ho diem, hem seleccionat dels 95 equips que tenen les entitats esportives, vàrem agafar tres equips de futbol, el primer i el segon de categoria masculina i el primer femení, de hockey exactament igual, primer i segon masculí, primer femení, bàsquet idem, primer, segon masculí, tercer femení, de futbol sala el mateix, amb l'afegitó de que tenim el tercera categoria de la Penya Verdaguer.
1: Un nou equip, que hi havia aquest any de futbol.
0: Nou equip. Waterpolo i després els dos de pàdel, que avui encara no us parlarem. Bé, farem una comparativa, és a dir, el sistema serà dius com ha anat, és a dir, com està la situació, i comparant amb el que dèiem fa uns mesos. I comencem, Joan, pel futbol, perquè tot el que el tenim l'hem establert, no el canviarem, amb l'equip de primera catalana del Club de Futbol Caldes, Futbol Club Caldes, el grup primer de la categoria.
1: Una categoria que ha estat molt competitiva, que fins a l'última jornada, fins a l'últim moment, que els partits que incidien en la classificació tant per dalt com per baix estaven programats a la mateixa hora, i bé, doncs inclús doncs, fins a l'última jornada, com hem dit, no se sabia qui promocionava per pujar ni se sabia qui baixava. Encara hi havia dos o quatre llocs que van per baixar, encara hi havia a l'últim partit un equip que encara ballava, o sigui, un equip, una posició que establia diversos equips, inclús dos o tres equips, afectava no solament el seu resultat sinó el resultat dels altres equips. El Caldes doncs, va ser un d'ells, va fer una final de la primera volta segona, inici enllaçant un partit seguit guanyant o puntuant, Val? I va fer que inclús doncs, es pensés en una fita més que la permanència de la categoria. Tal com va ser aquests 9 partits seguits puntuant, com hi van haver 4 que es van perdre, que no, inclús ni es van puntuar, ni van empatar, i això va fer que la penúltima jornada el Caldes estigués a 3 punts del descens, o sigui, de poder optar a una classificació com podria ser un quart lloc honorífic, està a punt de, bueno, de no solament dels altres, sinó d'ell, de dependre d'ell mateix. A la penúltima jornada, per això dèiem que era una lliga bastant competitiva, perquè doncs, a l'última jornada el Caldes doncs, li anava la permanència. No solament li anava la permanència, sinó que a l'altre equip que s'enfrontava, el Tosa, li anava possible la promoció per pujar. No solament això va guanyar clarament el Caldes, sinó que a l'última jornada el Caldes també tenia part d'incidència en la classificació, no directament, sinó que més aviat ja indirectament, perquè havia guanyat l'anterior partit, sinó que l'haver empatat a Figueres permetia al Figueres permanència a la categoria i afectava un tercer equip que baixava a la segona catalana. Val? Això és el més destacat d'aquesta temporada, que ja et dic, del primer equip, que del 15è lloc que havíem posat va assolir el vuitè lloc.
0: Sí, senyor. Exacte. Dèiem a desembre, clar, desembre, fixeu-vos bé, ocupava la posició de 15 sobre 16 equips de grup. Havia guanyat 3 partits i ara al final n'ha guanyat 12. Hem passat de 15 posició a 8 i, com bé diu el Joan, ha mantingut la categoria, va sent els 4 darrers. Per tant, felicitats. Se'ls ha de felicitar per aquesta segona part de la segona part de la lliga, la recta finals. Molt bé.
1: Aquesta, continuant amb el futbol, si la part positiva va ser que el primer equip ha assolit la permanència, en canvi el segon equip doncs ve per un gol a l'última jornada, el que dèiem abans del primer equip de les últimes jornades, doncs aquest cop el segon equip que ha jugat a la tercera catalana no l'ha pogut mantenir. Ha fet una irregular temporada, tot i que el seu joc ha estat bastant positiu, però el fet que baixaven 4 equips doncs no ha pogut mantenir la categoria. Tan sols que hagués fet a l'últim partit un punt, un gol, doncs no va poder assolir la permanència i caurà a l'última categoria, la quarta catalana.
0: Correcte.
1: A les noies?
0: Si em permets, sí. Totalment d'acord. Per un gol.
1: Per un gol, sí.
0: Per un gol baixen 4 equips i va passar de posició 14 a posició 13, però molt ajustat. La darrera plaça de descens ha estat el Futbol Club Caldes, però per un gol. Mala sort, molt mala sort, però també la segona part de la segona volta de la lliga han fet un rus molt, però no els hi ha permès mantenir la categoria. Llàstima. Anem a l'equip femení, amateur femení de futbol a 7.
1: Sí, que és una, bueno, és una categoria per disposició de la federació i el reglament que no incidia, es pot dir com si fos una competició amistosa, que no incidia tant pels primers llocs, o sigui ascens, com pels darrers, la permanència. Era una categoria única i que, bueno, doncs era el fet de jugar. Sembla ser doncs, que els resultats han estat bastant positius. Eren tercers, com en un principi vam esmentar, i bueno, han acabat a la mateixa posició, a només 2 punts del segon classificat.
0: Sí, sí, han mantingut...
1: De 12 equips.
0: De 12 equips, de 12, 13, 13 equips.
1: Bueno, hi va haver un...
0: Sí, que es va retirar.
1: Es va retirar... Sí, sí.
0: Bueno, és a dir, bé, han mantingut el to durant tota la temporada i tenen un balanç bo, de 24 partits, 18 guanyats i 2 perduts, perdó, i 2 empatats, 4 perduts, 110 gols a favor, 51 en contra, com diu el Joan, pràcticament segons, pràcticament segons han quedat i mantenen la categoria. Bé, amb això, aquest és el panorama que ens hem trobat amb el futbol, amb els tres equips. No sé si algun dia ens donarà temps a parlar de la resta de 23 equips més que té el Caldes, entre ells el juvenil, però bueno, això és tema per un altre programa. Passem al hoquei, que ha estat molt complicat. El hoquei.
1: Doncs bueno, ja vam esmentar abans, ho hem parlat abans de fora de micro, no? De la participació del Caldes a la competició europea, val? Bueno, més o menys ja se sabia que no per on podien arribar. Bueno, al principi doncs l'equip, si no nou, força nou en quant a la plantilla en si, bé, i cal dir doncs que bé, recordar doncs que estaven en la màxima categoria del hoquei nacional, a l'hoquei lliga, val? Llavors el Santos, que ja ho ha sentit o ja ho ha comentat en altres programes, el tema del partit que no es va poder jugar amb l'Alcoi, va incidir en part, però no podríem dir que no va afectar a la classificació final, perquè bueno, hi havia una distància considerable amb l'equip que l'anava, que li ha quedat per sobre, això, Massanet. Val? Si més no, doncs, bueno, la reacció final, sobretot a la segona volta, a les acaballes de la segona volta, ha estat important, quan sembla ser que l'equip ja estava més fet, més compenetrat, però bueno, això no li ha estat suficient per mantenir la categoria. Baixen tres equips d'aquesta categoria, de l'hoquei lliga, i bueno, l'incidència és que era el segon equip menys golejador. Això ja és un hàndicap important per mantenir la categoria, i el tercer equip més golejat de la categoria. Bueno, vull dir que a part del fet del partit i la sanció esportiva i econòmica de la Federació Espanyola arrel del partit de l'Alcoi, doncs bueno, està clau doncs aquesta irregular temporada, no? del primer equip.
0: Totalment d'acord amb tu, Joan. Sí. L'aspecte positiu és que s'ha passat de desembre de la darrera posició a 3, estaven en 14, estan en 12, i a més també havien guanyat només un partit i n'han guanyat 3, n'han empatat 5
1: a la segona volta.
0: És a dir, la segona volta ha estat molt millor, no solament amb els partits que s'han enfrontat amb els altres dos equips de descens, sinó fins i tot amb han puntuat amb el Reus, han puntuat amb el Noia, amb el Calafell, amb el Lleida Pons, amb el Voltregà, Déu-n'hi, és a dir, han fet uns molt bons resultats amb aquesta segona volta, millors, però clar, presumiblement un equip jove, un equip que va patir a l'inici de la temporada una sèrie de canvis no previstos i no desitjats, i això s'ha...
1: I el potencial dels altres equips,
0: i el potencial
1: també cal tenir en compte, clar, el desavantatge que pot portar tenir un equip més aviat amateur, no? Amb altres que hi ha no solament veterania, sinó el potencial econòmic, no?
0: Sí. Si ara veiéssim, extrapolem, no?, l'argumentació, però si veiéssim amb la hoquei lliga, que han participat 14 equips, els 8 primers passen a jugar els play-off finals, els 8 primers, a partir de quarts de final. Els 3 següents, 9, 10 i 11, no els hi passa res, i el 12, 13 i 14 baixen de categoria, baixen a l'hoquei plata. Fins a mi, si miréssim ara, que no és el cas, els resultats d'aquest playoff, veuríem que hi ha una extraordinària igualtat. Sense anar més lluny, el Barça només va poder guanyar en el primer partit per 2-1 el Noia a casa seva. Això és reflexe de la dificultat d'estar integrat amb aquesta categoria. És el que hi ha. No en parlarem més, sí que estem pendents d'aquesta resolució de la federació, però ara, encara que la resolució sigui favorable, la diferència de punts no faria que el Caldes pogués passar de 12-11, es mantindria a la posició número 12 i per tant la pèrdua de la categoria baixant a la
1: Hockey Plata.
0: Perfecte. I com a resultat d'això està el segon equip.
1: Sí, té una certa relació, perquè clar, el segon equip que està ha jugat aquest any a la Nacional Catalana, també, igual com la mateixa divisió de la femení, del femení, això són correlatius, però en el vessant masculí afecta la propera temporada, això de no saber si l'Hockey Lliga, el Caldes, el Recan Blaster jugarà en aquesta categoria o no, afecta la permanència o ascens del segon equip, que a partir de la setmana que ve, em sembla que és aquesta setmana juguen el millor de 3 partits,
0: sí.
1: contra el Mollerussa,
0: en el cas de l'equip masculí. El dia 23, dissabte, a Mollerussa. I en el cas de l'equip femení, avui, aquesta nit
1: a Girona,
0: a la fase d'ascens.
1: L'equip masculí, doncs això, no sabem a hores d'ara on jugarà el primer equip, i per tant aquesta fase que jugarà el segon equip, doncs en cas de guanyar-la no podria assolir, perquè el més normal és que el primer equip baixi de categoria, llavors no hi hauria una incompatibilitat entre l'A i el B, que no podria, el B no podria estar a la superior categoria. El femení, doncs, com hem dit, també està, no depèn d'un equip superior en quant al Caldes, és l'A absolut, i encara que hagi quedat segon, o sigui va ser segon i ha acabat cinquè, igual que el masculí i el Caldes B, hi ha una sèrie d'equips, gairebé la meitat o més, que són Bs i que no poden assolir la fase de descens. I que passa, doncs, que el femení, si en cas de guanyar-lo, en cas de guanyar aquesta fase, es podria estar a dalt de tot, podria estar a Nacional, podria jugar la temporada vinent a Nacional. La categoria superior, la màxima.
0: Hockey Lliga, on ha estat aquest any l'equip masculí. En aquest cas, amb aquests dos equips, si fem la comparativa del mes de desembre ara, sí que sobre el paper els números et diuen que han perdut posicions en aquell moment, el primer i segon, però ara estan quart i cinquè respectivament, però hi ha molt poca diferència de punts amb els altres. La prova és que els dos equips aquest cap de setmana comencen la fase d'ascens. També han guanyat molts més partits, han marcat molt més gols, han obtingut molts punts. En el cas, per exemple, de l'equip femení, tenien 28 punts i pràcticament han doblat els punts que tenien a la primera fase de la Lliga. I en el cas de l'equip masculí de Nacional Catalana, també el doble de punts aproximadament. Per tant, esperem, aquests equips encara estan actius, comencen avui, i com deia el Joan, aquesta fase d'ascens té un play-off millor de tres partits, eh? Recordem, en el cas de l'equip de nois es juguen la posició amb el Mollerussa, i en el cas de les noies amb el Girona.
1: Els dos partits aquests primers fora, i els segons jugaran aquí a casa,
0: aquí a Caldes, aquí a casa. No enganyem, ja ho hem dit moltes vegades, el hockey té un alt nivell, el hockey aquí a casa nostra té un alt nivell, i ja el sol fet d'estar disputant les fases d'ascens ja té molt de mèrit i molta importància. Ahir, sense anar més lluny, em vaig trobar jo aquí el pare d'un bon esportista nostre de hockey, ho podem dir-ho tranquil·lament, el Xavi Barroso, i comentaven que en la Lliga que lliga s'està caracteritzant per tenir uns porters, tots els equips, extraordinaris, i que és molt difícil marcar gols, no perquè els davanters hagin baixat, sinó perquè els porters paren moltíssim, molt, molt, molt. I això s'està veient en general en el món del hockey, que els resultats estan apretats,
1: Aquí a Caldes també, encara que no sigui d'aquí de Caldes, el porter que hi havia, el Xus, aquest any, però també pels partits que hem vist ha tingut bona part també d'incidència en els resultats positius de l'equip,
0: Sí, és això.

0: deixem el hoquei i entrem al bàsquet, eh? També un dels esports capdavanters aquí a Caldes, 20 i pico equips a Club Natació Caldes, la modalitat masculina i la categoria masculina i femenina, 20 i pico equips, tremendo, tremendo és, però també amb una llarguíssima tradició. Comencem pel primer equip masculí, que ha estat integrat en el grup segon de la primera categoria de la catalana. 14 equips integraven aquest grup. Digues, Joan.
1: Ha millorat la classificació del 12è lloc que estava el mes de desembre, han passat al final el 10è, i això hi ha possibilitat que per 3 punts de no baixar a la segona catalana, eh? I l'últim partit ja no tenia pràcticament incidència ja és com positiu, doncs, que el primer equip l'A hagi mantingut la categoria en una divisió, doncs, que ja abarcava la màxima representació de Catalunya,
0: Primera categoria. Primera categoria.
1: No era provincial, sinó que ja era a nivell de tot el territori, sí, sí.
0: Dèiem a desembre, ho hem de reconèixer, serà difícil mantenir la categoria. Com diu el Joan, en aquell moment estàvem ocupaven l'equip la 12a posició, havien guanyat 2 partits i en aquesta segona volta han guanyat 8 partits, 8 partits, han multiplicat per 4, i això els hi ha permès passar de la posició número 12 a la número 10, i com que baixen 4 equips, mantenen la categoria.
1: L'Arbúcies era l'equip que marcava el descens, i el fet, doncs, de que contra ells el partit de tornada el van superar per 3 punts, doncs el va permetre de mantenir la categoria l'equip calderí.
0: Per tant, a veure, ens van equivocar, van fer una predicció amb els resultats, però se'ls ha de felicitar perquè han fet també... És curiós, Joan, la gran majoria dels equips que estem parlant, les segones voltes han estat totes molt millor, és curiós, És curiós, quan a vegades a les segones voltes hi ha lesionats, hi ha sancionats, estem parlant de tot d'esportistes absolutament amateurs, feines, estudis, problemes, etc. Pues, també amb aquest, en la primera categoria de bàsquet masculí, han millorat sensiblement tots els resultats que tenien en aquell moment. Fixeu-vos bé, una altra dada. En la primera volta tenien 646 punts a favor, 646 punts, i a la segona volta han fet 1.764, és a dir, gairebé 3 vegades, 3 vegades. Per tant, no solament els punts de les classificacions, sinó també a l'average estan molt, molt superior. Mantenen la categoria i ens felicitem. I en aquests moments poden mantenir la categoria el segon equip, està enquadrat en el grup 3 de la primera territorial de la catalana, de Barcelona.
1: Aquest sí que estava en la demarcació de Barcelona, i van assolir el 8è lloc final de 12 equips. Van tenir 9 victòries i 13 derrotes, 2 victòries per sobre del descens, també, que també baixen els 4 darrers equips.
0: Per tant, mantenen la categoria, al darrer moment, també, exactament el mateix. I les noies és una de les, diguéssim, de les...
1: Aquí, doncs, el millor.
0: Estrella, sí, és el millor, sí.
1: El que fa Lliga, competició de Lliga, és l'equip, doncs, més positiu de tots, de tots els esports, independentment de la categoria. Però el fet de jugar a la segona categoria de Catalunya, al final han assolit el primer lloc en dura competició amb l'Olot, val? El que dèiem abans de, del futbol, doncs bueno, sembla ser que només pujava el primer equip directe i doncs bueno, depenien d'ells mateixes, de l'equip d'alcaldes depenia d'ells mateixes. Van assolir 22 victòries de 26 partits i això els ha permès assolir el primer lloc, val? L'Olot doncs no ho va poder fer perquè doncs havia perdut l'anterior partit, val? I com a colofó, com a guinda, que dirien, al final de la temporada el Club Natació Caldes ha pogut organitzar o organitzarà una competició addicional per saber qui és el campió d'aquesta categoria. Independentment d'haver assolit ja l'ascens, reunirà aquí el proper cap de setmana els quatre campions de la categoria per establir els quatre campions de cada grup d'aquesta categoria per assolir el campió, millor dit.
0: Correcte, els dies, els propers 30 i 31, com diu el Joan, es farà la Final Four organitzada pel Club Natació Caldes al Pavelló de les Cremades, amb els quatre guanyadors dels quatre grups per decidir qui és el campió, no honorífic, real, de tota la categoria. En tot cas, felicitats, ja han ascendit a la primera categoria del bàsquet de la Federació Catalana. Recordem que en aquell moment dèiem no serà fàcil guanyar, i perquè dèiem que, clar, estàvem parlant d'equips com Olot, Granollers, la Bisbal, Girona, i diem déu-n'hi-do la potencialitat d'aquestes poblacions i d'aquests clubs. Per tant, felicitats en el equip femení, el primer equip femení del Club Natació Caldes, i la setmana que ve us farem, ampliarem la notícia d'aquesta Final Four, a la que ja convidem a anar com a espectadors, perquè estaran els quatre millors equips catalans de la categoria. Entrem ja al quart esport, el futsal, que és el que encara estem, no podem tancar-ho del tot, però sí que podem dir-vos com està la situació.
1: Despassem del pavelló de les Cremades, despassem el pavelló del Bugrai.
0: Del Bugrai, exacte.
1: El màxim representant masculí ha jugat a la tercera divisió nacional del grup 1. Actualment ha disputat ja 29 partits, estan a dues del final. Teòricament tindria de ser aquest cap de setmana l'última, però com que hi ha una jornada pendent del mes de març, em sembla que és concretament, doncs encara hi resten dos caps de setmana pendents. Em sembla que els dos partits són a camp local, a Caldes. Si bé està fora de perill directe, no cal oblidar doncs que el quart lloc podria tenir alguna incidència depenent d'un descens, el que cal és que un dels d'aquests dos partits que li resten, doncs si és possible de guanyar-los.
0: Correcte. Passem al segon equip, que està a la divisió catalana, a la segona divisió de la catalana, el grup 1 de Barcelona. Dèiem en aquell moment que veiem que creiem que no tindríem problemes per mantenir la categoria, i en aquest sentit, bueno, no han variat molt les posicions, i el que poden, en aquests moments estan en posició 11 de 14 equips, com que a més organitzativament parlant la Federació Catalana ja fa una ampliació de grups, estan relativament tranquils en el sentit de que no pujaran però tampoc baixaran.
1: Havien estat fins fa poc, havien estat en posició de possible ascens a la segona catalana, no sola, o sigui, sí. A primera, millor dit,
0: sí, eh? Sí. No sabem si el fet de que no tinguessin aquest carmelet de final de temporada ha influït en l'equip o no, però bueno,
1: és que cal destacar, doncs, que era un Caldes B, era un segon equip.
0: Exacte.
1: I que, doncs, bueno, els altres equips, alguns d'ells, doncs, que per guanyar, doncs, podien assolir la primera catalana o la preferent, si quedaven dos primers, I bé, ens queda la tercera.
0: Perdó. És a dir, precisament de la potencialitat dels clubs i de les poblacions i dels equips de futbol sala, és la raó que porta a la Federació Catalana a fer una reestructuració profunda, perquè hi ha molts equips i que cada vegada tenen més nivell. L'explicació és aquesta, Bueno, passem ja a l'equip femení, a la segona divisió nacional, amb un grup únic.
1: Bueno, ho han tingut complicat tota la temporada. Era una categoria que amb molts desplaçaments fora de Catalunya, i doncs, bueno, a part d'això, doncs, bueno, l'equip era el que era en el seu potencial, i bueno, han tingut molt complicat, només dir, doncs, que bueno, han quedat penúltims equips, per última posició, i que el partit d'anada, així com el de tornada, van poder empatar. En el primer, inclús l'últim equip, el Gon, doncs va guanyar aquí a Caldes.
0: Sí, és el que hi ha. És segona divisió nacional, amb molts desplaçaments, i per tant és molt difícil. Estem parlant de poblacions com a Saragossa, com a Pamplona, com algunes poblacions de Castelló, de València, de la Casa, és a dir, són equips molt, molt potents, molt poderosos. I per acabar, perquè els temps se'ns en tira a sobre, parlarem un proper dia, ho tenim pendent, de waterpolo i de pàdel, que també hem de parlar d'ells. Parlem de l'equip de la Penya Verdaguer, que està pràcticament no, a un punt de l'ascens a primera categoria. Si no pugen a primera categoria, queden segons, passarien a segona categoria de la, catalana.
1: Sembla ser, pel que he mirat, que el segon lloc dona dret a una possible promoció d'ascens també a primera.
0: A primera, sí.
1: És a partir del tercer al cinquè lloc, em sembla que és, que sí que van a segona catalana.
0: Bueno, el proper dia parlarem com ha acabat.
1: L'últim partit, que és aquesta setmana, doncs, amb tan sols un empat, ja el permet assolir la primera catalana. Doncs, o sigui, un èxit pel debut de l'equip a tercera catalana.
0: Mare meva, clar, tenim 95 equips, moltes explicacions, no se'ns ha acabat el temps, però continuem parlant, perquè tant els jugadors de waterpolo, els equips de l'staff, com els de pàdel també s'ho mereixen. Ho farem. Acabem aquí, fins a la propera setmana, no sense dir que també, perquè és de justícia, que l'equip júnior del hockey, del Club Hockey Caldes, s'ha classificat per disputar com a finalista del Campionat de Catalunya el Campionat d'Espanya, la fase final del Campionat d'Espanya, que es celebrarà el proper cap de setmana a Vilaseca, a Tarragona, i el Caldes, juntament amb els Reus Esportius, que són els dos primers equips del Campionat de Catalunya. Felicitats, perquè hi són allà en el Campionat d'Espanya. El proper dia ampliarem aquestes notícies. El temps se'ns ha tirat, no en sabem més. Bon cap de setmana, gaudiu.

0: Buenas tardes, amigos de Radio Caldas. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Disco Eterno, un espacio que está dedicado, entre otras cosas, a la historia y a la música de grandes, grandes discos. Vamos a estar trabajando para ustedes, como siempre, en la cónsula de Wizard, el mago, el señor Monter, y un servidor, Arán Márquez. Monter, buena tarde, ¿qué tal?
1: Muy buena tarde, Arán, ¿cómo estás?
0: Bé, ya con un clima maravilloso.
1: Sí, dimarts passat ja deia que feia calor, però avui és espectacular. Avui és espectacular. Avui ve de gust posar música...
0: Exacte.
1: No música tristota, sinó música animada, eh?
0: Què tal?
1: Molt bé, doncs mira, amb ganes d'això, de començar ja l'estiu, sobretot a l'estiu, com ja sabeu sempre, acostuma a haver molts concerts, moltes novetats musicals, per tant, això està bé. Avui m'ha dit a l'Adán, abans, que portava un superhit,
0: sí.
1: No sé si és superhit antic d'ara o com ho veus això?
0: Antic, antic.
1: Antic, eh?
0: Antic, antic, però superhit, eh?
1: Superhit d'aquell de capitat,
0: superhit,
1: eh?
0: Exacte.
1: Jo sabré quin és, eh?
0: Total.
1: Jo sabré quin és, eh? O no?
0: Ah, no, segur.
1: Segur?
0: Sí.
1: Vale.
0: Home, crec que tothom, eh?
1: Sí, vale, perfecte.
0: És una vergonya qui està escoltant.
1: Molt bé, doncs, escolta, avui dimarts 26 de maig comencem l'edició del Disco Torno amb una cançó que no és nova, reconec que no és nova, però que fa estiu i que fa relativament poc que ha sortit. Es tracta d'aquesta gent del Cine Run amb aquest tururú.

0: Start Me Up con los Stone, recordando que hoy es el No y No. ¿Cuándo cumple Ronnie Wood? Se me perdió la hoja. Ronnie Wood cumple el 1 de junio, el Dijuns que ve. Y bueno, nada, un temazo. Este está dentro del disco Tatuyo del 81, y que además es de las canciones que los Stone, cada vez que hacen una gira, tienen que de una forma u otra tocarla. Es uno de los signos de esta banda.
1: Doncs sí. Ara que deies això del disc, han anunciat disc però no gira encara, eh?
0: Crec que no.
1: I crec que no, sí, la faran, sí. Em sembla que ja el cos ja no aguanta, suposo. Ja.
0: Clar, i hay polémica, por cierto, no sé, recomiendo ver el video. Lo que no recuerdo es el nombre de la canción, pero la última fue hecha con inteligencia artificial y salen unos Stone ambientados en la década de los 70. Molt joves, sí, y pero como el baterista original Charlie Watts ya no está,
1: claro,
0: porque falleció, se van sumando baterías modernas, o sea, gente de ahora. El tema está super maco, ¿no?
1: Y crec recordar que també col·labora Paul McCartney, no? El disc
0: en el Dix, exactament. Sí, sí, una canció. Molt bé. Que haurà que esperar.
1: Molt bé, doncs escolta'm, que se'm colava el que va sonar ara i no se m'havia després d'haver colat. Llavors, ara us posaré una cançó que no és nova, ni molt menys, des de fa molts anys, des de principis dels anys 90, però faré una recomanació no musical, sinó d'un documental. Un documental que podeu veure al 3CAT des de fa una setmana, i és el documental Podré tornar enrere dels Sopa de Cabra. Un documental que tant si sou fans del Sopa com si no, us recomano molt.
0: Sí, guai.
1: Perquè explica tota la seva història des dels principis, com es va fundar, tots els problemes que han tingut, que n'han tingut molts i molt greus.
0: Ja. Yeah.
1: I fins ara, fins al final. Per tant, us recomano, tu, sobretot, sí, sí, que ets una persona que agrada molt la música, sí, sí, sí. Et recomano que el vegis perquè disfrutaràs molt. Perquè
0: està en
1: el 3CAT.
0: El
1: 3CAT, Sopa de Cabra, Podré tornar enrere. I el documental porta el nom d'aquesta cançó que van gravar pel vent endins d'allà fa una pila d'anys i que m'ha vingut de gust recordar-la, perquè és una cançó, no fa d'estiu, és molt tranquil·leta i tal, però escolta'm, és del Sopa, per tant, ho recomano, queda dit, queda recomanat aquest documental,
0: molt bé, molt bé.
1: I recordem aquest Podré tornar enrere.

0: El éxito mundial de Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, del año 2001, de su álbum Fever. Monter dice que no, que esto de verdad que fue un éxito pobre.
1: Jo estic comparant dos hits brutals. Clar. I per mi ho és més el d'Oasis, però clar, no passa res. Aquí el que decideix ets tu, per tant tu manes.
0: No, és que és una decisió difícil, perquè és verdad que Wonderwall, que Fly Away fueron temes que sonaron muchísimo, pero esto está dentro también del renglón del pop electrónico. Digamos que no es tan rockero, entonces, y nosotros somos rockeros de corazón, entonces,
1: entonces
0: quizás para nosotros, pero bueno, esto es un temazo también y que yo creo que fue también, aportó algo de revolución y definió la música electrónica del principio de la década de los 2000.
1: Jo del Kylie Minogue sempre tinc present dues coses. Una, quan sortia a Neighbors, a Veïns, amb el Jason Donovan, de fa milions d'anys, una sèrie que van fer per TV3, de molts episodis. I l'altra cosa és que sempre, almenys al principi, intentava contractar ballarins que no fossin més alts que ella. I és difícil perquè ella és molt baixeta.
0: Ah, sí, no sabia.
1: Sí, i clar, com que és tan baixeta, els ballarins intentava que fossin baixets com ella, perquè si no es veia molt la diferència.
0: I no usava el plan kiss de los... Bueno. De los tacones esos súper grandes.
1: Que surt així. Si t'hi fixes, surt així. Vinga, va, una de les novetats d'aquesta mes de maig és la que acabaré jo avui, i és aquestes cançons que sí que té més marxat, eh? Es tracta d'aquesta noia que vaig repetint que ens agrada molt, la Jules, i que ens porta aquest senzill.
0: Però a mi el plan tuyo cósmico està guai, eh? Sí. No tienes por qué cambiar el por donde venimos hoy.
1: Vale. Bueno. No, però avui jo vull acabar així.
0: Ah, vale, amb
1: rima, va. Amb tot va tirant, com dèiem, de la Jules, aquesta noia que apunteu el seu nom, perquè cada dia ens agrada més un autodidacta, una noia que no sabia de música, va anar aprenent a cantar, a tocar guitarra i tal, i que ara ens presenta aquest nou senzill que l'ha tret el dia 6 de maig, per tant fa relativament poc. Tot va tirant, amb la Jules.

0: Què tal, com esteu? Molt bon dia, benvinguts una setmana més al Balneari. Si és dissabte i són les 9, això és el Balneari, que encara no ho havíem dit. Què tal, bon dia? Ens acompanya avui Oriol Lluch. Com estàs?
1: Bon dia.
0: Estàs bé, segur?
1: Sí, sí, segur... Sí, sí, sí, sí.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí, sí, a més...
0: A veure, va, què? Què ens vols explicar?
1: Tinc, o sigui, com que al Balneari som la púrria d'aquesta ràdio, som els maltractats.
0: Home, bueno, aviam.
1: Bueno, vull dir, el dissabte...
0: Què vols dir? Què vols dir?
1: Vull dir que a l'estudi aquest que ens deixen,
0: sí,
1: amablement...
0: Estudi 2.
1: Que ens deixen amablement per fer els nostres directes i els nostres...
0: Les nostres merdes.
1: Falsos directes.
0: Sí.
1: Avui és directe, eh?
0: Avui és directe, sí. Què tal? Són les 9 i 1 minut 33 segons.
1: Correcte.
0: Del dissabte 30 de maig de 2026.
1: Molt bé, avui és directe.
0: Avui fa sol.
1: I m'he adonat...
0: Sí.
1: Imagina't si sóc observador.
0: Aviam.
1: M'he adonat que tenim unes cadires... com es diu? En català correcte, acolxades. O sigui, encoixinades, toves.
0: Sí,
1: bé,
0: sí,
1: no,
0: sí,
1: però
0: sí.
1: Fixes.
0: Fixes, que no tenen rodes.
1: No tenen rodes, no tenen mobilitat, bueno, no poden pujar i baixar, no pots... estirar-te i repensar-te.
0: Això és el que t'agrada a tu.
1: I allunyar-te del micròfon.
0: Com has fet ara.
1: Com he fet ara. Però a l'estudi 1 principal, on,
0: sí,
1: on els...
0: On van les totes, estrelles.
1: On van les estrelles,
0: sí,
1: d'aquesta ràdio.
0: Digue-ho.
1: Tenen cadires com les que estan amb reposabraços, amb rodes, que pots girar, que pots pujar, que pots baixar. I saps què? Pues me n'he anat. No a l'estudi 1, me n'he anat a la redacció.
0: Ojo!
1: I he robat una cadira. He robat una cadira. He agafat l'ús de fruit temporal d'una cadira còmoda. Com la que tens tu.
0: Com la que hi ha aquí del tècnic, t'anava a dir. Bueno, però clar, perquè se suposa que aquí el tècnic s'està moltes hores... Bueno, escolta, ras i curt, les cadires que teniu aquí són les que hi havia a la ràdio antiga, que era la bona. La ràdio antiga, que ja podem dir, la ràdio antiga, que era la bona.
1: Era la bona, com passa a altres grups molt potents
0: grups
1: de comunicació d'aquest país nostre petit.
0: Però és veritat que les cadires, tot i que són còmodes, com dius tu, clar, quan veus que el de davant té unes facilitats, té uns gadgets, no? Unes possibilitats més altes.
1: No hi ha tio més envejós sobre la capa de la terra que jo.
0: No, però
1: llavors, sí.
0: Has fet bé d'anar a la redacció,
1: sí,
0: un dissabte
1: home.
0: Està buida.
1: Sí.
0: Expliquem-ho.
1: Sí, home, sí.
0: Entre setmana
1: més,
0: no, però...
1: És més, hi ha dos ordinadors i tres cadires.
0: Ah, t'hi has fixat, eh?
1: I he agafat la cadira que no pertanyia a cap ordinador.
0: Val.
1: Suposant que no és de ningú, entre cometes, que no és de ningú, que no és una cadira que...
0: Per entendre'ns, no has anat...
1: Notarà que jo hi he posat el cul.
0: No has anat a
1: l'espatx
0: del director a fotre-li la cadira.
1: No. Director i Monter són...
0: Són dues institucions.
1: Exacte.
0: Són les dues institucions d'aquesta nostra ràdio.
1: Un per títol i l'altre per trajectòria.
0: Bueno, clar.
1: No direm quin és quin.
0: No.
1: Però... Els dos ens cauen molt bé.
0: Sí, home, i tant, això sempre.
1: Ara, ja està.
0: I agraïts de poder estar fent ràdio aquí.
1: Sí.
0: També. Bueno, escolta, tu avui t'estàs enrotllant aquí amb les cadires, el no sé què, jo t'estic comentant que si fa sol, que si la iaia fuma, però escolta'm, hem saludat només a Oriol Lluch. Hi ha una absència en aquest estudi avui.
1: Sí.
0: Què és possible que ens estigui escoltant des de casa? És possible.
1: Des
0: no descartem.
1: Des d'una estança.
0: Bueno,
1: des d'una...
0: Bueno, això no toca.
1: Des d'un lloc concret de casa seva.
0: Sí, des del balcó, segurament.
1: No. Bueno, al balcó...
0: A veure, jo tinc la teoria.
1: Sí, a veure.
0: Senyor Sanahuja.
1: Sí.
0: Oriol de Sanahuja.
1: Absent.
0: Avui no present en aquest
1: Exacte.
0: Estudi. Viu en un lloc...
1: Ah.
0: Escassos 20 metres de la platja...
1: 21, sí.
0: Les temperatures estan desbocades,
1: sí,
0: fa molta calor,
1: sí.
0: Encara no hi ha gaire guiris per la costa. Aquest tio està a la platja.
1: Aquest tio està a la platja i ens està dient que té cagalera.
0: Aquest tio se'ns ha dit que té una passa...
1: Sí,
0: escolta,
1: Sanahuja. Que és com si li hagués passat un camió per sobre...
0: Ja. Això em sona a mi a...
1: Un camió de sorra.
0: Ah, exacte, que el Sanahuja... I a part és d'aquell perfil que ho he explicat algun cop de... Ben d'hora n'agafa lloc, eh?
1: Sí.
0: Ben d'hora.
1: Sí.
0: Plantar
1: sí,
0: la sombrilla...
1: A primera línia. No, si el tio es lleva a les 6 del matí, planta la sombrilla i
0: torna al llit.
1: I torna al llit.
0: Sí. Bueno, en tot cas, Sanahuja, una abraçada. Sí. Avui el trobarem a faltar i molt. Sí. L'Oriol Sanahuja en aquest balneari i esperem que... Mira, hi ha cap un que s'ho pot permetre d'estar a la platja.
1: Home, sí. No. I tant.
0: No serem nosaltres qui ara li farem un escarni.
1: No.
0: Però, bueno, una mica d'envegeta, no?
1: Sí.
0: Bueno, no
1: enveja,
0: ho sé.
1: No.
0: No ho sé.
1: No.
0: A la, si el que ens ha dit és veritat,
1: exacte,
0: que no ho dubtem,
1: exacte,
0: no,
1: exacte,
0: no posem en dubte el seu rigor periodístic, una abraçada a Sanahuja i millora't.
1: Sí, home, escalf.
0: Escalf. Bueno, escalf amb aquesta calor que fot, fresc,
1: sí,
0: no? Que seria el contrari d'escalf.
1: Aire condicionat.
0: El que falta aquí una mica, eh? Per cert...
1: No, jo estic bé, però no entrem en temes més polèmics perquè...
0: Jo tinc molta calor, eh?
1: No entrem a parlar dels defectes de construcció d'aquesta ràdio nova.
0: No n'hi ha.
1: Perquè no n'hi ha.
0: No n'hi ha.
1: Exacte.
0: No n'hi ha. A mi el que més m'agrada d'aquest edifici, el
1: sí,
0: que més m'agrada,
1: sí,
0: és el pany de la clau de la redacció. Això m'encanta.
1: Per què?
0: Perquè no n'hi ha.
1: Ah.
0: M'encanta.
1: Està molt bé.
0: Jo estic a la clau de la ràdio, pam.
1: Bueno, però vull dir que has d'accedir determinat...
0: Sí.
1: Has de passar alguns filtres,
0: sí,
1: és a dir, portes, abans
0: sí,
1: de poder...
0: Hi ha un senyor baix que et demana el DNI...
1: Vale.
0: Sí, sí, és el mateix que toca el piano després, aquell senyor.
1: Sí, en Sam.
0: Bueno, doncs res, Lluc, avui ens tocarà... tirar endavant, això.
1: A quatre mans o a dues veus.
0: Sí, exacte.
1: O, com...
0: o a dues boques, o digueu com vulguis.
1: O a quatre collons, com tu vulguis.
0: Exacte.
1: Endavant.
0: Així que, va.
1: Endavant, sí.
0: Pa'lant teu balneari, no?
1: Sí.
0: A veure, Palante Balneari, i també et dic una cosa. Si tu estaves trobant a faltar el Sanahuja a la intro, jo, pel so del dia,
1: clar,
0: el trobaré molt a faltar.
1: Què farem?
0: Perquè jo aquestes coses de tancar els ulls... Bueno, però, o sigui, a mi és fàcil, a mi el joc és fàcil, perquè no n'he encertat ni una temporada, vull dir...
1: A mi, és veritat.
0: Però ara et llenço la pregunta, eh? Tu te'n recordes de quin és el so d'avui? Fins que no l'escoltem.
1: Quan l'escoltem ho sabré.
0: Sí, clar, jo també.
1: I si miro la meva xuleta aquí a...
0: Com la teva xuleta?
1: Tinc una xuleta. M'autoenvio missatges
0: vale,
1: de WhatsApp.
0: Ah, ui, això és molt habitual, eh? Això jo conec molta gent que es fa aquest... jo què sé. Pues això. So del 31 de maig. Pluja. I tu deixes enviat. Però què t'envies, tu, normalment?
1: Ah, ostres.
0: Sí, però tu, normalment, en aquest xat...
1: M'envio...
0: Aviam, anem a saber-ho.
1: A veure, vols... Fem intríngulis.
0: Sí, clar.
1: Fem intríngulis, clar.
0: Perquè jo t'he dit avui... que soc dolent jugant, per tant, vull allargar això.
1: Avui la previsió és...
0: De pluja aquest... al Pirineu?
1: No. Sí, a la tarda.
0: A la tarda, tronades a la zona del Berguedà, Osona, Ripollet.
1: Sí, hem escoltat la mateixa crònica.
0: Bueno, va.
1: Sí. La previsió d'avui és fer aquest directe en... rigoroso directo.
0: Exacte.
1: I...
0: nou i gairebé 9 minuts.
1: Sí, i després...
0: Sí.
1: Aquí ens quedem tu i jo, passar el matí.
0: Ui.
1: I fem una podcast...
0: Sí.
1: ...del programa del proper dissabte. I si tot anés com ha d'anar... tenim previst gravar dos falsos directes, no, avui?
0: Sí.
1: Per tant, jo he hagut de preparar...
0: Ui, el Sanahuja aquí s'emprenyaria si t'estigués escoltant, perquè ell no vol ni mai que anem gravats algun dia. Algun dia.
1: Però és que, escolta, amb aquest oncle seu que l'escolta i aquest amic seu que ens escolta, que sàpiguen les veritats.
0: Anem gravats algun dia.
1: Algun dia.
0: Avui no.
1: Avui no.
0: Avui fa sol.
1: Sí.
0: Ho dic perquè l'últim dia plovia quan gravàvem i vam dir, vols dir que plourà la setmana que ve? Segur.
1: Sí, home, sí. En fi, clar, em preparo moltes temes, molts sons del dia i m'he de posar a apuntar. Llavors tinc una xuleta aquí amb so del dia del programa 1, del programa 2 i del programa 3.
0: Val. Perquè tu creus que només escoltant-ho potser no te'n recordaries.
1: Hi ha cops que m'ha passat.
0: Clar, que jugaries tu mateix,
1: clar,
0: no?
1: Sí, exacte.
0: Llavors, però algun cop ens has fotut? Vull dir, d'allò que no es notés...
1: No,
0: dir,
1: algun cop...
0: És un motocultor, sí.
1: No,
0: sí.
1: Un cop in extremis, no, buscant l'historial de YouTube,
0: home,
1: de recerques meves, vaig aconseguir trobar... Vaig dir, ah, sí!
0: Hòstia, era allò.
1: Era allò.
0: Era allò.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs mira, hem aprofitat avui per fer aquesta entrevista a Oriol Lluc, autor i editor del So del Dia i moltes altres coses.
1: Sí.
0: Bueno, el So del Dia, el tema del... el tema del dia no.
1: La
0: secció del dia. Tot ho fas al dia, tu. Compres al dia, també?
1: Depèn del dia.
0: Però dic el dia, al supermercat, dia
1: doncs, no. Doncs recentment sí. Hi he comprat. Fa una setmana
0: se'n
1: hi he comprat,
0: molt
1: però no
0: en
1: soc
0: dia.
1: Habitual. Sí, bla, bla, bla.
0: Exacte.
1: Sí.
0: O sigui, tu has, la campanya amb tu ha funcionat.
1: No.
0: Va ja, ser, ja hi
1: anaves. Va, no, va ser conjuntural. O sigui,
0: tu passaves
1: havia de comprar determinades coses i estava al costat d'un dia.
0: Val, i vas dir, va, i per un dia vaig al dia.
1: Exacte.
0: I preparo el tema del dia, sí. El so del dia, sí. La secció del dia.
1: Sí.
0: I tot és del dia.
1: I tot era del dia.
0: Sí, sí.
1: I,
0: i quin dia era això?
1: Dissabte passat. Que
0: I a quin dia, a quin dia era?
1: 23 de maig.
0: No, però a quin dia?
1: Com a quin dia?
0: A quin supermercat dia? No sé,
1: supermercat,
0: és per jugar una mica amb això del dia.
1: Al supermercat dia de Pomar, del barri de Pomar.
0: Això és a casa teva, eh?
1: Al
0: casa teva vull dir la teva ciutat.
1: Al costat del camp de futbol del Pomar, on el Matías estava disputant un partit de futbol.
0: Molt bé, molt bé. I avui m'has comentat que tens lliga, eh? Bueno, és que això ho vull dir, estem allargant una mica perquè la gent...
1: Jo tinc lliga meva pròpia de pàdel, sí, última jornada.
0: Ah, sí, clar, sempre guanyes tu.
1: No.
0: Ah, tinc lliga
1: no,
0: pròpia?
1: Lliga, o sigui,
0: això és com el Tebas, no? Té una lliga i sempre guanya ell.
1: Sóc el que vaig a jugar, no vaig a portar a jugar a altra gent. Jo jugo.
0: A veure, a veure. Explica'ns això.
1: No.
0: No, però no, tu tens una lliga, vol dir que l'has creat tu.
1: No. Pues és la lliga de la Federació Catalana de Pàdel.
0: Ojo, estàs federat?
1: Clar.
0: Hòstia. Que malament li està sentant la crisi dels, no sé si dels 40 ja o...
1: Sí.
0: Mare meva. Mare meva.
1: Ja està.
0: Bueno.
1: A dos quarts de dues, convocatòria.
0: Per teledeporte, no? Dos quarts de dues per teledeporte. Encara no.
1: Encara no, però si vols...
0: Sí?
1: Et passo el link de la pista perquè vegis el partit. Sí, ho puc fer. Pista amb càmera.
0: Sí o no?
1: Sí.
0: Hòstia, tu.
1: Sí.
0: Hòstia. Bueno, en fi, va, anem amb el so del dia, perquè vull saber... A veure què, vull dir, tu ja l'has localitzat, no?
1: Sí.
0: Doncs ara, prepara't, amb l'absència del Sant Lluja, prepara't pel desastre.
1: Vinga, endavant.
0: Va, pelante so del dia. Buf.
1: Jo crec que ho pots treure, eh? Perquè és un procés.
0: Sí. No, jo... Tornem-hi. Això al final és un microones.
1: No, queda't en el final.
0: Sí, a veure, tornem-hi.

0: Però no és això.
1: No.
0: Fem-ne una altra escoltada.
2: Home, seria ideal que el senyor Sanahuja, en moribund, en la situació de moribundició...
0: ens escrivís.
2: En les que està, exacte, ens escrivís. Yeah. No, això, jo, bueno...
0: I ho traies.
2: I ho traies.
0: Però bé, són 9 segons, el podem tornar a escoltar.
2: Sí,
0: eh?
2: Sisplau.
0: Clar, però el procés és accelerat? O sigui, són tres talls. Saps el que et vull dir?
2: Sí, sí, hi ha uns petits passos intermitjos, vale. Però sí.
0: Que no són importants per això?
2: Va. No, no.
0: Vale, vale, vale, vale. Doncs no, no tinc ni idea.
2: Vale, cap problema.
0: Bueno, no sé, em fa la sensació que com pedres o boletes
2: són
0: o...
2: Unes boletes, sí. Són unes boletes, sí.
0: Són unes boles.
2: Sí.
0: Pensava fins... Al principi pensava crispetes, però no.
2: No.
0: No, no.
2: No, però... del tema alimentari és...
0: Sí?
2: Sí, o sigui, és un aliment per, com a categoria genèrica.
0: Vale, ja crec que ho tinc.
2: Vale.
0: Sí.
2: Bueno, doncs m'ho dius al final.
0: T'ho dic sí, al final, va.
2: Perfecte.
0: Molt bé. Jugant. Molt bé, doncs anem ara cap a la següent secció, que és la cara oculta de la lluna. Va,
2: exacte,
0: som-hi.
2: Vinga. Com ho fèiem? Ara no me'n recordo si fèiem amb to...
0: Bueno, fes
2: com ho vols? Com ho vols?
0: Amb el to que et sortia...
2: Amb to alegre o amb to...
0: Amb alegre, no. Vull dir, no... Sí. Clar, home...
2: I ara, després del so del dia, el que fem a continuació aquesta temporada
0: ara.
2: És recórrer als carrers de Caldes per conèixer què hi ha darrere de cada nom que trobem a les plaques dels carrers del municipi.
0: Vinga.
2: Avui, a la cara C de Caldes, sí. Descobrim la plaça del Marquès de Montbui.
0: Home!
2: Ostres!
0: Jo ja estava amb l'auto, Vull dir, ja podia seguir tu.
2: És fato, Clar, vull dir, sistema Caldes
0: home,
2: de
0: Marquès de Montbui... Bueno.
2: Clar, no?
0: Sí,
2: ojo.
0: Sí, però veurem, perquè, clar, a mi una cosa que em feia ballar el cap sempre de Caldes, entre altres coses,
2: vale.
0: Com, per exemple, que no tingui tren, que tingui instal·lacions esportives justetes,
2: bueno.
0: o altres coses,
2: bueno,
0: que ara mateix
2: és
0: no...
2: És capital d'alguna cosa, Caldes?
0: Del Vallès Central.
2: Ah, doncs no això, doncs un nyap.
0: Sí. Bueno, escolta, no, deia que, clar, o sigui, una de les coses que a mi em feia ballar el cap era que, per exemple, tu te'n vas a la comarca de l'Anoia...
2: Sí.
0: I allà hi ha Santa Margarida de Montbui.
2: Ojo.
0: Clar, que està a 70 quilòmetres d'aquí i aparentment ni té termes
2: no,
0: ni té res.
2: Clar.
0: I hòstia, saps? I
2: bueno,
0: clar...
2: però no, el que defineix les Caldes per les termes és el Caldes, no el
0: clar,
2: Montbui.
0: Clar, però per què de Montbui?
2: Bueno,
0: saps?
2: Doncs
0: o en aquell cas, perquè el Santa Margarida ara, perquè de Montbui.
2: M'ho explicaràs o no?
0: Jo crec que més o menys sí.
2: Vale.
0: Perquè, clar, com dèiem, avui parlem de la plaça del Marquès de Montbui, primer de tot per situar la plaça, abans d'endinsar-nos
2: sí.
0: en el personatge del Marquès.
2: Sí, sí, sí.
0: La plaça, res, vull dir, no us penséssiu ara aquí, que
2: vaig
0: és...
2: Ja
0: la pots buscar, vull dir, dos banquets, una font, tres arbres, com a molt... i poca cosa més, està molt a prop d'aquí de la ràdio.
2: Aquí posa plaça del Marquès de Caldes de Montbui.
0: Sí, però això no és aquí, eh? O sí?
2: Sí.
0: Sí?
2: A veure,
0: això
2: sí.
0: És aquí Caldes?
2: Aquí al costat de Caldes.
0: Al costat de Caldes o a Caldes?
2: A Caldes, al costat de la ràdio.
0: Al costat de la ràdio, val.
2: Sí.
0: Bueno, oficialment, en el nomenclat, allà posa plaça del Marquès de Montbui.
2: Vale.
0: Perquè
2: vale.
0: Seria molt raro
2: no,
0: que...
2: No. El nom... O sigui, la placa està bé, Google Maps està malament.
0: Val. Vull dir, no és... És com dir-te que Barcelona i el carrer Barcelona.
2: Sí. Bueno. Però aquí em surt com tot un carrer, pot ser?
0: No. Aquí, aviam ensenya-m'ho això. És que és raro, perquè ja et dic, jo com, tal com a dir-li plaça...
2: Ja ho veig.
0: Té una plaça molt justet,
2: Ja ho veig.
0: Vull dir, pels pèls.
2: Molt pels pèls.
0: Oi? Vull dir, és allò de dir, el dia que li van donar el títol...
2: perquè això és el carrer Major?
0: Sí, correcte.
2: Però és que em marca el carrer Major.
0: Clar, és l'entrada.
2: És una plaça que són... tres bancs.
0: Bueno, encara no has ficat un de més, si he dit dos.
2: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 esglaons per accedir-hi.
0: Sí.
2: Amb bones branes.
0: Sí.
2: Vull dir,
0: accessibilitat
2: si ets manco d'un braç,
0: pots
2: pujar
0: bé.
2: I baixar per...
0: Bé,
2: sí. Manco i coix, diguéssim. Sí, i rampa. Ojo.
0: És la plaça del Marquès, sí.
2: Ah, bueno, clar, vale. Ja està.
0: Però, oi, que és...
2: La gent de Caldes ja està ubicada.
0: Trista, trista, una plaça
2: és...
0: trista.
2: Sí, o sigui...
0: No hi ha res.
2: Per ser la plaça que porta el nom del nostre programa...
0: No hi ha res.
2: O sigui, del nostre poble...
0: No, la plaça del Balneari.
2: Per ser la plaça que porta el nom del nostre marquès...
0: Fluixíssima.
2: És fluixa de...
0: De collons, sí, sí, sí.
2: Sí.
0: Molt trista, però bueno, si més no, això, com que volíem treure... No hi ha comerços, no hi ha edificacions importants, no hi ha gaire res.
2: No.
0: Val? Jo et deia que hi havia una font que crec que ni això...
2: No l'he sabut veure, però te la puc buscar.
0: Hi havia una font petita abans, no sé si l'hauran tret o no l'hauran tret. En qualsevol cas...
2: Hi ha una boca d'incendis i una paperera.
0: Ah, veus? Doncs potser allà on està la boca d'incendis és on abans hi havia la font, eh? Potser. Pot ser, vull dir, perquè el punt d'aigua serà el mateix.
2: Sí.
0: Res, que ni font.
2: No.
0: Bueno, i això és d'aquelles coses que suposo que la gent gran de Caldes deu dir, no deu dir la plaça del Marquès de Montbrí, a la plaçoleta. Saps que té aquest calificat de plaçoleta?
2: Sí.
0: De cosa petita, de cosa...
2: Sí, una merdeta. Eh? Una bústia de correus.
0: Ué, això ja canvia, eh?
2: I
0: una parada del metro. Això ja canvia. Si hi ha bústia de correus i parada del metro, ja canvia, eh?
2: I no sé veure la font, la veritat.
0: Bueno.
2: Paperera.
0: Tres bancs, ja, sí, sí.
2: Bústia de correus, bueno. I un cartell informatiu d'aquests de...
0: Sí, de plànol turístic,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí. Molt bé, endavant, Roger. Ubicada la plaça.
0: Molt bé, ubicada...
2: Anem a saber qui era el...
0: Ah, exacte. Ubicada aquesta plaçoleta.
2: El Marquès.
0: Doncs bé, el nom ens porta directament, com dèiem, a un títol nobiliari, el del Marquès de Montbui, vinculat històricament a la baronia i al territori de Montbui, una zona propera i amb fortes connexions amb la història feudal i senyorial, i aquí és on ja sortim de dubtes, a les comarques del Vallès i de l'Anoia.
2: Amigo.
0: Perquè, clar, abans, aquí, tot això... Jo vaig fotent incisos a tot perquè m'agrada parlar.
2: Bàsicament.
0: Abans, tota aquesta zona d'aquí, de Caldes i voltants, era la baronia de Montbui. O sigui,
2: vale.
0: Sant Feliu era Sant Feliu de Montbui.
2: Vale.
0: Caldes era Caldes de Montbui. O sigui, Val? Ubicats, era tot com un terreny. Sant Manat també tenia alguna cosa a veure amb Montbui. Vull dir, tot això estava, diguéssim...
2: Mangonejat pels mateixos.
0: Exacte, sota la tutela del marquès de Montbui. Dit això, aquest títol va ser associat al llarg dels segles, el del marquès de Montbui, a famílies nobles catalanes amb... Bueno, el títol nobiliari de marquès, eh? Va ser això, doncs, una figura que estava associada a famílies nobles catalanes amb terres, influència i drets sobre diferents poblacions de l'entorn. Com dèiem, en aquest cas, establerts a Caldes de Montbui, per això la baronia de Montbui. Encara que avui ens pugui semblar llunyà, perquè, a veure, avui hi ha tot això dels condes i, bueno, això està tan lluny, eh? Però això
2: no.
0: Dels comtes, dels marquesos, d'això em sembla una cosa una mica carca.
2: Sí, medieval, però no ho és tant.
0: Ah, exacte. Aquest tipus de noms recorda una època en què el territori estava molt més lligat a estructures senyorials i en els marquesos i barons tenien un paper molt, molt rellevant en l'organització, ja no només en el domini, sinó en l'organització. O sigui, recaptaven impostos, posaven normes, per exemple... M'invento, eh? Potser la baronia de Montbui es podia... jo què sé... Fumar marihuana, posem un exemple, i a la baronia de Montserrat no. Tot i estar sota el marc jurídic de Catalunya. Vull dir, aquesta gent tenien realment molt de poder. Amb el pas del temps, però, i la desaparició d'aquests sistemes, molts d'aquests noms han quedat fixats en el mapa com a part de la memòria històrica. La plaça del Marquès de Montbui, tal com la coneixem avui, és un espai, com dèiem, central, perquè està ubicat al centre de com està del carrer Major, per tant, és central, però sobretot una zona de pas dins de Caldes. És una plaça que funciona com a punt de trobada i de connexió entre diferents carrers. S'hi respira un ambient de res, perquè no hi passa gran cosa, un espai molt, molt tranquil. I això, que sovint, això m'ha fet gràcia perquè doncs, és també la plaça del Marquès de Montbui, és un espai que a Caldes actua sovint com a petit punt d'espera o reunió. Que això sí que és veritat, perquè clar, com que els caps de setmana i sempre, no? Quan hi ha partits a la zona esportiva que està, diguéssim, tu passes la plaça,
2: passes el pont i vas
0: a la zona esportiva, clar, allà hi ha molta gent que s'espera en aquella plaçoleta, perquè hi ha un semàfor davant que dura molt.
2: Ah.
0: I m'ha fet gràcia que això ho destaqui, El xat GPT.
2: Això és l'espera, eh?
0: És una zona d'espera.
2: Clar, d'espera que el semàfor es posi verd.
0: I això, no, vull dir, d'espera que la gent s'espera allà. Allò que et pares un moment amb el cotxe.
2: Sí.
0: També, va, recullo, espereu aquí la plaçoleta.
2: Ho entenc.
0: És això.
2: Vale, vale,
0: sí, que
2: vale.
0: Si en vés d'una plaça i hi hagués una marquesina d'autobús,
2: també
0: faria la mateixa.
2: Molt bé, molt bé. Sí.
0: Bueno, i això, i... A Marquès de Montbui, poca cosa més. No he indagat gaire en la història del Marquès. Sí que és veritat que estaven establerts, tenien domini, com dèiem, aquí a Caldes, a Sant Sebastià, a Sant Feliu i a Caldes, i a parts de Sentmenat, i després a l'Anoia, a la zona que avui és Santa Margarida de Montbui, la Conca d'Òdena, era tot aquell tros, que allà tenien com... una segona, o sigui, no és una segona residència, sinó una segona baronia, que això
2: sí,
0: ja és
2: sí,
0: molt,
2: sí, sí, sí,
0: o sigui,
2: sí, sí,
0: tinc
2: sí.
0: Com, no?
2: Sí, el dura... filial.
0: Exacte.
2: El filial,
0: exacte,
2: sí.
0: El Madrid
2: sí.
0: Castilla de la baronia de Montbui.
2: Exacte, exacte.
0: O sigui, ells vivien aquí i tal, però van dir, hòstia, aquest trosset d'aquí, pelante, no, també?
2: Sí, sí, sí, sí, tot. Sí, home.
0: Clar, perquè, a veure, tot el respecte, però segona residència Santa Margarida de Montbui...
2: Bueno,
0: a mi influeix una mica.
2: Sí, sí.
0: No, vull dir, no conec molta gent...
2: Ves a la platja, ves a la Costa Brava.
0: No conec molta gent que digui, bueno, me'n vaig de vacances a la Conca d'Òdena. Que segur que és preciós, eh?
2: Sí, sí,
0: però...
2: sí, sí. Hi ha gent que hi té el poble, allà. El poble,
0: sí, clar, bueno,
2: sabes, clar.
0: A veure, no, hi ha gent que hi viu, no, evidentment.
2: No, sí, sí, però... sí, també, pobres. Sí, sí.
0: Home, no qualifiquem de pobres la gent que... dels pobles, home.
2: Bueno, en fi.
0: Bueno, però res, ja està, a la placeta del Marquès de Montbui. Vull dir, no hi havia gaire més xitxa, diguéssim.
2: Molt bé, molt bé.
0: Què t'ha semblat?
2: Preciós.
0: Fantàstic,
2: sí,
0: no?
2: Sí, home.
0: Pues...
2: què t'he de dir?
0: Escolta, ara què hem de fer?
2: No, tira'm el cinto de
0: Sant. Sí, ara, que, ara
2: sí,
0: què
2: sí,
0: hem
2: sí,
0: de fer?
2: Sí.
0: Ara,
2: tu... jo ara et faré d'Oriol Sanahuja.
0: O sigui, tu manes tu, eh? Sanahuja, aviso. Sí, sí. El que passi a continuació no és responsabilitat meva.
2: Perfecte.
0: Jo només endavant. Tiro la música, eh?
2: Endavant.
0: Coses d'antes. Vinga, va. A veure... Clar, és que aquí em surt dir Oriol Sanahuja. Aviam, avui a les coses d'antes, què tenim?
2: Bé, aquesta setmana estava a casa.
0: Ah, tio, com adormiré, hòstia.
2: Estava a casa mirant a l'horitzó, mirant al mar, i vaig pensar... Home,
0: Va, prou, no?
2: Mengem peix, no? Mengem peix. Com serien? Com era? Com és la pesca avui en dia? Com era la pesca d'antes, no? Quan els avis... Bueno, que no eren avis, ara són avis, però...
0: O sigui, estàs agafant un to d'Enric Julián de la Vanguardia.
2: Sortien a pescar, no?, amb les barques.
0: On vols anar?
2: No, home,
0: estàs entre
2: no,
0: el Julián ja i el Grasset.
2: Ja està. A veure, l'amic Sanahuja... Havia... No, que se'l guardi, no?, el tema dels pescadors d'antes.
0: Sí, tantes. Exacte, ens havia preparat avui el tema de la pesca.
2: Sí.
0: La pesca d'antes,
2: sí.
0: Sens dubte...
2: Jo aquí podria col·laborar, perquè a Badalona... Ah, clar, a Badalona hi ha la platja dels pescadors, hi ha les barques dels pescadors a la platja que sortien... Ara, clar, ara ja van des del port, però abans...
0: Va, encara n'hi han.
2: Era un o dos.
0: Sí?
2: Sí, o potser ja s'ha jubilat.
0: Avui a Badalona no pesca ni Déu, avui.
2: Sí, sí, sí. Però abans hi havia els pescadors i les barques estaven a la platja i les pujaven i les baixaven amb un sistema de politges... I era una cosa maca perquè sí.
0: Estàs recordant molt el Sanahuja, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, ja t'he dit.
0: Un sistema de politges, jo... d'unes cordes
2: sí,
0: tensades
2: sí, sí,
0: que
2: sí.
0: Feien de contrapès,
2: sí, sí.
0: No?
2: Si cal que et faci d'enginyer, et faig d'enginyer.
0: No, a veure, no ho sé. Vols dir alguna més de la pesca?
2: No, va, que es guardi el tema i a veure si encara el podem...
0: Bueno, se'l guardi ell, vull dir, si tu vols dir alguna de la pesca o de Badalona o...
2: No.
0: No?
2: No, no, no.
0: No. No, eh?
2: Bé, pesca, subhasta del peix, hi havia la subhasta del
0: ara
2: peix.
0: Ara ja no.
2: Jo no sé, jo fa uns anys, però clar, quan em dic fa uns anys,
0: clar, és que
2: deu
0: tu,
2: fer 12 o 13
0: tu sí que ets
2: anys,
0: un avi.
2: Vaig anar a la subhasta del peix de Montgat, vila veïna de Badalona, i vam comprar unes sèpies amb uns amics.
0: Sí?
2: Sí, sí, sí.
0: Unes sípies,
2: perdó. I fins aquí.
0: I fins aquí el temps.
2: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, apassionant.
2: Què, vols que fem 2 minuts més i a dos quarts ja
0: dos comencem? 2 minuts, perquè ho has escollit tu?
2: Sí, fins a dos quarts.
0: Bueno, queden 50 segons.
2: Bueno, ah,
0: va malament?
2: Ah, no, ja,
0: Tens raó, eh?
2: No. Sí.
0: Dir, jo tinc un, dos, tres rellotges que em diuen que queden ara mateix...
2: Quan jo t'he dit 2 minuts i ara n'hi 28 en el rellotge digital del meu mòbil.
0: Vale.
2: Però
0: com
2: que a l'estudi 2...
0: Sí.
2: No tenim
0: no
2: un rellotge propi.
0: No es disposa de...
2: Hem de mirar el de l'estudi 1 i em queda la meva esquena.
0: Avui no tens ningú.
2: No, avui puc cridar. Avui puc cridar sense molestar la gent que està fent directes o falsos directes.
0: Mare meva.
2: En fi.
0: Que malament, eh?
2: Sí.
0: Que malament.
2: No, home, escolta'm.
0: Que incòmode és allargar els minuts a la ràdio, eh?
2: Per què?
0: Bueno, perquè ara no estem parlant.
2: Però
0: per
2: què ho diem? Perquè si no la gent...
0: Exacte. Mira, 9 segons.
2: Diu, mira aquest gilipolles com parla, ja està.
0: 5, 4, 3,
2: gràcies, 2, Oriol Sanahuja, per Coses Santes.
0: Som-hi.
2: Fins la setmana que ve.

0: Veus, un altre dels trucos del mandruco és allargar les sintonies.
1: Sí.
0: Has deixat...
1: Que soni, a més, bona música.
0: Bueno, sí.
1: Vull dir...
0: Home, avui podrem gaudir més de la teva música.
1: Sí, gaudim-la, a veure si és
0: farem
1: bona o no.
0: Minutos mus... Ah, tampoc ni se'n recorda.
1: Bueno, la primera mai és bona.
0: No, no, bueno... No, no crec recordar cap d'aquesta temporada que coincidint amb el dia sigui gaire bona, és veritat,
1: no.
0: Eh? No. Sempre totes són força bunyol, eh? El
1: sí,
0: 24 d'abril...
1: Normalment no sé què... sí.
0: Bueno, l'últim cop ens vam estar parlant d'aquestes cançons italianes que ens portaves,
1: sí.
0: Que totes...
1: Sí,
0: que totes feien allò
1: totes
0: tan monòton.
1: Sí, sí, sí.
0: No sé si avui aniran per aquí els tiros, però en qualsevol cas ho descobrirem a... A continuació, però aviam, avui...
1: 30 de maig.
0: Lluc, 30 de maig.
1: Com... Programa què? Érem bueno, 31, no?
0: Jo et faig el que tinc aquí apuntat.
1: Sí, va, vinga.
0: Que
1: va.
0: És tu, com que tu m'ho fas a mi, amb la meva secció, i avui, 30 de maig... A veure, Lluc, quin és el peix que ens has de vendre després de parlar de pescadors?
1: Sí, sí, sí, sí, que com és la vida, eh?
0: I que el Sanaúja està ara mateix sucant-se com un peix
1: exacte,
0: a la platja que t'ha de fer.
1: Exacte,
0: ojo,
1: exacte.
0: Ojo. A veure, què?
1: Home, ha sigut un maig rarot, eh?
0: Home, ha fotut molta calor.
1: Bueno, però, molt, però fred a l'inici del mes. Encara va nevar, eh, a principis de maig.
0: Va nevar?
1: Sí, home.
0: Hauria nevar allà a la Vall d'Aran, un
1: bueno,
0: poblet.
1: Bueno, clar, al Port de la Bona Aigua, ni que sigui. Però sí, sí, ha sigut un mes rarot. I com
0: bueno.
1: Tu dius, fot una calda que la gent ja comença a estar nerviosa. Ja
0: jo començo
1: nervis,
0: a fer les pilotes.
1: Ja hi ha nervis de calor.
0: Bueno, hi ha nervis en general perquè no s'aguanta, això.
1: I clar, és que mira com és el de capritxós el destí, perquè clar, jo què tinc? I és per això
0: no sé.
1: Que per començar porto un tema d'aquests que agradaran a l'expert musical del programa, el senyor Sanaúja.
0: Però per què avui estem fent un programa dedicat al Sanaúja si no hi és?
1: No ho sé.
0: Ni tan sols ens està escoltant perquè no t'ha contestat.
1: Mira com és el destí. Que poso, expert en combatre la calor amb una bona refrescada al mar
0: oh,
1: de Castelldefels.
0: Oh, això era un preludi, eh?
1: Que com tothom
0: passar.
1: Sap, és un mar únic i propi.
0: Sí, i molt maco.
1: I per contribuir al seu estat d'ànim calmat d'un dissabte a primera hora...
0: Que ets un cabron, tio.
1: No, però si jo...
0: Ho tenies ficat, això?
1: Sí, sí.
0: Després... Si això és tot el destí.
1: Sí, sí, estic llegint perquè es noti que llegeixo.
0: A veure.
1: Després d'una dura i llarga setmana laboral, bona música per l'amic Sanaúja. Endavant, Roger.
0: Pues pa'lante música, escolta.
1: Sí, sí.
0: Estil Sanaúja 100%, eh?
1: Ara entra la trompeta. Avui era veritat, avui era bona música.
0: El Sanaúja devia estar aquí amb els ulls tancats fent allò que fa amb el cap. Però no, està a la platja.
1: No és una música per estar fent caqueta assentat
0: no,
1: a la tassa de l'aula.
0: Està a la platja dient després d'una llarga i dura setmana laboral, eh? Però aviam això.
1: Això és 30 de mayo, evidentment.
0: Però ho diu algú, no?
1: És una cançó... Eh?
0: És el títol, només.
1: Sí, és l'altítol.
0: No, t'has inventat, això, cabrón.
1: No.
0: Això es diu Soneto Trompeta 1.
1: No, home, no, és 30 de mayo. És una cançó del trompetista i compositor porto-riqueny Humberto Ramírez.
0: Ah, mira.
1: Conegut per fusionar el jazz amb els ritmes...
0: Conegut com Bad Bunny, no?
1: No, no. Ell fusiona això, jazz amb ritmes afrocaribenys.
0: Home, està molt bé, eh?
1: I ja, com l'expert musical del programa ens podria destacar, si estigués aquí al meu costat...
0: Ah, però fes tu d'expert, que això t'agrada.
1: La peça combina l'espontaneïtat del jazz contemporani amb elements de salsa i bomba, reflectint l'estil característic de Ramírez dins de l'escena del Latin Jazz.
0: Salsa i bomba, eh?
1: Sí.
0: I el concepte de bomba...
1: És un tipus de música...
0: I un tipus d'arròs, també.
1: També.
0: Bueno, va,
1: sí, sí, sí, sí.
0: Molt
1: i
0: bé.
1: Un tipus de...
0: D'explosiu.
1: D'explosiu, sí, sí, sí, sí, sí. I una tapa.
0: Una tapa, la bomba. És veritat,
1: sí, sí,
0: eh? A vegades,
1: sí, sí.
0: T'acaba l'estómac com una bomba.
1: Ja és amb tocs caribenys.
0: Molt bé.
1: Que més vols, Sanaúja, per passar un dia tranquil a la platja. O no? Vale.
0: Bueno, estem intuint que contesta, no?
1: Sí.
0: Sanaúja? Sí. Això va per tu.
1: Si ens està escoltant.
0: Sí.
1: Pobre.
0: Ens està escoltant.
1: No, perquè no tindria forces per dir-ho. Sou uns cabrons
0: sí,
1: per WhatsApp.
0: Això vale, per això sempre
1: vale,
0: es té forces.
1: Vale,
0: jo estic aquí amb el WhatsApp actualitzant per veure
1: sí,
0: si
1: sí, allò...
0: diu...
1: F5, no?
0: Sou, exacte.
1: Va, doncs aprofito aquesta música tranquil·la
0: sí.
1: Per dir-vos que avui és Sant Ferran.
0: Oh, Sant Ferran Monter, eh?
1: Ah, Home, ostres, donem felicitat.
0: Bueno, Monter, moltes felicitats, perquè el Monter sí que ens està escoltant.
1: Segur.
0: O almenys fa 3 minuts, sí.
1: Però està a la piscina.
0: Bueno,
1: això m'has dit tu, això
0: sí,
1: m'has dit tu.
0: Sí, sí, no, jo l'he pillat a la piscina. Sí, sí,
1: vale,
0: sí,
1: vale,
0: sí,
1: vale,
0: sí.
1: Vale, vale.
0: Ell m'ha dit que netejant la tot, però... Però jo crec que...
1: No, poca broma. Jo sé el que és...
0: És una feina, eh?
1: Cuidar una piscina...
0: Bueno, mira, a mi les converses de rics em són igual, vale?
1: Va, molt bé.
0: Ara aquí avui plorant, plorant. Jo sé el que és netejar una piscina. Jo sé el que és netejar una piscina, eh?
1: Sí, el meu pare també, però... No el mencionem.
0: No! Espera, ens està entrant una trucada.
1: Que aquest sí que ens fotrà un fre de mà aquí al ritme del programa.
0: Ens està entrant una trucada, aviam. No, que
1: vale,
0: no. Estava flipant allà.
1: Sant Ferran, que pot semblar qualsevol cosa, però en realitat és una mostra més de que l'Església i Poder han anat sempre una miqueta lligats. No és que avui sigui Sant Ferran, sinó que San Fernando II de Castilla.
0: Uf,
1: Sant Ferran, eh? O sigui, un rei que el fan sant. Però no mal penseu, eh? És perquè va tenir una vida molt austera, perquè era molt religiós i perquè va manar, segons diuen, d'una manera molt justa.
0: Va.
1: Bàsicament, perquè va manar, perquè va ser rei. Si no, de què l'hauríem fet sant? Francament, no m'hi he extès gaire perquè em sembla el pitjor sant que us he portat.
0: Com?
1: En aquesta...
0: Per què?
1: Home, perquè et fan sant perquè has sigut rei.
0: No.
1: Si has sigut rei, què més vols? A sobre ara t'hem de recordar per la teva santedat.
0: T'hem de venerar, no?
1: O sigui, des de quan un rei té atributs de sant?
0: Bueno.
1: Pensa, per exemple, en l'emèrito.
0: Bueno, té atributs d'imbècil,
1: bueno,
0: per exemple.
1: O de...
0: Persona gran...
1: Bueno, no, o de mujeriego. Vale.
0: Vale.
1: Però de sant?
0: No. No.
1: Igual
0: primer,
1: que el rei
0: Charles,
1: el
0: tampoc no.
1: El primer suspenso total en aquesta secció,
0: sí.
1: Sant Ferran...
0: Fotem-li un què? Un zero.
1: Sant Fernando, un zero.
0: Un zero.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: A part, aquest Sant Fernando, això sona molt cas, molt car.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. I va, passem a les efemèrides que... Va, que aquesta avui, Roger, t'agradarà.

0: Home, que t'haig de dir, aquesta música amb el bat de sol que cau ara mateix en aquesta plaça, no hi ha ningú pel carrer, eh?
1: Pues a un lloc així ens podríem ubicar.
0: A veure.
1: Som al dia 30 de maig de 1806 en un carrer de sorra, polsegós, de Kentucky.
0: Fried Chicken.
1: Estats Units d'Amèrica. Andrew Jackson i Charles Dickinson són un davant de l'altre, separats per una desena de metres, a punt de batre's en un dels duels més famosos de la història dels Estats Units.

0: però com hem arribat fins aquí? Tot va començar per disputes polítiques, apostes de cavalls i insults personals, hasta contra els difunts, que van anar augmentant de to. En aquella època, sobretot al sud dels Estats Units, els duels encara es consideraven una manera acceptable de defensar l'honor. Dickinson havia insultat públicament Jackson i també havia fet comentaris ofensius sobre la seva esposa, Rachel, cosa que Jackson va considerar imperdonable. Dickinson era un pistoler reconegut i molt hàbil amb les armes, amb fama de disparar molt ràpid, i tothom pensava que Jackson tenia poques possibilitats de sobreviure. Dickie el Rabbit, Dickie the Fast, que li diré jo, va disparar primer i la bala va impactar al pit de Jackson a prop del cor. Aquest, tot i ferit, es va mantenir dret, va apuntar amb calma, va disparar i va encertar en el cos de Dickie, que era ràpid però no immortal, i va acabar morint al cap d'unes hores fruit d'aquell llevada. I qui era Andrew Jackson, el guanyador contra tot pronòstic del duel? Per què estem parlant avui d'aquest duel? Doncs era un polític i militar, i aquesta victòria el va ajudar a crear una imatge d'un home dur, fred i disposat a arribar fins al final per defensar el seu honor. Així que va guanyar molta reputació. I atenció, perquè la bala que va encaixar al seu pit va quedar allotjada dins del seu cos i la va portar durant molts anys. Però, Roger, prepara't.
1: Aviam.
0: Perquè
1: què?
0: Encara queda un últim gir en aquesta història.
1: Ah, sí?
0: Sabeu per què li va servir aquesta reputació de tipus dur a la seva carrera militar i, sobretot, política?
1: No, no fotis, home.
0: Andrew Jackson va ser el setè president dels Estats Units.
1: El setè?
0: El setè. Entre 1829 i 1837. Dos mandats, que no està malament.
1: Sí, bueno, mira, com el d'ara.
0: Sí, bueno, si li deixen en farà més, però no li deixaran. Com a president es presentava com el defensor del poble comú contra les èlits, va reforçar molt el poder presidencial i va fundar el que acabaria sent el Partit Demòcrata Modern. Però també va ser molt criticat per la seva política d'expulsió dels pobles indígenes de les seves terres. Durant el seu mandat es va impulsar l'Indian Removal, que va provocar deportacions forçades com el tristament famós Camí de les Llàgrimes, que... Això.
1: Perquè els demòcrates són els d'ara, diguéssim, són els del Trump o no?
0: Ai, no m'ho he mirat així.
1: Ara són els republicans, no?
0: Crec que sí.
1: El demòcrata era el senyor Bidet, el demòcrata, i aquests són els republicans. Per tant, els demòcrates també m'ho han passat.
0: Sí, maco. És el president que surt el bitllet de $20, eh?
1: Encara avui en dia. Que ens hem d'imaginar un senyor així com mitges grenyes, amb un sombrero, amb... No, d'aquests de l'Oest, un senyor de l'Oest.
0: Jo, perquè et facis una idea, era com si en Donald Trump s'hagués enfrontat contra Lucky Luke.
1: Ah, vale.
0: I hagués guanyat.
1: Bueno, de moment s'ha enfrontat contra l'Iran i sembla que perd.
0: Sí, bueno.
1: Està bé.
0: Sí. No, ni guanya ni perd. Està
1: I com, perdem va, tots i ja està.
0: Exacte.
1: I guanya ell.
0: Exacte,
1: vinga.
0: Exacte. Va, que m'he allargat bastant amb aquesta efemèride, però hi ha un parell més que vull comentar.
1: Vinga,
0: però ho farem així, va, més resumidament.
1: Vinga.

0: Que si te botan, tú sacas.
1: ¿Es el Sánchez lo que canta o no?
2: No.
0: Tú convences a mucha gente.
1: Té la mateixa veu, eh?
2: Sí, sí, sembla. Gran elecció. Saps qui,
1: eh? Vosé? No.
2: No.
0: Ahora.
1: No.
2: És Burruchaga.
1: Home.
2: És una cançó de Javier Crae i Joaquín Sabina. I és una versió que fa Burruchaga en un disc de Sabina. Què diu la cançó?
1: Aviam.
2: Tú decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente. Hoy decir que es alianza, ser de toda confianza, incluso muy conveniente, lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual y hoy resultar excedente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Cuervo ingenuo, no fumar la pipa de la paz con tu. Què és això? El 30 de maig, sí, un dia com avui de 1982, Espanya entra oficialment a l'OTAN i aquesta cançó explica una mica aquesta polèmica que va haver-hi de...
1: O tant sí o tant no.
2: O tant sí o tant no, que va portar els socialistes a manar o al... El...
1: González, no?
2: El González.
1: Sí, era en González,
2: sí,
1: no?
2: Un tio que...
1: Molt socialista i molt d'esquerra.
2: Molt!
1: Com fa la
2: moltíssim
1: seva veu? Encara tinc aquest ficat al cap, però sí, sí, és aquella, aquell... És només amb la veu, ja...
2: Sí, sí, sí.
1: El partit de una vera elecció... Hi ha una mica d'aquest...
2: Sí, era el canari, no? Tenia aquest
1: no,
2: accent.
1: Aquest...
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Jo crec que deuen haver eleccions.
2: Bueno, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Bueno.
2: I, en fi, hòstia, és que... Mira que jo portava avui, ara després de la
1: selecció musical premium, eh?
2: Sí, ara us parlaré d'un tio important.
1: Mm-hmm.
2: I no tinc el Sanabuix aquí.
1: Joder. Vull dir que clar.
2: Em sap greu.
1: Clar, clar, clar, vull dir, i comptant que jo, pel tema musical, bueno, vull dir,
2: clar,
1: no, jo segueixo el rotllo,
2: sí,
1: no?
2: Sí,
1: però,
2: sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Però a mi em sembla tot una merda, vull dir, no sé si ho havíem comentat algun cop. Sí, a mi la música en general. Bueno, en fi, va.
2: Sí, escoltem-lo, escoltem-lo i parlem-ne.

0: això se uja el tramparia, eh?
1: Home.
0: Però Benny Goodman, eh? Benny Goodman.
1: Ah, bueno, però perquè ho has llegit al guió.
0: T'he sorprès, eh? T'he sorprès,
1: ara
0: eh?
1: Flipa, dic, hòstia,
0: no, Roger. Podies haver seguit aquí... el rotllo, tio.
1: Sí, tens raó, tens raó.
0: Home, et penses que no ho fan, això, els professionals de la ràdio, o què?
1: Clar.
0: El Basté, que no m'he decidit. Sí, home, Benny Goodman, això és boníssim, Benny Goodman.
2: Sí, sí, sí.
0: Mai tant. I tant. Sí.
1: Això que està sonant es diu 555.
0: Sí.
1: Que és canta. Sí, no.
0: Això que és blues o...
1: Ah, ara t'explico.
0: Aviam.
1: Ah. Benny Goodman, nascut tal dia com avui, de 1909, a Chicago, és un dels músics més importants del jazz i una figura clau de la música del segle XX. Va néixer, com us deia, en el si d'una família humil d'immigrants jueus i des de molt petit va mostrar talent per la música i va començar a tocar el clarinet quan només tenia 10 anys. Està bé, 10 anys. Jo crec que hi ha hagut músics més precoços, però bueno, està bé.
0: Sí, Mozart, per exemple.
1: Sí, sí, sí. I el llit també. De precocitat, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Vale.
0: No d'instruments.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé.
1: No t'ha passat a tu que tu fas scroll a Instagram o no tens
0: sí.
1: temps? Vale. No t'ha passat...
0: No tens temps, vaja, cabron, eh? Ah, molt bé, sí.
1: No t'ha passat que ara te't surten vídeos explicant-te que l'ejaculació precoç no és un tema mental, sinó d'un tema físic? O sigui, bàsicament és gent que et volen vendre programes d'entrenament del sòl pèlvic masculí,
0: no.
1: Que no sé si es diu sòl pèlvic masculí, aquesta.
0: Sòl pelvià.
1: No. Bueno, o pèlvic, no ho sé.
0: Bueno.
1: És igual, o pelvià. Bueno, que et diuen que el que passa és que has d'exercitar el múscul aquest. Saps aquest múscul que hi ha...
0: La tita.
1: No!
0: Home, aviam, digue les coses pel seu nom, collons.
1: No sé per què estem parlant de precocitat.
0: No, perquè
1: tenim temps. Perquè tenim temps.
0: Però, o sigui, jo ara...
1: Saps aquesta gent que et volen vendre programes d'entrenament i
0: sí.
1: et diuen conmigo seràs
0: sí.
1: el macho que debes de ser?
0: Conmigo en 5 setmanes...
1: Exacte. Pues ara també t'ho volen vendre dient-te que t'han menjat el coco amb això de la ejaculació precoç, que no necessites maleducació, que no... que el que necessites és enfortir la teva musculatura, que també, que no ho poso en dubte. Però, com que és igual, tornem al guió.
0: Sí, però no? Vull dir, ara tu vols que jo sí. et digui...
1: No, no, no. No,
0: no.
1: No m'interessa. O sigui, estic convençut de que tens una vida sexual
0: no.
1: plenament sana.
0: Que no et dic això, collons.
1: Vale, què et surt?
0: Clar, vull dir... Jo vols que t'acompanyi...
1: Què diu de tu, l'algoritme?
0: Sí, no, sí, no, sí, tio, no, a mi no, també no. em surt això. No m'ha sortit mai. Però bueno, si vols que...
1: Que per què em surt a mi? Quina és la diferència entre tu i jo?
0: Clar,
1: 41 anys i...
0: Sí.
1: 22?
0: I 18.
1: Vale.
0: Home, no, no. Quasi 28 ja, eh?
1: Ah, clar, però és que jo tinc... Tu
0: sempre tinc 15 anys.
1: Sí, no, 21-22.
0: 21-22.
1: Sí.
0: No, doncs ja quasi 28.
1: Clar,
0: no és
1: sí,
0: el mateix.
1: Ja condueixes autobús.
0: Ja la setmana que ve sortiran aquests anuncis.
1: Sí.
0: No, sí, a mi sí, em surten sí. les merdes aquestes de les fruites. Això no ho has vist, tu.
1: No, veus?
0: Els vídeos aquests de les fruites, de... que són fruites amb cares.
1: Sí.
0: Els has vist, aquests?
1: N'he vist alguns,
0: que són
1: sí.
0: molt violents.
1: Ah, no, això
0: sí,
1: no
0: sí, que el plàtan ve i clava un mastot a la poma
1: ah, no,
0: i,
1: no
0: i l'enterra.
1: Això no ho bueno, he vist.
0: Sense comentaris.
1: Vale.
0: Però en qualsevol cas no em surt el sol pel piano.
1: Ens hem anat a parlar de precocitat perquè hem dit que era un músic precoç
0: sí,
1: de 10
0: exacte.
1: Anys. Bé, aquest tipus durant els anys 30 es va convertir en una gran estrella i va rebre el sobrenom del rei del swing.
0: Home.
1: The King of Swing. O The Swing King. Com ho diria? No, The King of Swing. Amb la seva orquestra va popularitzar el swing, una varietat del jazz molt animada i pensada per ballar. Aquí és on et responc.
0: Vale.
1: Què és això?
0: Vale, perquè clar... És jazz, però és d'aquell que tu veus a les pel·lis, a la sèrie, que els tios toquen molt ràpid. És aquell jazz que els tios toquen, van tocant molt ràpid.
1: Exacte.
0: I que al Sanahuja li agrada molt.
1: Segur.
0: És bona música, això.
1: Sí, les seves actuacions atreien milers de persones i les seves cançons sonaven constantment a la ràdio. Benny Goodman també va ser important perquè va ajudar a trencar barreres racials dins de la música nord-americana. En una època en què la segregació racial era habitual, va contractar músics afroamericans per tocar amb la seva banda, fet poc comú en aquells anys.
0: I tan poc comú.
1: Sí. El tema que escoltem, publicat el 1937, es va convertir en un símbol de l'era del swing gràcies al seu ritme molt potent. Els solos de bateria...
0: Bueno, això en seria un solo, però sí, la bateria com a protagonista.
1: Exacte, que no era un instrument
0: bueno, de fet...
1: que fos formés gaire part del jazz fins aquell moment.
0: Quan t'he dit això, que has dit un ritme acelerat, jo t'he fet directament
1: així, com
0: si toqués la bateria, perquè la típica imatge, no?
1: Sí.
0: Vinga, va.
1: Solos de bateria i l'energia de l'orquestra. Estem copsant-ho perfectament en aquesta peça. La seva interpretació més famosa és la del concert del Goodman al Carnegie Hall. Que és difícil, eh? El concert de Goodman al Carnegie Hall el 1938, considerat un dels concerts més importants de la història del jazz.
0: I a la que hi va assistir el Sanahuja.
1: Segur.
0: El 38, eh?
1: Segur.
0: Bueno, va, i què? Això ho hem d'anar rematant, ja?
1: Sí, jo t'ho remato ràpid.
0: Això va. Hem d'anar...
1: Posa'm una mica de chanson français.
0: Sí, avui també?
1: No, sí, perquè acabarem matant algú i no serà Joana d'Arc. Acaba morit el dia com avui.
0: Ojo.
1: Eh? Però hem parlat d'ella bastant les últimes setmanes.
0: Ja, es diu el balneari de Joana d'Arc.
1: Però no marxarem del País Gal, malauradament.
2: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marc en ce temps-là.
0: Que és maco, eh?
2: Accroché ces lilas jusque sous nos fenêtres et si l'un...
0: Millor que l'italiana, eh?
1: A mi m'agrada més la italiana.
0: Sí?
1: I a més jo et anava a dir... Podríem...
0: D'allò, eh?
1: Podríem dir que la chanson francesa és com la canzone italiana, que sona tota igual.
0: Sí, clar, és el mateix fenomen.
1: Clar,
0: o sigui, tu
1: clar,
0: això... Sempre és un pianet i com a molt alguna cosa
1: però
0: més...
1: Seria una mostra de la nostra incultura dir, per exemple, ara que diguéssim que un francès o un italià diguessin que Llach i Serrat sonen igual? No. A nosaltres, o sigui, els llaquistes i els serratistes els ofendria molt.
0: O sigui, els independentistes i els fatxes els ofendria molt.
1: No
0: es pot dir això. Això no es pot dir per la ràdio. Vale. No es pot dir això. Vale.
1: Perquè, hòstia, no li diguis fatxa a Lluís Llach.
0: No.
1: Perquè sigui nacionalista català.
0: A Lluís Llach no, collons, és l'altra fatxa.
1: Ja ho sé, home.
0: El Serrat, que és del meu barri, eh?
1: Ah, sí? Del Poble Sec.
0: El noi del Poble Sec.
1: Sí. Això és un tema de Charles Aznavour, que quasi, eh? Aznavour, no és nar. Clar. Va, però això em serveix per parlar que el dia 30 de maig de 1778 moria un tio que no sabràs qui és, que és François-Marie Arouet.
0: Home, un pensador. És un pensador.
1: Sí, ben pensada. Que no sabreu qui és fins que us digui el seu sobrenom, que és Voltaire.
0: Ah, mare, sí.
1: Vale, un dels pensadors.
0: Voltaire 2000.
1: Però per què vol dir... No, això és el Voltarem, eh?
0: No, això és el Voltaire, no? Voltaire.
1: Sí. És un dels pensadors més importants de la Il·lustració, un moviment del segle XVIII, que defensa la raó, la llibertat i la ciència. Va destacar per les seves crítiques contra la censura, els abusos de poder i la intolerància religiosa, fet que li va portar problemes amb les autoritats i fins i tot l'exili. No era un bon moment per posar-se amb l'Església.
0: No.
1: I el van acabar convidant a marxar.
0: Però Voltaire és aquell que no és el pensador.
1: No, aquest és en Rodin.
0: Això.
1: Sí. Defensava idees molt avançades per la seva època, com la llibertat d'expressió i la separació entre religió i política. I la seva obra més famosa és Càndid. Bé, Voltaire va ser important perquè les seves idees van influir en la Revolució Francesa i en els valors moderns. Un tio adelantat a la seva
0: època. Un tio contemporani, molt bé.
1: Exacte. Molt bé. I fins aquí.
0: I fins aquí lo temps, no?
1: Sí.
0: Bueno, hòstia, déu-n'hi-do també avui aquest dia.
1: Bé.
0: No hi ha hagut res molt rellevant, perquè a vegades hi ha, hòstia, avui va néixer Einstein.
1: No.
0: Però bueno, ha estat bé.
1: El rei del swing, escolta'm, i un duel.
0: A veure, el rei del swing, això seria important pel Sanahuja, però
1: sí,
0: a mi que neixi el rei del swing...
1: Bueno, un duel de pel·lícula, eh? Ojo amb el... Amb el president.
0: Sí, amb el del...
1: Que li van fotre un balasso al costat del cor...
0: Que el portava.
1: I el portava.
0: Que el portava, com aquell que diu, mira lo que ha de fer un atún de 7 quilos. Mira, pues no. Mira lo que et fa un duel de l'oeste.
1: Exactament.
0: Molt bé, Lluc, pues res, escolta, amb això tanquem la secció del dia i anem a veure si traiem l'aigua clara... Bueno, l'aigua o alguna altra beguda, va.
1: Va, sí.
0: Som-hi.
1: Molt bé. Et diré una cosa.
0: Aviam, què m'has de dir?
1: tu mateix,
0: sí,
1: tu mateix has comentat que en ta vida havies encertat el so del dia.
0: Bueno, algun cop.
1: Algun cop, però... comencem a plantejar-nos,
0: sí?
1: Tu comences a plantejar, sí, això de petar-te definitivament en Sanaguixa de cara a la temporada que ve.
0: Per què?
1: Primer perquè no hi és ara i no es pot defensar, i segon perquè et fa ombra. És un tio que no t'està...
0: A mi m'agrada.
1: No t'està deixant créixer.
0: A mi m'agrada l'ombra del
1: Sanaguixa. No t'està deixant...
0: No, jo no vull créixer.
1: Endevinar el so del dia per tu mateix.
0: No, jo vull l'ombra del Sanaguixa.
1: Confies massa en ell.
0: Clar, cegament. Home, clar, perquè és un tio que s'ho pren en sèrio, que tanca els ulls i l'encerta. És que el cabró l'encerta.
1: Bueno, de vegades també es fa unes palles mentals importants.
0: Bueno, però aquí està la gràcia, la secció,
1: vale, vale,
0: no? Perquè
1: vale.
0: Diu ell, hòstia, avui hagués pogut dir, doncs mira, això és, jo què sé, saps? Jo he dit les crispetes, no... No,
1: bueno,
0: són,
1: però
0: no
1: després ho has encertat i les crispetes,
0: bueno,
1: t'han servit perquè jo et donés la pista definitiva.
0: Clar, però és que és això, avui...
1: Bé, no ho sabem si ho has encertat. Imagina't que ara jo estic pensant que ho has encertat i
0: clar,
1: no. Posa'm el so i digue'm què és.
0: A veure, espera't que ara se m'ha obert aquí una finestra d'aquesta. A veure, amb totes les notícies de la jornada. Vale, som-hi.
1: Adelante. Com cau el resolinet.
0: Mira, i ara te'l resoldré com a ex-barman, te'l resoldré amb tres...
1: Ah, ora!
0: Te'l resoldré...
1: Clar, és que no hi ha caigut, que tu havies tingut fins a un bar.
0: I tinc 20 anys. Te'l resoldré en fases, va. Vinga. Encara ens queden un parell de minuts.
1: Sí, home.
0: Això estem parlant avui de la molta i posterior infusió del cafè.
1: Correcte. Molt bé, m'agrada que en diguis infusió, perquè
0: sí, és una infusió.
1: No tothom sap que el cafè és una infusió.
0: Bueno, la gent és imbècil. No
1: això ho has dit tu.
0: Això. Sí, i tant.
1: Vale.
0: I tant. Mira, aquí, el gra, diguéssim, surt del sac o de la bossa i el tiren a la tolva.
1: Correcte.
0: Cau allí el gra. Ara el mol,
1: correcte,
0: el molinet.
1: Sí.
0: I ara l'he aixofat i comença a infusionar amb l'aigua.
1: Correcte, i cau a la tassa.
0: No? Boníssim,
1: sí, sí,
0: un espresso.
1: Sí,
0: bueno, tu
1: sí,
0: no ets gaire... Ets cafetero.
1: No, mentira.
0: Però descafeïnat.
1: No, jo no prenc amb cafè. Com diu el meu germà petit, que sempre em faig mufa i befa, cafeïnat. Dic, hola? Diu, aquest cafè és cafeïnat o descafeïnat?
0: Bueno,
1: dic,
0: té raó.
1: No, o sigui, sí, no té raó. Perquè el cafè... El descafeïnes i li treus la cafeïna, però no el cafeïnes per posar-li cafeïna.
0: No, perquè
1: el cafè ja en té.
0: Bueno, però és cafeïnat.
1: Jo no sóc cafetero perquè no m'agrada el cafè amarg. M'agrada el cafè dolç.
0: Sí, a tu t'agrada amb sacarina aquella líquida.
1: Exacte. Per tant, sóc una pedranya.
0: No, a mi també m'agrada.
1: Sí. Bueno, no passa res.
0: A mi, és que...
1: a mi m'agrada el caramel de cafè, no m'agrada el cafè.
0: No, a mi és al revés, a mi m'agrada el cafè.
1: Vale.
0: O sigui, jo me'l puc prendre sol, curt i sense sucre, i està boníssim, o me'l puc prendre amb llet, gel i sacarina.
1: Bé.
0: No, a mi m'agrada tot el cafè.
1: Perfecte.
0: I a vegades em prenc massa, això és veritat.
1: Sí, bueno. No passa res, treballes molt.
0: Sí, clar, però bueno, més risc, no?
1: De què?
0: No, de que em peti la patata, diguéssim, no, si a sobre no, de cada força...
1: Una mica de cafeïna, mentre no et fotis 30 Red Bulls al dia.
0: No, home, no, però igual jo que sé, jo em prengui potser 3-4 cafès al dia.
1: Està bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: Tu quants?
1: No quan? Preocupis, està bé, por ahí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Home, però llavors sí que em preocupo, perquè et veig a tu i em veig a mi d'aquí 15 anys
1: però,
0: i em preocupo
1: però
0: molt.
1: És veritat que ja després de berenar, ja
0: no,
1: o sigui, el del berenar
0: no,
1: ja està descafeïnat.
0: Ja, exacte.
1: Sí.
0: Ja, el de després de dinar és l'últim.
1: Amb sense cafeïna.
0: Exacte, és l'últim.
1: Correcte.
0: Molt bé, Oriol Lluc, doncs res,
1: mira,
0: escolta.
1: Ens anem en sortit.
0: 10 segons?
1: Va,
0: sí, home.
1: Tanca-ho, callo.
0: No, home, no, acabem això, una salutació a l'amic Sanaguixa. Nosaltres tornem dissabte vinent.
1: Vale.
0: Aleshores... feu, com diu aquell, feu bon dash i gaudiu molt del cap de setmana. Adéu.
1: Adéu.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Sindicats i el Departament d'Educació van arribar ahir al vespre finalment a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària.
2: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Les temperatures continuaran altes avui, però ja no assoliran els registres d'aquests dies passats.
2: Catalunya va registrar ahir la temperatura més alta en un mes de maig. Des que hi ha registres, va ser a Vinebre, amb 39,5 graus de temperatura.
0: Moment perfecte, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb un matí de dissabte que ha estat molt assolellat. A partir de mig matí hem tingut l'arribada de molts núvols als Iprims per la franja de Ponent i també pel Pirineu Occidental. Aquestes hores del dissabte estem pendents, per una banda, de les temperatures, que ni de bon tros seran tan elevades com aquest passat dijous o divendres. Fa calor, però no farà la calor tan intensa. I també estem pendents del creixement d'aquestes nuvolades que tenen lloc sobretot al Pirineu i Prepirineu i ens portaran ruixats que molts ells aniran acompanyats de calamarsa o pedra a tot el Pirineu i Prepirineu central. Per tant, molta precaució perquè a mesura que vagin passant les hores de la tarda aniran afectant també a moltes comarques de la Catalunya central i de cara al vespre podrien afectar també a comarques com la Noguera o també la zona del Pla de Lleida. Ho anirem seguint atentament aquí a la xarxa. Que tingueu a la tarda.
0: I en política, Òmnium Cultural celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
2: El seu president, Xavier Antic, continua al capdavant de l'entitat.
0: I en mobilitat, un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró.
2: Renfe ja ha establert transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. A més, Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa de quasi 7 milions i mig d'euros.
0: I en els esports, el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon.
2: El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia, darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Sindicats i el Departament d'Educació van arribar ja al vespre finalment a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública tant a primària com a secundària.
1: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç a més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. És a dir, donar suport als alumnes amb algun tipus de discapacitat que fan la seva escolarització en una escola no especial. Ens amplia tots els detalls sobre aquest acord, Norma Lebrero.
2: Era ja de nit quan els sindicats i els representants del Departament d'Educació, entre ells la consellera, sortien de la reunió. Ho feien amb un preacord que acontenta els sindicats majoritaris. La CGT i l'intersindical s'havien aixecat de les negociacions a la tarda perquè no s'incluïen les seves demandes. Ara aquest preacord haurà de ser ratificat en una consulta a tot el professorat. Aquesta tarda decidiran com i quan es farà i si mentrestant mantenen les vagues convocades per la setmana que ve. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que és important que la consulta es faci durant els dies lectius, ja que així els mestres poden debatre'l.
3: I si el que volem és que la gent pugui informar-se bé de quin és el contingut d'aquest preacord i fer l'anàlisi, poder fer debat amb la resta de companyes del claustre, no? Que hi hagi aquests debats al claustre, que hi hagi els debats a les assemblees. Necessitem que siguin dies lectius i generar i possibilitar aquests espais. Així que hem de decidir quin és el termini òptim per poder dur-la a terme.
2: El sindicat de professors de secundària no farà consulta general, sinó que se sumarà a la voluntat de la majoria. D'entrada, el preacord els sembla bé. Ignasi Fernández n'és el portaveu.
4: En aquest context, i en aquest moment, i en aquestes circumstàncies, ja dic, no és el millor acord del món, però és el millor acord possible per la secundària, pels professors i professores de Catalunya.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, parlava aquest matí d'un acord històric.
5: Que és un primer pas. És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric.
2: Hi ha dos punts que han fet desencallar els acords. D'una banda, s'ha aconseguit el compromís de desplegar en 4 anys 6.400 nous mestres per donar suport a l'escola inclusiva, però que ja es notarà en el curs vinent amb la incorporació de més de 1.000 professionals. En aquest aspecte, tots els grups TI3 tindran tècnic especialista d'educació infantil i una ràtio màxima de 20 alumnes per aula. L'altre gran acord ha estat en el salari. Es preveu un increment salarial al voltant dels 600 euros mensuals, 599 euros a primària i 633 a secundària durant els propers 4 anys.
0: Parlem ara de la meteorologia perquè les temperatures continuaran altes durant la jornada d'avui, però no s'assoliran els registres d'aquests darrers dies.
1: Catalunya precisament va registrar i la temperatura més alta en un mes de maig des de que hi ha registres. Va ser a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Els micròfons de Canal Terres de l'Ebre han recollit la sensació d'alguns vianants.
6: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat i està l'aigua.
7: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
8: Todos los años pasa más o menos lo mismo. Sí que puede que el cambio climático pues influya.
9: Ha passat d'estar plovent i de decir dos rayos de sol de sobte a de repente una calor horrible.
10: No es puc aguantar, estic de mal humor, canviaré la roba, ficaré ja tot d'estiu.
7: Pues tocarà ja l'aire condicionat, ventilador i tot el que faci que falta.
9: Tocarà anar a la playa perquè la calor que fa.
1: Fins a 19 estacions han batut màximes històriques de maig en 20 anys de registres.
0: Precisament a causa de les altes temperatures viscudes durant aquest mes de maig, s'ha decidit avançar un mes la campanya de vigilància dels grups especials de prevenció d'incendis a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre.
1: Aquests grups controlen el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació per detectar qualsevol senyal de foc i activar ràpidament els serveis d'extinció. Aquest dijous ja van alertar d'un foc a Bot, per exemple. També vigilen que es compleixin les restriccions que s'activen amb el nivell 3 del Pla Alfa. El Departament d'Agricultura també reforçarà aquests grups de prevenció d'incendis amb 10 bases operatives i gairebé un centenar d'efectius a tot Catalunya.
0: I per la seva banda, les ADFs lamenten també que no s'hagin fet els deures pel que fa a les franges contra aquests incendis.
1: Denuncien que l'incendi d'Urrius es va generar en una zona boscosa tocada a la fàbrica de parafina. Molts municipis del Maresme no tenen fets els perimetrals entre bosc i urbanització. Des de Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
11: Els fets d'Òrrius mostren una realitat. No s'ha fet la feina per separar les zones boscoses dels polígons i les urbanitzacions. Els ADF del Maresme i del sud del Vallès ho denuncien i, com a un clar exemple, posen l'incendi d'ahir, on les flames originades al bosc van arribar fins a una fàbrica de parafina, un material molt inflamable. Així, els forestals tornen a destacar la importància de tenir aquestes franges de protecció perimetral al voltant dels nuclis urbans i edificacions, tal com estableix la llei, però que molts pobles del Maresme no tenen al dia. Oriol Bassa, representant de la Federació d'ADFs de Catalunya.
12: N'hi ha que no tenen franja, però n'hi ha aquells que les tenen i no les tenen ben fetes. D'altres hi ha un excés de vegetació, potser es van obrir fa 20 anys i només es desbrossen i no s'aclareixen els arbres i han anat creixent. Igual que passa amb inundacions, les assegurances, si tu no compleixes la normativa, doncs no et cobreixen i acabes anant a parar al Consorci de Seguros.
11: En concret, les ADF denuncien que a la mateixa localitat d'Òrrius, envoltada de bosc, no es disposa d'aquesta franja de protecció perimetral contra els incendis. Aquest fet, a més d'incrementar exponencialment el risc d'incendi, també fa molt més difícil, asseguren, controlar les flames i protegir les persones i les edificacions que puguin sortir-ne afectades.
0: I en matèria d'incendis encara ja està controlat un incendi de vegetació a Barberà de la Conca. Els bombers de la Generalitat hi treballen des de 11:45 d'aquest matí en una zona boscosa envoltada de camps, però com diem, aquest incendi ja es troba controlat. Obrim ara plana política i ho fem parlant d'Òmnium Cultural, que celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
1: El seu president, Xavier Antich, continua al capdavant de l'entitat i ha fixat com un dels objectius fer de Catalunya un país acollidor, on els nouvinguts trobin un sentiment de pertinença.
13: A la Catalunya diversa dels 8 milions, el gran repte que tenim és preservar-ne la cohesió i la vigència de l'ideal que ens ha enfortit com a país i que ens defineix. Som un sol poble, unit en la diversitat, un nosaltres en construcció permanent, que té en el foment de la catalanitat i el sentiment de pertinença l'arrel de la seva força. Per això continuarem treballant per una Catalunya inclusiva i integradora, capaç d'incorporar la catalanitat a gent vinguda d'arreu.
1: Òmnium és, juntament amb l'Assemblea Nacional Catalana, les dues entitats de la societat civil més nombrosa, amb 190.000 socis.
0: Parlem ara d'afectacions. Un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla aquest matí la circulació de la línia R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Fígaro al Vallès Oriental, segons han informat Renfe i Protecció Civil.
1: Tècnics de DIF treballen en la resolució de la incidència i s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre ambdues estacions. En paral·lel, els trens de l'R3 circulen amb normalitat entre Figueró i Ribes de Freser, mentre es manté el servei de reforç per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà, la Tor de Querol.
0: I seguim parlant de Renfe, ja que va detectar gairebé 1.000 actes vandàlics per pintures en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa de quasi 7 milions i mig d'euros.
1: Segons Renfe, els grafits obliguen a immobilitzar una mitjana de 2 trens diaris, provocant retards, reduccions de capacitat i canvis d'horari que l'any passat van afectar gairebé 1,5 milió de passatgers. Les estacions amb més incidència són Montcada Bifurcació, amb 31 casos registrats des de començament d'any, i l'estació de França, amb 23. També destaquen Cornellà i Granollers Centre, amb 22 incidències cadascuna.
0: A més, la companyia ha incorporat recentment nous productes químics que permeten reduir el temps de l'eliminació de pintades d'una hora a 15 minuts. Per evitar actes vandàlics, Renfe també ha reforçat la vigilància nocturna amb drons i una unitat canina en fase de proves en els llocs més crítics.
1: També es preveu instal·lar càmeres volumètriques i d'infrarojos en col·laboració amb ADIF, Mossos d'Esquadra i el Departament de Territori. Ara per ara només hi ha 5 estacions que permeten la neteja dels combois: Ripoll, Sant Andreu, Estació de França, l'Hospitalet de Llobregat i Vilanova i la Geltrú. Però s'habilitaran més espais arreu del país per reduir el temps que els combois s'han de retirar del servei.
0: I encara un altre punt en mobilitat, en aquest cas a les carreteres, perquè les obres de reobertura del carril tallat de la Nacional 260 a Sant Joan de les Abadesses s'allargaran fins a l'agost. Des de la veu de Sant Joan ens ho explica Isaac Muntadas.
14: Les obres per reobrir el carril tallat a la Nacional 260, a la corba de Ribamal entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses, s'allargaran fins a l'agost. Una esllavissada de terra i roques que va atrapar un cotxe i va ferir una persona va obligar a tancar-lo el passat 6 de març i des d'aleshores es dona pas alternatiu del trànsit amb un semàfor. Per tant, si es compleixen els terminis, haurà estat tallat gairebé mig any. Ara, la principal preocupació de l'alcalde Sant Joaní, Ramon Roquer, és evitar que es formin cues quilomètriques com les del passat dilluns, en què li constava que s'havien produït fins a 3 quilòmetres de retencions i hi havia vehicles que havien tardat fins a una hora a fer el trajecte cap a Ripoll.
15: La veritat és que el Ministeri expressa la seva dificultat de poder-hi posar operaris i de poder estar sempre alerta i a temps de quan es formen les cues. Evidentment, aquestes es poden preveure, però ningú sap en exactitud quan es fan. Aquest cap de setmana, precisament, va quedar que més que clar i evident que tampoc era tan extraordinari, perquè sí que dilluns podia ser bon, Barcelona era metropolitana, però tampoc no érem un diumenge i les cues van ser molt llargues.
14: Roquer comenta que el Servei Català de Trànsit s'ha compromès a reforçar el pas alternatiu amb persones i no amb semàfors, un fet que garantiria més fluïdesa al trànsit i que espera que es concreti els pròxims dies. Les obres, que tenen un cost de prop de 2 milions d'euros, van començar el passat 20 d'abril.
0: Parlem ara de salut, perquè Girona celebra la segona edició del Festival Empoderat, coincidint precisament amb el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple.
1: Una jornada inspirada pel concepte d'empoderament que busca transmetre un missatge de força i suport a tots aquells diagnosticats amb aquesta malaltia i donar-los visibilitat davant de la societat. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
16: Quan a Anna Huguet li van diagnosticar que patia esclerosi múltiple, la primera reacció va ser d'incredulitat i negació, però de seguida va tenir ben clar que si bé ella no podia trobar la cura per una malaltia com aquesta, sí que podia lluitar per donar-li visibilitat i ajudar tots aquells que, com ella, la patien. Per aquest motiu, va decidir crear el Festival Empodera't, juntament amb la Fundació d'Esclerosi Múltiple. Així ens ho explica la mateixa Anna Huguet.
17: Fa 3-4 anys em van diagnosticar esclerosi múltiple i vaig pensar en el que estic estudiant, que era comunicació audiovisual a l'ERAM, què és el que puc aconseguir fer amb això, no? Perquè la cura ja no la trobaré. Em vaig presentar la Fundació i li vaig presentar a la Montse Prats, la directora del FEM, la proposta que tenia, que era fer un festival perquè la gent no hi anés només a ser solidari, sinó perquè la gent hi anés, a més, a passar-s'ho bé i també es visibilitzés la malaltia i es sensibilitzés a la societat que poder no hi té tant apropament cada dia. Hi ha moltíssima gent que no sap què és i que es pensa que en seguida ja et quedaràs en cadira de rodes.
16: En aquesta edició del 2026 s'ha sumat també el suport del Corte Inglés, on tothom que vulgui té fins el 27 de juny per comprar les tovalloles dissenyades per la Fundació, ja que tot el que recapti anirà destinat a la investigació sobre aquesta malaltia, així com també donar suport als diagnosticats.
0: I l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha celebrat la tercera edició de la Festa dels Premis Premsa Comarcal, una gala que ha reunit a més de 300 assistents a l'Auditori de Barcelona.
1: Entre el públic hi han assistit professionals de la comunicació com a editors de diaris, periodistes, directors de comunicació i autoritats, encapçalades pel conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. En la gala, concebuda per aglutinar tots els guardons que l'entitat entrega al llarg de l'any durant una sola trobada, s'ha fet l'entrega de la primera edició del Premi Tolerància, el director i fundador de l'ONG proactiva Open Arms, Òscar Camps, i s'ha distingit també el lingüista i gestor cultural Carles Duarte.

0: Besora va entrar a l'estiu de 2004 i des de la seva primera detecció ja està instal·lat a una gran part del territori. Malgrat que prové del sud-est asiàtic, s'ha adaptat molt bé a la comarca, sobretot a espais on l'aigua queda tancada. Escoltem a Joan Basí, del Servei de Control de Mosquits.
1: No és que aquest any en tinguem més. Amb el mosquit tigre no és només que depengui de pluges, sinó que el que fa és criar en petits recipients que moltes vegades no s'emplenen d'aigua de pluja, sinó que som les persones els que amb els nostres hàbits que tenim o reguem o d'alguna manera recollim aigua de pluja, doncs s'aprofita aquesta espècie per poder proliferar d'alguna manera.
0: Més viatges, més risc.
1: Si un mosquit tigre d'allò que viu piqui aquesta persona, el mateix mosquit tigre pugui picar els veïns que té al costat, i aquests mosquits sí que poden arribar a transmetre aquestes malalties a casa nostra.
0: L'arribada de la calor i amb ella el període vacacional fa que sigui important vacunar-se si es viatja a zones on el dengue o la zika són endèmics i també prendre precaucions per evitar les picades.
2: I passem també per Rubí, on aquest diumenge se'n retira el monument a les víctimes de la rierada del 62, que s'ha de consolidar i reparar després de detectar-s'hi danys estructurals. Des de Ràdio Rubí ens ho explica David García.
3: La rierada del 25 de setembre de 1962 va matar 617 persones a Rubí i Terrassa, segons les xifres oficials, tot i que les estimacions més recents ho apropen al miler de víctimes. Per recordar-les, el pont de Catmó de Rubí llueix des del 63 un monument de l'escultor Joan Maria Subiracs, coronat per unes bigues de metall de 7 tones de pes. Però després de les recents obres d'urbanització dels carrers més pròxims, s'han detectat esquerdes a la peça. Siguin conseqüència dels treballs o del pas del temps, l'Ajuntament ha decidit que tallarà el monument i el baixarà per reparar-lo i permetre que continuïn les obres, de les quals encara queda millorar el col·lector d'aigua. Andrés Medrano és el tercer tinent d'alcalde.
4: Llavors fem les coses amb ordre, fem la restauració del monument i finalment ja es podrà fer aquest dipòsit.
3: La retirada del monument està prevista diumenge i l'Ajuntament recorda que és necessari tallar el trànsit al pont del carrer Catmó durant bona part del dia.
2: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des de Calella, que torna a celebrar l'arribada de la primavera amb una nova edició del Moments de Flors.
5: A una cita que es podrà gaudir en aquest municipi del Maresme fins diumenge que ve, 7 de juny. Des de Ràdio Calella, Jordi Terme.
6: La principal novetat d'aquest any és l'estrena del festival musical Jardins dels Sons, que acompanyarà les visites d'aquest cap de setmana amb actuacions en directe. Escoltem Josep Grima, tinent d'alcaldia i responsable de l'àrea d'activitat cultural i patrimoni històric de l'Ajuntament de Calella.
7: Artistes locals i comarcals hi participaran amb diferents agrupacions musicals. Creiem que era una molt bona oportunitat per endreçar-ho tot una mica i que hi hagués un festival dins del Moments de Flors.
6: El festival es desplega en una vintena d'equipaments municipals i cases particulars amb la participació de floristeries, empreses de jardineria, artistes, entitats locals i la brigada municipal responsables dels muntatges que han transformat façanes, patis i racons singulars de Calella. Moments de Flors que es repartirà entre espais exteriors i espais interiors, aquests últims que només es podran visitar avui dissabte i demà diumenge.
2: I seguim parlant de flors en aquest cas perquè a Arenys de Mar aquest cap de setmana es celebra la 19a edició de l'Arenys de Flors. Des de Ràdio Arenys ens ho explica Gemma Roig.
8: Arenys de Mar s'omple de color i activitats aquest cap de setmana amb la 19a edició de l'Arenys de Flors, una proposta perquè veïns i visitants puguin passejar per la vila i descobrir els 33 espais guarnits amb flors i elements característics de la primavera. Des de l'àrea de cultura destaquen la implicació de tothom per fer-ho realitat. La tècnica Ana Ruzafa n'ha posat alguns exemples.
9: Hi haurà l'associació de puntaires, també tenim la plaça de la Revolució, que la cavalcada de Reis també posarà algo ornamental.
8: L'Arenys de Flors es complementarà amb una quinzena d'activitats musicals, culturals i tallers per a tots els públics.
2: I parlem també de música, perquè el Festival Feminista Teta Fest de Tarragona culmina aquest vespre amb el concert de la seva cap de cartell, Vanessa Martín.
5: La cantautora malaguenya posarà el punt i final a una edició que, reunit a l'Auditori del Camp de Mart, les veus més influents i trencadores de l'escena musical femenina actual. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
10: Miro al lado por si encuentro la complicidad en tus ojos.
11: El concert de Vanessa Martín tanca la cinquena edició del festival Teta, que enguany ha escollit com a lema més veus, més ritme, més futur. I és que el certamen ha convidat a les veus més destacades i trencadores del panorama musical català i espanyol. L'objectiu és visibilitzar el

0: talent femení en l'àmbit musical. En declaracions a Tarragona Ràdio, l'artista malaguenya ha avançat que serà el seu un concert on recuperarà les cançons més aclamades pel públic.
1: Vamos a hacer algo muy especial, es un concierto al uso, porque hay gente en redes sociales que me está preguntando si de repente son dos, tres canciones nada más por aquello de ser un festival. Y no, es un concierto al uso y vamos a disfrutar un montón. Tenemos un repertorio increíble que nos va a hacer vibrar, emocionarnos, viajar a través de nuestras propias emociones.
0: El Tetafest ha estrenat enguany un espai d'aliances amb projectes feministes del territori.
2: Como lo rescatamos, encontremos el sentido de lo que nos ha pasado.
3: Són les 2:23, moment de parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem parlant de futbol perquè el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon com el primer fitxatge del mercat d'estiu.
5: El davanter anglès de 25 anys va ser presentat finalment ahir a la tarda per culpa d'uns problemes burocràtics. El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
3: I un que arriba i un altre que se'n va en aquest cas perquè l'Espanyol ha anunciat que després de 7 temporades Fernando Calero no seguirà al club blanquiblau.
5: El central de Valladolid ha disputat 181 partits disputats amb la samarreta blanquiblava. Una baixa sensible per a la defensa que aquesta temporada ha disputat fins a 29 partits, 24 d'aquests com a titular.
3: I passem ara al bàsquet. A la Lliga CB, el Baxi Manresa va tancar la Lliga amb una nit històrica al Nou Congost després de superar el Real Madrid per 94-87.
5: Els bagencs van trencar una ratxa de 28 anys sense guanyar els blancs a casa en la deu del capità Dani Pérez. La crònica del partit des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: El base de l'Hospitalet va tenir el comiat somiat que es mereix una llegenda del Manresa. Victòria davant del líder per trencar una maledicció que vivia la capital del Bages contra el Real Madrid. Els bagencs van portar la iniciativa davant el conjunt blanc que es mantenia el partit pel talent individual dels seus jugadors. El partit es va trencar al tercer quart quan Sergio Escariolo, el tècnic madrileny, va ser expulsat per dues tècniques per protestar. Els blancs van acabar de desestabilitzar-se i Agustín Ubal i Retino Basohan van liderar la victòria manresana. En acabar el partit, el president del club, Josep Maria Herms, va anunciar que el Baxi Manresa penjaria la samarreta de Dani Pérez al pavelló quan aquest es retirés del bàsquet. El jugador es mostrava molt emocionat després de l'emotiu comiat amb l'afició.
7: M'ha sorprès una mica, no?, que ho digués al presi així tan ràpid, no?, però bueno, ja dic que agraïment etern. Jo crec que han sigut 7 temporades increïbles, les que he viscut aquí. Estar un lloc i deixar petjada, jo crec que és una de les coses més boniques que poden passar. Jo crec que ho he aconseguit aquí a Manresa i bueno, estaré agraït tota la vida.
6: El Baxi Manresa acaba la temporada amb 16 victòries i la desena posició a la Lliga CB, la mateixa que l'any passat, però amb el hàndicap que aquest any han competit a l'Eurocup amb molta més exigència i nombre de partits. En total, els bagencs aquesta temporada han disputat 56 enfrontaments i més de la meitat han acabat amb victòria.
5: També hi havia derbi en aquesta darrera jornada entre el Bàsquet Girona i el Joventut, en un duel que es van acabar emportant els gironins.
3: I acabem parlant de futbol sala perquè el Barça es va imposar per 4-1 al Valdepeñas ahir a la nit en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol a la primera divisió. El partit va ser especial per a Sergio Lozano, a qui es va fer un homenatge amb la retirada de la seva samarreta amb el número 9 que va vestir durant les 14 temporades que va jugar al Club Blaugrana, convertint-se finalment en el màxim golejador històric de la secció. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: On s'acaba el llenguatge, comença la música. Diumenges a les 8 del vespre obrim les orelles al món amb la connexió eclèctica. A Ràdio Caldes, de 8 a 10 del vespre, explorem els sons d'avui i d'ahir amb el DJ Bigwood. Demà no ho sabem, però aquí sempre compartim moments incombustibles.
4: La ràdio que parla de tu.
5: Soc l'Alba, la intel·ligència artificial de Ràdio Caldes. Comencem una nova temporada de La veu és màgica, dedicada a compartir coneixement amb els joves i la gent gran del poble per ajudar-nos i cuidar del nostre territori. Només cal que ens escriguis i llegirem la teva pregunta en directe. Estic segura que amb ciència, humanitat i sentit comú podrem fer el nostre dia a dia una mica millor i protegir la biosfera de Caldes de Montbui. T'esperem cada dimarts a les 6:30 de la tarda, en directe, i sempre que vulguis al web i als dispositius Alexa. La veu i la ràdio són la forma més humana de comunicar. La veu és màgica.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes, quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
6: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
7: Notícies en xarxa, edició migdia.
6: Sindicats i el Departament d'Educació van arribar ahir al vespre finalment a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública tant a primària com a secundària.
8: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva.
6: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
9: Bon dia, Eduard.
6: Les temperatures continuaran altes avui, però ja no assoliran els registres d'aquests darrers dies.
8: Catalunya precisament va registrar ahir la temperatura més alta en un mes de maig des que hi ha registres. Va ser a Vinebre, amb 39,5 graus.
6: Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
10: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb un matí de dissabte que ha estat molt assolellat. A partir del mig matí hem tingut l'arribada de molts núvols als iprins per la franja de Ponent i també pel Pirineu Occidental. Aquestes hores del dissabte estem pendents per una banda de les temperatures, que ni de bon tros seran tan elevades com aquest passat dijous o divendres. Fa calor, però no farà la calor tan intensa. I també estem pendents del creixement d'aquestes nuvolades que tenen lloc sobretot al Pirineu i Prepirineu i ens portaran ruixats que molts d'ells aniran acompanyats de calamarsa o pedra a tot el Pirineu i Prepirineu central. Per tant, molta precaució perquè a mesura que vagin passant les hores de la tarda aniran afectant també a moltes comarques de la Catalunya central i de cara al vespre podrien afectar també a comarques com la Noguera o també la zona del Pla de Lleida. Ho anirem seguint atentament aquí a la xarxa. Que tingueu a la tarda.
6: I en plana política, Òmnium Cultural celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
8: El seu president, Xavier Antic, continuarà al capdavant de l'entitat.
6: i un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla des d'aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró.
8: Renfe ja ha establert transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. A més, Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa de quasi 7 milions i mig d'euros.
6: I en els esports, el Barça fa oficial la incorporació del seu primer fitxatge, l'anglès Anthony Gordon.
8: El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
6: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Sindicats i el Departament d'Educació van arribar finalment a un preacord ahir al vespre per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària.
8: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva, és a dir, donar suport als alumnes amb algun tipus de discapacitat que fan la seva escolarització en una escola no especial. Ens amplia tots els detalls d'aquest preacord Norma Lebrero.
9: Era ja de nit quan els sindicats i els representants del Departament d'Educació, entre ells la consellera, sortien de la reunió. Ho feien amb un preacord que acontenta els sindicats majoritaris. La CGT i l'intersindical s'havien aixecat de les negociacions a la tarda perquè no s'incluïen les seves demandes. Ara aquest preacord haurà de ser ratificat en una consulta a tot el professorat. Aquesta tarda decidiran com i quan es farà i si mentrestant mantenen les vagues convocades per la setmana que ve. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que és important que la consulta es faci durant els dies lectius, ja que així els mestres poden debatre'l.
11: I si el que volem és que la gent pugui informar-se bé de quin és el contingut d'aquest preacord i fer l'anàlisi, poder fer debat amb la resta de companyes del claustre, no? Que hi ha aquests debats al claustre, que hi ha els debats a les assemblees. Necessitem que siguin dies lectius i generar i possibilitar aquests espais. Així que hem de decidir quin és el termini òptim per poder dur-la a terme.
9: El sindicat de professors de secundària no farà consulta general, sinó que se sumarà a la voluntat de la majoria. D'entrada, el preacord el sembla bé. Ignasi Fernández n'és el portaveu.
12: En aquest context, i en aquest moment, i en aquestes circumstàncies, ja dic, no és el millor acord del món, però és el millor acord possible per a la secundària, pels professors i professores de Catalunya.
9: El president de la Generalitat, Salvador Illa, parlava aquest matí d'un acord històric.
13: Que és un primer pas. És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric.
9: Hi ha dos punts que han fet desencallar els acords. D'una banda, s'ha aconseguit el compromís de desplegar en 4 anys 6.400 nous mestres per donar suport a l'escola inclusiva, però que ja es notaran el curs vinent amb la incorporació de més de 1.000 professionals. En aquest aspecte, tots els grups TI3 tindran tècnic especialista d'educació infantil i una ràtio màxima de 20 alumnes per aula. L'altre gran acord ha estat en el salari. Es preveu un increment salarial al voltant dels 600 euros mensuals, 599 euros a primària i 633 a secundària durant els propers 4 anys.
6: I les altes temperatures continuaran avui durant aquesta jornada de dissabte, però ja no s'assoliran registres d'aquests dies anteriors.
8: Precisament ahir a Catalunya es va registrar la temperatura més alta en un mes de maig des de que hi ha registres. Va ser a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Els micròfons de Canal Terres de l'Ebre han recollit la sensació d'alguns vianants.
14: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat i estar a l'aigua.
15: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
16: Todos los años pasa más o menos lo mismo. Sí que puede que el cambio climático pues influya.
17: Ha passat d'estar plovent i de decir dos rayos de sol de sobte a de repente una calor horrible.
18: No es puc aguantar, estic de mal humor, canviaré la roba, ficaré ja tot d'estiu.
15: Pues tocarà ja l'aire condicionat, ventilador i tot el que faci que falta.
17: Tocarà anar a la playa, perquè la calor que fa.
8: Fins a 19 estacions han batut màximes històriques de maig en 20 anys de registres.
6: I precisament a causa de les altes temperatures viscudes aquest mes de maig, s'ha decidit avançar un mes la campanya de vigilància dels grups especials de prevenció d'incendis forestals a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre.
8: Aquests grups controlen el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació per detectar qualsevol senyal de foc i activar ràpidament els serveis d'extinció. Precisament aquest dijous ja van alertar d'un foc a Bot. També vigilen que es compleixin les restriccions que s'activen amb el nivell 3 del Pla Alfa. I el Departament d'Agricultura precisament reforçarà aquests grups de prevenció d'incendis amb 10 bases operatives i gairebé un centenar d'efectius a tot Catalunya.
6: Obrim plana política i ho fem amb Òmnium Cultural, que celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
8: El seu president, Xavier Antic, continua al capdavant de l'entitat i ha fixat com un dels objectius fer de Catalunya un país acollidor, on els nouvinguts trobin un sentiment de pertinença.
19: A la Catalunya diversa dels 8 milions, el gran repte que tenim és preservar-ne la cohesió i la vigència de l'ideal que ens ha enfortit com a país i que ens defineix. Som un sol poble, unit en la diversitat, un nosaltres en construcció permanent, que té en el foment de la catalanitat i el sentiment de pertinença l'arrel de la seva força. Per això continuarem treballant per una Catalunya inclusiva i integradora, capaç d'incorporar la catalanitat a gent vinguda d'arreu.
8: Òmnium és, juntament amb l'Assemblea Nacional Catalana, les dues entitats de la societat civil més nombroses, amb 190.000 socis.
6: I més política, els partits d'esquerres que donen suport al govern de Pedro Sánchez han fet un acte conjunt avui a Barcelona en presència de tres ministres de l'executiu sorgits d'aquestes forces, el de Drets Socials, Pablo Bustinduy, la de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun.
8: Tots tres han mostrat tolerància zero amb la corrupció, però asseguren que continuaran governant per seguir legislant en favor dels ciutadans. El ministre Bustinduy diu que tornarà a portar al Congrés la pròrroga dels lloguers.
20: Que sí, claro, por supuesto que hay una operación desde el primer día para derribar este gobierno. Por supuesto, pero eso no es excusa para determinados comportamientos que hemos conocido y que para salir de esta situación hace falta ejemplaridad, hace falta transparencia, pero hace falta algo más. Y lo voy a decir en tres palabras. Vivienda, vivienda y vivienda. Vamos a volver a llevar el decreto de vivienda al Congreso de los Diputados y lo vamos a hacer cuanto antes.
6: I encara més política, perquè quan falta menys d'un any per les eleccions municipals, Junts per Catalunya celebra avui una convenció municipalista a Vilafranca del Penedès.
8: Durant la seva intervenció, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha acusat el govern català d'estar governant més a favor del govern socialista de Madrid que dels ajuntaments.
21: La seva obsessió al govern hi està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent i els patiments de la gent es van accentuant en molts àmbits, tenim un govern que el seu frontispici i la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
8: Junts creu que està en joc el futur de la cultura i la llengua catalanes.
6: Parlem ara d'afectacions, en aquest cas a Rodalies, perquè un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla des d'aquest matí la circulació a l'R3 entre les estacions de la Garriga i Figaró, al Vallès Oriental, segons han informat Renfe i Protecció Civil.
8: Tècnics de DIF treballant en la resolució de la incidència i s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre ambdues estacions. En paral·lel, els trens de l'R3 circulen amb normalitat entre Figaró i Ribes de Freser, mentre es manté el servei de reforç per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà, la Tor de Querol.
6: I parlem també de successos, en aquest cas d'operacions Campai. Un centenar de detinguts i 19 investigats en un d'aquests macrodispositius contra la multireincidència a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana, com l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Esplugues, El Prat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet.
8: L'operatiu que es va dur a terme ahir divendres a la tarda nit va identificar un total de 2.026 persones i prop de 200 vehicles amb 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. També es van interposar 44 denúncies de trànsit, es van intervenir un turisme i decomissar 14 vehicles de mobilitat personal.
6: I més detencions en una altra operació Campai, en aquest cas a Reus, en un dispositiu també durant la jornada d'ahir a l'entorn del barri Gaudí i la zona de Mas Pellicer. A tres dels arrestats se'ls relaciona amb delictes contra controlar salut pública per tràfic de cocaïna i heroïna, mentre que el quart tenia un requeriment policial vigent.
8: Durant el dispositiu s'han identificat 152 persones, 58 de les quals acumulaven 315 antecedents. A més, s'han interposat 17 denúncies per tinença de substàncies estupefaents, 3 per tinença d'arma prohibida i 17 denúncies d'infraccions de trànsit. També s'han intervingut 4 patinets elèctrics per irregularitats, principalment circular sense assegurança, i el dispositiu s'ha tancat amb 2 citacions judicials.
6: Parlem ara de salut, perquè Girona celebra la segona edició del Festival Empoderat, coincidint amb el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple.
8: Una jornada inspirada pel concepte d'empoderament que busca transmetre un missatge de força i suport a tots aquells diagnosticats amb aquesta malaltia i donar-los visibilitat davant de la societat. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
0: Quan a Anna Huguet li van diagnosticar que patia esclerosi múltiple, la primera reacció va ser d'incredulitat i negació, però de seguida va tenir ben clar que si bé ella no podia trobar la cura per una malaltia com aquesta, sí que podia lluitar per donar-li visibilitat i ajudar tots aquells que, com ella, la patien. Per aquest motiu, va decidir crear el Festival Empodera't, juntament amb la Fundació d'Esclerosi Múltiple. Així ens ho explica la mateixa Anna Huguet.
1: Fa 3-4 anys em van diagnosticar esclerosi múltiple i vaig pensar en el que estic estudiant, que era comunicació audiovisual a l'ERAM, què és el que puc aconseguir fer amb això, no? Perquè la cura ja no la trobaré. Em vaig presentar a la Fundació i li vaig presentar a la Montse Prats, la directora del FEM, la proposta que tenia, que era fer un festival perquè la gent no hi anés només a ser solidari, sinó perquè la gent hi anés, a més de passar-s'ho bé, i també es visibilitzés la malaltia i es sensibilitzés a la societat, que poder no hi té tant apropament cada dia. Hi ha moltíssima gent que no sap què és i que es pensa que en seguida ja et quedaràs en cadira de rodes.
0: En aquesta edició del 2026 s'ha sumat també el suport del Corte Inglés, on tothom que vulgui té fins al 27 de juny per comprar les tovalloles dissenyades per la Fundació, ja que tot el que recapti anirà destinat a la investigació sobre aquesta malaltia, així com també donar suport als diagnosticats.
6: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música. El Festival Feminista Teta Fest de Tarragona culmina aquest vespre amb el concert de la seva cap de cartell, Vanessa Martín. La cantautora malaguenya, com diem, posarà punt i final a una edició que ha reunit a l'Auditori del Camp de Mar a les veus més influents i trencadores de l'escena musical femenina actual. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Tere Ortega.
22: Miro a un lado por si encuentro la complicidad en tus ojos.
23: El concert de Vanessa Martín tanca la cinquena edició del festival Teta, que enguany ha escollit com a lema més veus, més ritme, més futur. I és que el certamen ha convidat a les veus més destacades i trencadores del panorama musical català i espanyol. L'objectiu és visibilitzar el talent femení en l'àmbit musical. En declaracions a Tarragona Ràdio, l'artista malaguenya ha avançat que serà el seu un concert on recuperarà les cançons més aclamades pel públic.
24: Vamos a hacer algo muy especial, es un concierto al uso, porque hay gente en redes sociales que me está preguntando si de repente son 2-3 canciones nada más por aquello de ser un festival, y no, es un concierto al uso y vamos a disfrutar un montón. Tenemos un repertorio increíble que nos va a hacer vibrar, emocionarnos, viajar a través de nuestras propias emociones.
23: El Teta Fest ha estrenat enguany un espai d'aliances amb projectes feministes del territori.
22: Como lo rescatamos, encontremos el sentido de lo que nos ha pasado.
6: I seguim parlant de música, en aquest cas a l'Hospitalet de l'Infant, que es converteix aquest cap de setmana en l'epicentre del jazz a Catalunya amb la primera edició de l'Hospi Jazz.
8: Aquest nou festival l'impulsa la Regidoria de Cultura i de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, que neix amb la voluntat de consolidar-se com una cita cultural de referència a la Costa Daurada. Des de Televisió Vandellòs, Judit Bru.
25: L'Hospitalet de l'Infant es troba immers en la primera edició de l'Hospi Jazz, un nou festival dedicat al jazz clàssic i al Dixieland impulsat per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu de convertir-se en una proposta cultural destacada de la Costa Daurada i reunir durant 3 dies alguns dels principals grups del panorama jazzístic català i estatal, com la Vella Dixieland, Doc Scallon's Cool Cat Combo, Apoca Dixie, la Windy Coast Band o el N240 Quartet.
26: Tindrà que
2: grups d'aquest nivell tan junts aquí al poble en un espai temporal i tan curt és un autèntic privilegi, un autèntic luxe, no? Perquè el normal és tindre que anar a Barcelona, aquests grups, és que no ven ni a Tarragona, a la província de Tarragona. Per tant, pues bueno, la nostra idea és disfrutar-ho nosaltres egoístament i, evidentment, donar a conèixer a tota la comunitat, a tot el poble, doncs, bueno, les bondats d'aquesta música.
25: La major part dels concerts seran gratuïts, mentre que les actuacions de la Vella Dixieland i Gili Romaní Hot Jazz Cats al Teatre Auditori tindran un cost de 5 euros. A banda dels concerts, l'Hospijàs també inclourà jam sessions i diverses activitats obertes a la ciutadania.
6: I seguim amb música, en aquest cas a Amposta, a la capital del Montsià, que serà avui l'epicentre de la música en català, amb la celebració de la 8a edició de Lo Riu Sona Festival.
8: S'hi oferirà més de 10 hores de música ininterrompuda amb un cartell de luxe que inclou els Amics de les Arts, els Catarres i Buós. Des d'Amposta Ràdio, Sílvia Barbís.
3: L'organització manté la seva aposta per la llengua, el talent emergent i la paritat en els escenaris. El director del festival Lo Riu Sona, Víctor Blader, explica quins són els eixos que defineixen la programació d'enguany.
4: Sempre intentem portar propostes artístiques dels països catalans en llengua catalana i cada any doncs, anem mirant la configuració del cartell depenent de com van les gires dels grups i tal. I bé, aquest any hem aconseguit juntar aquest cartell, que realment ens ha costat perquè entre grups que paren, grups que arrenquen, grups que fan poques dates i, en fi, diferents tipologies de gires dels propis grups, doncs al final hem pogut configurar este cartell, que la veritat que estem molt contents i estem segurs que agradarà molt.
3: Les portes del recinte a l'Espai Firal l'1 d'octubre s'obriran a les 5 de la tarda per donar el tret de sortida a una jornada de format familiar amb dos escenaris. Les entrades anticipades encara es poden adquirir per 20 euros al web oficial del festival.
6: I encara un darrer apunt en matèria cultural. Sant Cugat del Vallès torna a convertir-se en capital de la fotografia fins a mitjans de juliol amb la 7a edició del Lumínic, el Festival de Fotografia d'Autor.
8: El certamen proposa una dotzena d'exposicions, tallers, xerrades i activitats familiars en una edició que aposta per una mirada més amable i lírica del món. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
5: El Lumínic ja ha obert portes aquest divendres amb un acte inaugural on s'ha posat el focus en el leitmotiv d'enguany, la poètica de la imatge. Tot plegat sorgeix de la necessitat de trobar espais de pausa i contemplació en un context marcat per les guerres i la polarització social. Amanda Bernal és la codirectora del Lumínic.
7: Hem organitzat tot el festival al voltant de la temàtica La Poètica, que justament és buscar totes aquestes subtileses, detalls, fils narratius que tenen els projectes que ens apropen d'una forma molt més delicada i a vegades inclús ambigua, que obren nous espais, nous imaginaris en els que poder relaxar-nos i pensar el món de formes diferents.
5: El Lumínic va néixer el 2019 i s'ha consolidat dins del circuit català dels festivals de fotografia amb una clara aposta pel suport a la creació artística i la professionalització de les exposicions.
6: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
10: Notícies en xarxa. Esports.
6: Comencem parlant de futbol, en aquest cas del Barça, que fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon com el primer fitxatge del mercat d'estiu.
8: El davanter anglès de 25 anys va ser presentat finalment ahir a la tarda per culpa d'uns problemes burocràtics. El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
6: I per la seva banda, l'Espanyol ha anunciat que després de 7 temporades, Fernando Calero no seguirà al club blanquiblau.
8: El central de Valladolid ha disputat 181 partits disputats amb la samarreta blanquiblava. Una baixa sensible per a la defensa, que aquesta temporada ha disputat fins a 29 partits, 24 d'aquests com a titular.
6: I parlem ara de waterpolo, perquè l'Atlètic Barceloneta tenia l'oportunitat de sumar el seu 21è títol de Lliga consecutiu si aquest matí s'imposava a la pista, a la piscina del Sabadell, en el comiat del tècnic Quim Colet de la piscina de Can Llong. En directe, doncs, des de Ràdio Sabadell, Pau Vituri. Pau, bon dia.
26: Molt bon dia, doncs així és, 21è títol de l'Atlètic Barceloneta, que no ha tingut problemes per imposar-se en aquest segon partit de la final al Club Natació Sabadell per un clar 11-16. Sortida forta des de Fran Fernández, que al final del primer quart ja guanyaven per 4 gols de diferència, 1-5, i s'han dedicat la resta del partit a gestionar aquest avantatge per, com dèieu, sumar aquesta 21a Lliga Marinera. No tenen rival aquí a la competició nacional, el conjunt barceloní, que ara se centra en la Final Four de la Champions de Malta com a últim gran objectiu de la temporada. Per part del Sabadell, s'acaba aquest curs amb el quart subcampionat consecutiu i amb aquesta imatge emotiva del comiat de Quim Colet de la banqueta de Can Llong després de pràcticament 8 temporades.
6: Moltes gràcies, Pau, per explicar-nos aquest 21è títol de l'Atlètic Barceloneta. Seguim amb waterpolo, perquè el Sant Andreu i el Mataró es disputen precisament la 5a plaça aquesta tarda a partir de 6:15, la prèvia del partit des de Mataró. Ràdio Guillem Llimona.
9: Serà el Solar Track Centre Natació Mataró o bé el Club Natació Sant Andreu. Tots dos conjunts han arribat a l'última fase d'aquest playoff. Tot i així, els mataronins parteixen com a favorit després d'haver-se imposat el Nadal de la pista Pere Serrat per 11-20. Un resultat que dona 9 gols d'avantatge per l'equip dirigit per Víctor González. L'enfrontament es disputarà aquest dissabte a 6:15. Malgrat tenir de cara, els locals no es poden relaxar, ja que els precedents d'aquesta temporada indiquen que serà un duel molt igualat. Al llarg de l'any s'han enfrontat fins en 5 ocasions i el balanç és positiu pels mataronins. A la primera volta al campionat domèstic, els del Maresme van guanyar per 10-15. En canvi, en el segon tram del curs, la victòria va ser pel Sant Andreu, el qual es va imposar per 8-10. En el marc de la Copa Catalunya, els Solar Tràdex es van dur la 5a plaça davant els andreuencs. Finalment, també es van trobar la Copa del Rei. Llavors, van ser els barcelonins el que van eliminar el Mataró a quarts per 11-6. Aquesta vegada, si el Mataró torna a repetir la victòria, assegurarà de manera definitiva una 5a plaça, que ja havia assolit per mèrits esportius a la Lliga.
6: I anem ara al bàsquet. A l'ACB, el Baxi Manresa va tancar i la Lliga amb una nit històrica al Nou Congost, vencent el Real Madrid per 94-87.
8: Derbi també entre el bàsquet Girona i el Joventut en un duel que es va acabar emportant els gironins. La crònica del partit des de Girona, FM, Marc 3R's.
11: El bàsquet Girona va tancar la temporada guanyant 82-77 al Joventut de Badalona Fontejau en un partit en què l'equip va tornar a estar inspiradíssim des de la llarga distància, 16 triples amb un 46% d'encert, i això va ser clau pel triomf. El primer quart va ser un intercanvi de triples, justament 6 per part gironina amb 2 de Marc Hughes i 4 pels visitants. Al segon quart, la igualtat va persistir i cap dels dos equips es va escapar a l'electrònic, tot i que van haver-hi diverses alternances al marcador. Els gironins, però, van acabar 2 punts per sobre a la mitja part. Tanmateix, el tercer quart va ser el decisiu. El Girona va sortir com un tro i va clavar 4 triples en 3 minuts pràcticament sense error. Això va disparar fins a 14 punts la diferència. Els de Dani Miret van quedar noquejats i, tot i un temps mort del tècnic badaloní, no va sorgir efecte. Només van anotar 3 punts en 5 minuts i això va fer que els locals aconseguissin la màxima diferència de 20 punts en total, 70-50. No obstant, els últims 10 minuts, la penya, tot i no comptar ni amb Tomic ni Riqui Rubio, no es va rendir, parcial de 3-14, i es van acostar a només 7 punts a 4 minuts pel final. Aquest cop, però, el Girona no va deixar escapar l'avantatge i un nou triple de Needham, que en va fer 4, va deixar el partit vist per sentència. Moncho Fernández, a la roda de premsa, valorava molt positivament aquesta temporada.
12: S'ha representat molt perquè hem pogut començar la temporada des del principi amb uns jugadors que volien, amb un cos tècnic que volia, com doncs, arribar al final de la temporada fent doncs, el millor registre, la millor posició. És una satisfacció.
11: Amb el triomf, l'equip, per fi, va poder sumar la 14a victòria, batent el rècord que ha aconseguit el club a la seva història des de que són a l'ACB, que hi van arribar fa 4 temporades. Veurem si serà suficient per jugar a Europa la temporada vinent, però el que sí que està clar és que ha estat la millor temporada del club a la màxima competició estatal.
8: La resta de resultats dels equips catalans a l'ACB ha sigut a l'Andorra-Barça, on han quedat 95-100 a favor dels blaugranes, i també l'UQAM Múrcia 116, Jallopos Lleida 95.
6: I tanquem amb futbol sala, amb la victòria del Barça i davant del Valdepeñas per 4-1 en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol. El partit va ser especial per a Sergio Lozano, a qui se li va retirar la samarreta amb el dorsal nou després de vestir-la durant 14 temporades i convertir-se en el màxim golejador històric de la secció. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: Ja saps que cada diumenge a les 3 tens una cita amb la música, algunes recomanacions de sèries i pel·lis a l'estanteria del Jordi. Oh, yeah. Però atenció, ara també volem escoltar-te a tu. Segur que un dia la teva vida va canviar quan va arribar a les teves mans un disc perquè te'l van regalar o perquè te'l vas trobar sota un cotxe. Volem emetre la teva història per l'antena de Ràdio Caldes. Entra a Instagram, Estanteria del Jordi, i envia un àudio entre 20 i 30 segons. Digue'ns el teu nom, on estàs i de quina manera un disc et va canviar la vida.
1: Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
0: D'aquesta manera ens sentirem tots i totes a l'estanteria del Jordi els diumenges a les 3 explicant-nos les nostres experiències amb la música.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Just what is it that you want to do?
4: From dusk to dawn, we are the night. Comença el cap de setmana ballant a la foscor amb els ritmes animàtics del DJ Be Good. A Ràdio Caldes, dissabtes de 10 a mitjanit. Obre't d'orelles amb els Three Many DJs in Session.
2: La ràdio que parla de tu.

0: dona raons per creure que el planeta d'on venia el Petit Príncep és l'asteroide B612. El nom del planeta, asteroide B612, segurament us sonarà, ja que és de la novel·la d'Antoine de Saint-Exupéry. Al programa Asteroide B612, en Quim Lissorgas i la Mireia Aguilera, cada setmana mirarem d'explicar-vos una mica que les persones amb discapacitat no som tan diferents del que la gent es pugui pensar. Simplement requerim el nostre temps. I un cop fetes les presentacions, passem al sumari. El programa d'avui el dediquem a respondre a una pregunta. I la pregunta és la següent. Quines coses us molesten o us enrabien? Podreu escoltar moltes opinions diverses. Podreu dir, ostres, a mi això em passa, a mi això no em passa. Però sobretot, podreu sentir que la gent es desfoga. Perquè crec que que moltes vegades aquesta societat no ens permet el luxe de poder desfogar-nos. Bé, doncs, comencem. I la primera persona que escoltarem és la Montse Durà. Atents amb les seves queixes.
1: Hola. Ho sento, ho he vist ara. I, bueno, pues no sé, així a bote pronto. Coses que m'agobien... De la gent m'agobien moltes històries, però ja, una de les coses que m'agobien molt és quedar amb algú, que m'ha passat, i que estigui tota l'estona pendent del mòbil. Penso, doncs no sé per què quedes amb la gent si estàs mirant tota l'estona el mòbil. I això m'ha passat moltes vegades i em fa posar nerviosa i de mal humor, que agobiant o estressada. Em posa de mal humor. I no sé, que la gent em pressioni, per exemple, en segons què. Més coses, no? Però ara mateix no em venen al cap. És que no sóc a casa. Ho he estat llegint ara pel carrer i dic, bueno, vaig a posar-li alguna cosa. Però era una cosa així, més o menys, aquestes dues coses són de les que m'empipen molt. O que també m'estressa i em treu de polleguera que s'està parlant i algú o diverses persones que tinguin el to de veu tan fort i tan alt, i que no callin, i no callin, i no callin. I no s'adonen compte, doncs, que molesten, no? Més que una altra cosa. Jo també reconec que potser tinc poca corretja amb totes aquestes històries. Hauria de passar més. Però, mira, no puc. Amb això no puc.
0: Què us ha semblat les queixes de la Montse? Bé, ara escoltarem la següent queixa, en aquest cas, de la Lídia Gutiérrez.
2: Hola, Mireia, bon dia. Mira, a veure, hi ha coses que em poden esperar. Esperar em posa molt nerviosa. La gent que és poc puntual, la gent que no pensa o no sap posar-se en el lloc dels altres, em carrega molt fer cua. Encara ens satura molt més la gent que té jeta, va per la vida molta cara i sempre vol sortir amb la seva. Em pot la falta d'educació, però també la incompetència dels polítics. Això ens satura i em molesta i em cansa. És en termes generals, és això. Si hi ha alguna cosa també ja t'ho dic.
0: Ara escoltem a veure què ens diu l'Ascensió Cardiel.
3: Hola, cariño. A ver, mi turno de las cosas que me molestan. No soporto las aglomeraciones. La cantidad de gente que hay por la... O sea, no la gente que hay por la calle, sino que si vas caminando, las aceras son estrechas, se te echa la gente encima, no te permiten el paso, o sea, ahí a lo mejor es una acera que van tres personas y ocupan toda la acera y están allí tan ricamente, despacito. Eso me molesta mucho. Me molesta muchísimo, me satura la gente que habla a gritos. Cuando estás en un local, en una tienda, en lo que sea, que tienes al lado a alguien que está voceando, porque parece que no le oigan, y a lo mejor tiene a la persona a 2 metros, ¿no? Pero y me satura muchísimo los niños con patinete que están en los supermercados o en los grandes almacenes o en las tiendas que son un poquito más grandes, ¿no? Que van con el patinete por ahí en medio, empujando a la gente sin mirar a nada, no por los niños en sí, sino por los padres. Los padres son, en fin, deberían... Y eso es lo que se me ocurre. Si se me ocurren más cosas, ya te lo diré. Pero de momento eso es lo primero que me ha venido a la cabeza, que no soporto.
0: També ja volgut dir-hi la seva, la Àngela Sant Vicenç.
4: Hola, Mireia, jo també podria dir moltes coses perquè tinc una llista molt llarga, però bueno, mira, molesta molt i m'indigna la gent que és homòfoba, xenòfoba, la hipocresia de la gent quan està dient una cosa i saps que està pensant completament al revés, la falta de tolerància en persones que vull dir que les veus més vulnerables que tu, i que ja les menysprees quan vas, per exemple, a comprar alguna cosa i no et fan ni cas i ni et miren, i com si vull dir, no sé, com si no et veiessin, per dir-ho d'alguna manera. I una altra cosa que em molesta moltíssim és la falta de respecte i la mala educació, tant als transports com a l'atenció a l'administració. Bueno, en fi, són tantes coses que és que m'indigna. Jo crec que hauríem d'estar quasi cada dia indignats. El que passa que, bueno, també per altre cantó hi ha gent que vull dir que també, a veure, és normal i que també té uns valors i això, doncs, bueno, mira, això també pues, fa estar una mica més tranquil, no? Però totes aquestes coses que t'he dit i moltes que et podria dir més per no allargar-me, doncs són les que em molesten i que em posen, em molesten i a més em posen trista. Bueno, Mireia, un petonet. Si també se m'acudeix alguna cosa més, també t'ho dic.
0: Evidentment, no podia faltar la col·laboradora del programa, Noelia Muñoz.
5: I soc mare de l'Isaac, un noi autista de 24 anys. Em fa molta ràbia que persones properes al meu fill no l'entenguin. Jo no demano perfecció, jo mateixa no sóc una mare perfecta. Demano comprensió, paciència, una mica de sensibilitat. El meu fill no necessita que l'estiguin jutjant, necessita respecte, recolzament i que el vegin com és realment.
0: Presentadors de programes de Ràdio Caldes també han volgut opinar sobre el tema. Escoltem a Jordi Aguilar, presentador del programa L'Estanteria d'en Jordi.
6: Hola, Mireia, què tal? Bon dia, sóc el Jordi de L'Estanteria del Jordi. Mira, com preguntes quines coses em molesten o molesta a la gent, pues mira, a mi personalment el que em molesta és una cosa que està molt de moda ara, que és la opinologia. La gent que es pensa que pot opinar de tot sense tindre ni puta idea, a més, però sobretot la gent que opina de tot i a corre cuita. Aquesta pressa per tindre una opinió formada de lo que sigui és el que em treu de polleguera. Crec que es necessita un espai de temps per la reflexió i per el pensament. No cal que n'hi hagi una notícia o que hagi passat alguna cosa i als 30 segons sembla que tinguis que tindre una opinió formada d'allò. I generalment això ho fa gent que no té ni idea, però també em treu de polleguera la gent que confon l'apariència de seguretat amb la certesa. El fet de que una persona no estigui... El fet de que una persona mostri molta seguretat en el que diu no vol dir que el que digui sigui cert. El que passa és que s'està confonent això, i això ens porta per mal camí, perquè també es té que deixar espai per la dubte. Les certeses poden fer molt mal. Bueno, pues aquesta és la meva reflexió. Vale, Mireia, una salutació i felicitats per el programa.
0: Un altre membre de Ràdio Caldes de Montbui, en aquest cas la Montse Benítez, que presenta el Club dels Melòdics i la Clàssica a l'Abast, ha volgut aprofitar l'ocasió per també dir les coses que li treuen de polleguera.
7: Hola, doncs a mi em satura o no puc o em treu de polleguera moltes coses, però diré les més importants. Això no vol dir que sigui una persona que no es pot conviure amb ella, eh? Però primer, em treu de polleguera. Aquesta gent viu del favoritisme i del pelotisme. Aquesta gent que quan entres a un restaurant i demanes taula per una persona, et miren de dalt a baix com que ningú vol dinar amb tu, no? Dinar per una persona i ja està. Potser un menú, estàs treballant. I si hi ha una cosa que també em treu de polleguera total, és aquestes persones que estem fent cua a la parada del bus i quan arriba el bus es posen a davant teu com si portessin tres quarts d'hora com portes tu per ser de les primeres, d'on igual n'hi ha seients per a tothom. I ja per últim, perquè tindria moltes més coses, em treu de polleguera totalment el que xiscla els dits per cridar l'atenció del cambrer. Ja no és que ens saturi, directament ho trobo una falta d'educació. Perquè això de xiscar els dits, perquè alguna persona... niño, la cuenta? Doncs no. Això són les coses que em treuen de polleguera. Si penso una mica més, trobaria més, però per ara és només això.
0: I no deixem el camp del periodisme perquè passem a escoltar quines reflexions i queixes té el periodista d'ICAT FM, Albert Miralles. Això és el que ens ha dit.
8: Hola, companyes de Ràdio Caldes i de l'asteroide B612. Soc l'Albert Miralles, d'ICAT, que vaig tenir el plaer de visitar-vos ara fa una setmana. I tinc molt clar que em molesta, que és la gent... és el feixisme. És el feixisme, és la quantitat ingent de comentaris de merda que rebem cada dia. Perdó per les paraules, però és que m'enfado molt. Comentaris racistes, comentaris sexistes, comentaris homòfobs, comentaris capacitistes, bueno, tantes merdes que avui en dia rebem tota l'estona, que cada vegada va més i que crec que això s'ha de combatre. Com? Doncs amb la dialèctica, si pot ser. No fem servir cops a puny, de moment, però estaria molt bé que, jo què sé, quan arribeu aquest estiu, que tindreu dinars familiars, per exemple, amb els vostres familiars que s'han tornat d'ultradreta de sobte, doncs els hi planteu la veritat a davant, que la veritat és molt fàcil. És tot el contrari de les fake news que es mengen cada dia a través de TikTok, de Twitter o de qualsevol xarxa social, com WhatsApp, també. Una abraçada.
0: A continuació, escoltem què indigna i què molesta a la doctorada Laia Aleu.
9: Hola, hola. Vale, jo ja tinc tres coses. Mira, la primera és demanar a un bar alguna cosa en català que sigui perfectament comprensible en castellà i tot i així em diguin què i m'ho facin repetir perquè aparentment no ho entenen. La segona, que aquesta no és una cosa que no suporto, que és que m'esquitxin quan estic intentant entrar a l'aigua. Saps? El típic d'allò que entres al mar i dius, ai, no vull que... Vull dir, tinc molt de fred o el que sigui. Si algú m'esquitxa, jo puc arrencar un cap. I l'última és una mica rara, però et juro que em passa molt, que és que em molesta molt la gent que escriu fort a l'ordinador quan estic a la Bíblia. Allò de dir... De cop no puc concentrar-me en res més que no siguin les tecles de l'ordinador de la persona que tinc al costat aporreando el teclat.
0: Escoltem també les reflexions que ens fa la polifacètica Clara Conangla.
10: A mi em satura i em molesta molt la il·luminació del metro. Em satura molt també tenir el mòbil ple de whatsapps i de notificacions.
0: Escoltem també el que indigna i molesta el showman sobre de caca.
11: Últimament em saturen i em molesten bastant les xarxes socials i sóc una persona que pel tipus de feines que ha tingut i tal, les ha hagut de fer servir per crear contingut, promocionar, fer vídeos, no sé què, però últimament em sembla una distopia on la gent crea relats de mida, hi ha molts cunyadismes, molts bulos, molta desinformació, molt odi. I després, com la gent aprofita les xarxes socials també per reaccionar a aquest odi, creant molts cops també arguments que fan bastant tufillo, bastant tafarum. És com que, no ho sé, em sembla com un espai distòpic on la comunicació és l'última cosa que importa, en realitat. I no ho sé, és com que prescindiria totalment d'elles. La gent es torna bastant monstruosa a les xarxes. Bullying, capacitisme, poder adult, masclisme, catalanofòbia, xenofòbia.
0: I tanquem el calaix de les queixes o el calaix de merda amb Sílvia de Nicolás.
12: Pues a mí lo que cosas que me molesta mucho en la vida es que recién levantada se fumen cualquier cosa al lado mío. La espera, sobre todo de transporte, me desquicia mucho, de los buses, del metro, de trenes, no puedo. Cuando llamas al teléfono también, en las compañías, en general, las...

0: Igual, pues que te intenten colarse detrás como si fueras tonto y no te das cuenta. Y yo qué sé, ya por decir alguna más, la peña que va hablando por teléfono o mirando los vídeos del móvil a toda leche, a toda hostia, los tres puertas.
1: Doncs donem per finalitzat el programa d'avui. No espereu cap conclusió final de heu de fer això per ser més feliços, menys, etc, etc, perquè no. Perquè cadascú li fa ràbia i li treuen de polleguera coses diferents. I el programa d'avui només estava dedicat a exposar-les, que bé, com a única cosa a destacar i com a recomanació, que jo m'hi afegeixo la primera, que procurem estar bé amb nosaltres mateixos, tenir molta paciència i que la resta són tonteries, però que tonteries que, com hem pogut escoltar, fan molta ràbia. I amb la cançó Quina ràbia, de Marc Parrot, acomiadem el programa d'avui. Sense abans recordar-vos que el programa no hauria estat possible sense Ferran Monter, Quim Lissorgas i qui us parla, Mireia Aguilera.

0: los sábados desde la 107.8 FM Radio Caldas. Comienza la fiesta con su anfitrión, Eliezer, el showman de Cuba.
1: Radio Caldas, la radio que parla de tu.
2: Viatge Electrònic és el programa on escoltar totes les novetats de la música electrònica underground. Des de l'ambient fins al techno, tot l'espectre de l'electrònica té cabuda en el teu programa de música preferit. Viatge Electrònic cada dissabte de 9 a 10 de la nit al 107.8 FM i radiocaldes.cat.
1: Radio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conchi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Sure.

està d'estrany i és tan absurd. No goso girar el cap, no vull que siguis tu. No saps.

des del mig, que al final fa ràbia, i aquell perfum dolç, pastís de formatge, jo em quedo el record, i les 12 cartes. Queda't les tardes del març, que és quan tot floria, i ens feien petons, al mig la Gran Via. Jo em quedo l'estiu,

Bienvenidos. Prepárate para disfrutar de la mejor música.

Bienvenidos. Prepárate para disfrutar de la mejor música.

Hola a tothom i benvingudes, benvinguts a Viatge Electrònic. Salutacions de qui us parla, sóc en Doixa, avui capítol 214 de Viatge Electrònic. Avui us porto un programa on escoltarem sons més orgànics i que tiren cap a la world music. La primera part, una miqueta més d'un tempo, i la segona més pensada per la pista de ball. Com sempre, un mix entre música actual i de fa uns anyets. Escoltarem artistes com Caleb Arredondo, Gregory Jokic, Colombo o Dalata, entre molts d'altres. Una horeta de molt bona música que espero que disfruteu molt. Així que, va, comencem amb la sessió d'avui.

Doncs fins aquí el programa d'avui. Gràcies a totes les emissores per la confiança d'emetre aquest programa. Us ha parlat d'Oixa, espero que us hagi agradat aquest set d'avui més orientat a la World Music. Viatge Electrònic torna la setmana que ve, així que no hi falteu, que passo llista. Fins llavors, salut i força electrònica. Adéu, adéu.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
1: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle.

schwarzen Garten zwischen Himmel

ist am feinsten. Über Wolken.

0: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. Al punt de ram hi ha una invasió, l'hora d'entrar-ho i dur.
1: Everybody ready?
2: Yeah!
3: What are we waiting for? Let's have some music!

0: just what is it that you want to do?
1: We want to be free.

de ràdio i en la innovació, l'hora d'en Joan Jordi Good. So d'avantguarda, concerts, el monogràfic, l'equalitzador, la millor música, negra, blanc,

0: Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum, a més dijous a Ràdio Caldes.
1: Aquí comença El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
2: Bon dia, Caldes. Avui és 28 de maig i el món es lleva a un recordatori que no pot quedar en segon plan. Avui se celebra el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, una jornada que ens convida a mirar de front les desigualtats que encara travessen la salut femenina, a denunciar l'endocentrisme sanitari i a reivindicar els drets de totes les dones a una vida plena, lliure de violències i amb una atenció mèdica que les escolti o que ens escolti, ens respecti i ens tinguin en compte a totes, a les sanitàries, a les metgesses i a les persones, que a totes les dones que són que ens afecta tot, no? És un dia que neix del moviment feminista, no de les institucions. Un dia que ens recorda que la salut no és només una qüestió biològica, és una qüestió de drets, d'igualtat i de justícia social. I que quan les dones no són vistes, quan no són escoltades, quan els seus símptomes es minimitzen, es patologitzen, el que falla no és el cos, és el sistema. Amb aquesta reflexió iniciem el fòrum d'avui, que ja sabeu, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, aquest espai obert, plural i humà on cada matí durant gairebé dues hores compartim les temàtiques que importen, tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I ara sí, un cop posats en situació, fem un cop d'ull al que ens espera en aquestes, com hem dit abans, gairebé dues hores de fòrum. Sí, dones immenses. També vull fer un recordatori, tot i que ja he fet aquesta obertura del programa, doncs a les metgesses, als metgesses que cada setmana, cada dimarts, ens acompanyen a la Sanitat a Debat, la Xesca Sabater, la Pilar Loncan i la Mariluz Talavera. I també recordar que ahir es va fer, justament per commemorar aquest dia, una acta a la Biblioteca Municipal, protagonitzades per Pilar Loncan i Xesca Sabater. Elles, com a metgesses, van fer precisament d'aquí del que jo he comentat una mica, doncs ja van fer molt, molt, molt més, i a més, dins de la part que li pertoca com a metgesses i conèixer bé l'actualitat del sistema sanitari. Doncs és això, avui per recordar-les. I ara sí, doncs és això, comencem. Comencem en aquesta primera hora, tots just després d'aquest Parlament meu. Com no ens dona temps, avui no farem un tal dia com avui. Senzillament ja he recordat aquest dia temàtic, que és el Dia d'Acció per la Salut de les Dones. I sí, de seguida, ara mateix, començarem ja. Iniciarem la nostra trobada de dijous, que sempre és, diem, endavant les atxes! Doncs sí, endavant les atxes, en Susana Corxo, que la tenim ja aquí.
3: Hola, bon dia, Conxi, bon dia a tothom.
2: Bon dia a tothom, i bon dia també per la nostra salut, no?
3: Exacte.
2: Recordant aquesta Exacte. Salut tan important.
3: És molt important.
2: I des d'aquí, des de Catalunya.
3: Cuidem-nos molt.
2: A vegades, mira, has sentit aquesta obertura, no sé si ho he dit tot bé, o al millor algunes, a vegades em queda la pronunciació, perquè se me treba la llengua, no?
3: I a veure. El que interessa ara és el contingut, anem Clar. Per contingut.
2: I el contingut que està bé, no?
3: Exacte.
2: Si, sobretot tenint aquest recordatori.
3: És important, exacte.
2: Perquè, com hem dit, o dic molt sovint, tots els dies són els dies de la dona. I tots els dies també són el dia de la salut de les dones.
3: Exacte.
2: És a dir, ens queda molt, s'ha avançat molt, però encara queda molt per, per aconseguir. Exacte. I esperem que siguem avançant, que no hi hagi un retrocediment.
3: No, no, no, pas a pas.
2: Un retrocés, podríem dir.
3: Tota pedra fa paret i anem avançant ara un pas, ara un altre, i anem tirant endavant.
2: Doncs pues mira, sempre recordant, jo estava amb el sumari i m'he quedat sense dir tot el sumari. I em donava les atxes, no recordant la segona hora, perquè la segona hora de 10 a 11... estarà dedicada avui a la cultura, però cultura amb majúscula. És per què? Perquè tenim tres convidats que ens acompanyaran units per un mateix fil, la creació, la paraula i l'art. Serà Pablo Eguren Casal, escriptor i editor uruguaià, Josep Checa, poeta i escriptor calderí, i Esther Tenedor, artista en moltes disciplines d'aquí de casa nostra també. Doncs és això, tindrem l'honor de comptar amb la seva presència davant aquesta visita que Pablo Eguren està fent a Barcelona i també a la nostra vila, en el marc de la presentació oficial número 92 de la revista Alfareros, la revista literària Alfareros, de la que ell, Pablo Eguren, n'és editor. Una trobada cultural que ha estat possible gràcies al vincle i la col·laboració directa amb Josep Checa i Esther Tenedor. I ara sí, iniciem aquest recorregut per la nostra plaça pública, sempre oberta i participativa. I com hem dit, comencem amb Endavant d'assatges, que ja l'hem anunciat abans d'acabar.
3: Força, clar que sí.
2: Doncs vinga, doncs endavant l'assaig. Susana, avui, com cada setmana, ens portes un menut bastant
3: complet. Un repàs.
2: No, i un menut complet, a l'hora del contingut. Vull dir, no és que ens lo mengem, però sí que ens entra per... ens omple...
3: Exacte.
2: El cos.
3: Va, confiem que sigui així.
2: Sí. Doncs mira... Va. És avui precisament, ho dic així de primeres i tu de seguida doncs, ja omples el contingut. Plans locals d'impuls del català al 2000, que jo havia llegit al 2627, digo, això no pot ser, ha de ser el 2027.
3: Potser no ens ho vaig posar bé, potser...
2: No, que a vegades escrivint, i me passa sovint, no? 2027, és que diu, ostres, sí que ens anem cap amunt,
3: vull dir, avancem molt, no?
2: 2627, no sé qui estaria per aquí, no? Doncs això, d'aquest impuls, els plans locals per al 2027, busca mots, projectes de videojocs, vocabulari del bàsquet i el catalanitzador del català. Catalanitzador de Google. Això, per una banda, barbarismes que cal evitar, les paraules nostrades que val la pena recuperar i frases fetes. I per acabar, la música. Això ja ho anirem dient i ho anirem sap. A partir d'ara, és tot. És tu qui ho has de començar. Vinga, plans locals per impulsar la llengua pensant en aquest 2027.
3: Exacte, a veure, des de la Generalitat doncs, el que s'ha plantejat doncs, és els plans locals d'impuls del català a tot arreu, a tot el que és Catalunya. Què és el que vol fer? Doncs portem ja tot el que és el 2026 en diferents mesos, de manera alternada doncs s'han fet diferents reunions perquè el que vol és convidar els alcaldes dels diferents municipis que formen el país per tal de promoure el català, per tal d'anar tots a la una. I ara és quan s'ha elaborat doncs, aquesta és una guia per elaborar aquests plans locals d'impuls al català. Per què? Doncs per promoure i reforçar l'ús de la llengua perquè dins de cada municipi són necessitats diferents. No és el mateix potser les necessitats pel que fa a promoure la llengua a Granollers, que a Caldes, que a la Llagosta, que a Montmeló o que a la Garriga. I és per això doncs, que cada municipi ha de treballar les seves necessitats. Com? Doncs en un primer lloc ha d'haver-hi una diagnosi, és a dir, s'ha de fer un estudi de veure com és el poble, quines necessitats de llengua té, cap a on hem d'anar, en aquest cas jo ara estem pensant ja en Caldes, i aleshores, a partir d'aquí, establir uns objectius i unes mesures d'actuació. Com ho podem fer, doncs, ara per ara? Doncs no és només qüestió, de vegades diuen, sí, és que tot val molts diners, no és qüestió de diners, no sempre, a veure, tot ajuda, evidentment, però el que sí que interessa és tenir idees, és reunir-se i fer propostes. A partir d'aquí, doncs, plantejar un calendari i sí, aquí si cal, si és necessari, doncs afegir-hi un pressupost per tal de tirar endavant els diferents projectes dins de cada municipi. És evident doncs, que en el cas de Caldes nosaltres hem començat ara a fer aquestes trobades, aquestes reunions ja per elaborar aquests plans locals d'impuls del català. Estem veient doncs, necessitats, potser, pel que fa a la llengua, als comerços. Estem veient, potser, també aquest compromís social, no només perquè jo sigui catalana, parlo català només amb els meus amics, no, sinó impulsar el català més enllà del nostre entorn, promoure'l, i aquesta és una de les línies que des de Caldes es vol seguir. Per tant, aquest compromís social a nivell. També s'ha parlat, s'ha plantejat el tema de la llengua a l'esport o la llengua a les entitats, però ara per ara, tots just estem a les beceroles aquí a Caldes, d'organitzar tots aquests projectes que volem tirar endavant entre 26-2027. És per això doncs, que aquí a Caldes també es va fer prèviament hi ha un estudi pel que fa doncs, en aquest cas a l'Ofercat, és a dir, l'oferta del català a nivell comercial. També tenim unes dades, disposem des de la Generalitat, ens proporciona doncs, unes dades que a través de l'IDESCAT, que és sobre l'ús de la llengua, però nosaltres a partir d'aquí doncs, volem fer doncs, un estudi a partir d'un DAFO, de valorar doncs, les debilitats, no? En aquest cas les fortaleses que té el municipi per promoure la llengua, i bé, doncs, ara doncs, estem a veure com ho podem engegar. Què vol dir? Doncs que a veure si vosaltres teniu alguna proposta, considereu que cal tirar per una banda o una altra pel que fa a la llengua aquí al municipi, doncs ja sabeu que podeu contactar amb l'Oficina de Català i dir la vostra, vull dir que sempre us escoltarem i sempre, doncs, com dèiem, es pot anar afegint les vostres idees. Una cosa és el que veiem nosaltres com a tècnics que volem promoure la llengua, una altra cosa és l'Ajuntament i una altra sou vosaltres, doncs, el poble que ens voleu, que ens escolteu i que ens voleu fer les propostes. Us animo, per tant, des d'aquí, que si veieu doncs, aquelles necessitats més urgents en una banda o en una altra, que ens ho feu saber, ens ho digueu aquí a l'Oficina de Català.
2: Molt bé, doncs així ho anirem fent i segur que el públic doncs, també ho fa o ho tindrà en compte. I si no, doncs es toca una altra vegada doncs, incidir, no?
3: Exacte, vull dir que anem endavant.
2: Recordar.
3: Va, hem parlat del català aquí a Caldes. Ara anem una mica més enllà i el que volem és parlar sobre el vocabulari del bàsquet. El Centre de Terminologia Catalana, el TERMCAT, va elaborar un diccionari d'esports en el qual doncs, tenim diferents terminologies referents al tema, però sí que en vam parlar temps enrere, però ara s'ha centrat en el bàsquet. Vull fer referència al bàsquet perquè d'aquí a dues setmanes es farà el gran dictat aquí a Caldes amb les diferents escoles i el tema que estan treballant ara a les escoles, estem parlant d'alumnes de cinquè de primària, és el bàsquet. Se'ls ha proporcionat un vocabulari, se'ls ha donat doncs, una guia de quines paraules cal anar treballant, quines són correctes en català, i a partir d'aquí s'estan preparant per formar part d'aquest gran dictat, que serà el 9 de juny. Per tant, des d'aquí ja us informo.
2: Crec que ja sabien, no sé si aquesta serà, jo no sé.
3: La desena edició.
2: Ostres, s'ha de celebrar
3: sí.
2: I ho presentaràs tu?
3: Bé, en principi ja tenim
2: o bé alguna persona
3: sí,
2: concreta.
3: Sí, ja tenim el dinamitzador, però ja ens hem organitzat doncs, que el dia 9 de juny, a les cases dels mestres, de 10 a 12, doncs estarà previst aquest concurs, aquest gran dictat.
2: No,
3: i aquest any
2: va molt bé, perquè
3: desè any, vull dir que estem contentes.
2: Desè anys, vull dir, els alumnes s'ho passen molt bé, els participa, però crec que com és obert, les famílies també.
3: Oh, i tant, esclar.
2: Vull dir que és important. Això de buscar mots.
3: A veure, el tema de buscar mots, sí, és una aplicació que us la volia comentar, perquè és un repte diari. Hi ha aquesta aplicació que és per jugar i conèixer la llengua. Com? Doncs, a veure, tot va començar per uns estudiants que van dir, a veure, com podem promoure la llengua, però que sigui ràpida, que sigui àgil, que agradi, que enganxi, que no la gent no s'hagi d'aturar a llegir molt, que és el que jo de vegades potser difonc aquí, doncs no, això, tot més visual. Doncs cada dia fan un repte de llengua i, per exemple, doncs has de fer una foto amb un objecte que tingui doncs, la doble L o la doble R i a partir d'aquí l'has de penjar. És una aplicació en la qual doncs, tu hi participes. Ara ja van per més de 500 participants que el que fan és que cada dia doncs, aposten per aquest repte. Doncs, l'altre dia era això, una paraula amb doble R. Busques algun del teu entorn, fas foto, la penges i així es va afegint totes les persones que hi volen participar. No sé, un altre dia doncs, busca una paraula que contingui la síl·laba sol. No? I vam, ara, per exemple, vaig veure...
2: Parasol? no
3: per,
2: sé.
3: Sí, per, un va penjar un girassol, vull dir, sí. I són reptes de llengua, que en aquest cas doncs, és una manera més, més dinàmica.
2: Oh, i tant, i, i passar-s'ho bé. Vull dir, sí. I a més, doncs, enriquir el vocabulari, que això
3: mateix
2: és el més important.
3: Sí, sí. Han fet ja, doncs, un, en aquest cas, tenen treballat per, a través de la IA, que sigui qui realment verifiqui que allò és correcte o no. Ja bueno, tornem, ja anem cap a, cap a la IA.
2: A vegades ho verifica,
3: Sí,
2: però
3: sí.
2: També s'equivoca bastant,
3: Aquí.
2: Jo a vegades li he de dir... O sigui, a vegades
3: es
2: busques persones, no?
3: Sí.
2: I li poses, doncs, i tal. I diu per exemple, en una persona molt coneguda, i posa l'any 1963, data de naixement, i l'he corregit, digo, no,
3: exacte.
2: Aquesta no és la data.
3: Això, sí,
2: I, no, i t'ho agraeixen, perquè dice, sí, i després te dona una altra vegada el que tu has demanat, correcta, no?
3: Exacte.
2: O sigui, si és la biografia o el que sigui, de manera, però posant aquesta data. O en una altra que posa i te posa l'ofici de la persona, jo què sé, se ho inventa, pues a Ferrer, digo, a veure, aquesta persona ha estat pagès.
3: Clar.
2: També t'ho rectifica.
3: Clar, dir, això tu vas vegades... ajudant a promoure que la IA funcioni com
2: exacte.
3: Cal, perquè si anem verificant...
2: A vegades hem d'ajudar-li nosaltres, i d'aquesta manera, si una altra persona busca el mateix, doncs ho trobarà més bé.
3: No? Exacte. Sí.
2: Es tracta d'això.
3: No li donem importància, però clar, cal que hi hagi doncs, algú al darrere, ara per ara, necessitem
2: sí.
3: que hi hagi les persones, que som qui en aquest cas hem de donar el vistiplau. No?
2: Doncs, a veure, el catalanitzador de Google, com va aquest tema?
3: Bé,
2: perquè,
3: doncs,
2: A veure, Google, per lo general, te resol també molt temes, i sobretot si tu demanes sinònims, el que sigui, no? Penso que està funcionant bastant bé. És a dir, podríem dir que cada dia va millor, millora també, perquè és el que també diuen sempre, no, sobretot en els traductors, no?
3: Sí.
2: O traductors més que correctors, perquè si tu poses, jo sé, un escrit que és en anglès i el poses traduir al català, penso que ara està bastant millor que fa uns que tens enrere.
3: Sí,
2: vull dir,
3: sí,
2: que veies
3: sí,
2: més equivocacions, no? I depèn de quin buscador te posis o traductor, t'ho farà més bé o més malament.
3: Ah, això també és veritat,
2: No sí, sé si... Sí. A tu t'agrada, crec, que el Softcatalà.
3: Sí.
2: No sé per què.
3: Sí,
2: no
3: sí.
2: sé, igual m'ho invento.
3: No, clar, a veure, és que el Softcatalà sempre el Softcatalà, però perquè és que no només
2: No, i té una trajectòria.
3: A més, de fet, el Softcatalà també té aquest que et fa per catalanitzar, com pots catalanitzar l'ordinador, que això també va molt bé, et dona les diferents pautes i a partir d'aquí pots tenir l'ordinador en català. Vull dir que això també s'agraeix. Però al marge del que és el Softcatalà també hi ha ara el que volíem parlar d'aquest catalanitzador...
2: Del Google.
3: Si teniu, en aquest cas, si anem treballant amb el Chrome, el que sí que tenim és que han fet aquesta extensió gratuïta del Chrome, en el qual tu entres aquí a Chrome i has de buscar en el Web Store, és a dir, allà busques tota la galeria, el que és el catalanitzador de Google, i només és afegir-lo. Un cop l'afegeixes, doncs, què farà? Doncs que per defecte sortiran les entrades en català. Ara per ara, com que tot és qüestió d'algoritmes i hi ha altra gent que busca en altres llengües, com és la germana nostra, el castellà, doncs és evident que surt molt en castellà. Doncs bé, d'aquesta manera sortirà per ordre, però sortirà prioritzant el català. També sortiran altres llengües, evidentment, però el catalanitzador el que vol és això, que en primer lloc es vagi avançant i vagi sortint en català. Per tant, és una eina que ens pot anar molt bé, perquè jo no sé vosaltres, però a mi em fa molta malícia allò que entres a Google, busques informació i patapam, en primer lloc et surt en castellà.
2: Sí, no, i és jo a vegades no me n'adono, obres, però me dona, jo sí que obro i me dona les dues opcions, però no a vegades no me'n recordo, perquè tinc català i castellà, o al revés, castellà i català, i si no me'n recordo de donar-li en català, me trobo després i dic, ui, això no, he de fer marxa o tornar a vegades no et dona la possibilitat de canviar-te, i perquè diu, a veure, si jo la llengua la busco, diu que és tancar i tornar a començar.
3: Clar. O de vegades jo el que faig busco la paraula...
2: I aquesta manera és a través del Softcatalà, tu lo pots tenir
3: a través entres a Chrome i busques el Web Store, és a dir, el que és on tenim aquí tot tot l'aparador, perquè ens entenguem, i aquí doncs, és buscar, en aquest cas, el catalanitzador de Google. Altres vegades, jo, per exemple, doncs, acostumo a posar les paraules i poso jo al costat d'allò que estic buscant, en català.
2: No, sí, a vegades ja ho faig així. No, si no me l'ha fet, ja ho poso. En català. Sí, t'ho fa, eh?
3: Sí, mira, dintre de tot, clar, al cap i la fi no deixen de ser màquines i, si més no, ja estan preparades però perquè entenguin segons què.
2: També, a vegades, el que tu busques, pel que sigui, per això te dona aquesta... Jo ja m'he defixat perquè tens opció castellà i català, perquè és possible, si tu te quedes en el castellà, ja no et dona l'opció, perquè moltes vegades està en castellà, però si tu el poses en català, t'ho tradueix.
3: Ah, sí.
2: També has de... Sí. Te l'has de mirar una mica, perquè aquesta traducció...
3: És que, ja. Vull dir, cada vegada tenim feina per buscar...
2: Quan... Però te fa ja una feinada, vull dir, el fet de...
3: Sí.
2: Tot i que tu hagis de corregir alguna cosa, perquè després si el llegeix, ui, això no és correcte.
3: Exacte. Sempre hem de ser-hi allà, les persones allà darrere per donar el vistiplau i ja està. Va, un altre punt que tenim és parlar sobre l'impulsa, que és la crida de continguts audiovisuals. Què és això?
2: Això sí, te pregunto jo. Et pregunto.
3: Bé, perquè,
2: impulsa,
3: perquè la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, de 3CAT, depenent de les seves necessitats, el que fa de vegades doncs, és proposar concursos per tal que aconseguir el material que desitja. És a dir, no sempre pots tenir el teu abast de manera ràpida, no sempre tens tot allò que necessites, i en funció, doncs, ja sigui, de vegades necessiten doncs, contingut d'animació, documentals... o documentals, en aquest cas, més que temes de ficció, temes... Aleshores, el que fan convocatòries, i en aquest cas s'anomena l'Impulsa, que és una crida per tal que la gent, allò que, mira, vas remenant i dius, doncs potser jo puc aportar, puc donar contingut interessant, en aquest cas, depenent de les necessitats. Són concursos, perquè ens entenguem, i el que volen, doncs, és elaborar projectes a través, doncs, de qualsevol usuari. Ara per ara... remenant, l'únic que és per ara està el projecte que hi ha ara doncs és d'un videojoc, crear un videojoc i el que volen doncs és que a més doncs, sigui amb música, que sigui tot del país perquè ens entenguem, i tenim fins al dia 5 de juny, si no m'erro, i què han de fer doncs és elaborar aquest videojoc amb la música.

0: sinó al sinó de vegades hi ha gent doncs, que hi entén i li agrada la matèria i potser doncs, no hi treballa, no? I pot anar-hi. Ara no fa gaire, va sortir, per exemple, un videojoc en català que es titula Manairons, no sé si us sona, doncs bé, Manairons també està elaborat d'aquesta manera, eh? És a partir de concurs, la gent es va presentar i va. I Manairons doncs, és un joc d'acció que el que vol doncs, és estar creat, i és divertit perquè és a través de llegendes i de fullets del Pirineu i l'han elaborat doncs, a partir d'aquí. És una manera de fer joc, de treballar doncs, en aquest cas diferents eines i fer país.
1: Home, està bé, no és el fet que et posis, perquè a vegades quan penses en videojocs normalment són aquests videojocs de matar, de guerres, de lluites i tal, vull dir, fer-lo d'aquesta manera és més, home, i tant, és el que s'ha de fer, justament, o sigui, serveix també com per educar.
0: Això mateix.
1: No per tot el contrari, que això està bé, perquè jo a vegades et dic, t'anava a preguntar, tu és de videojocs?
0: No, gens.
1: Però tot i que sigui un com aquest, però pot
0: penso,
1: ser, sí, no?
0: Exacte, jo penso que potser em trobo un d'aquests, mira, escolta, tu, va, no? Vull dir, de vegades potser n'hi ha de temàtiques més bèl·liques, no? I tot i que hi hagi aquesta ficció, però ha de ser divertit, penso, mm-hmm.
1: Tot els que sigui coneixement i mm-hmm. que aporti que la gent sigui millor,
0: sí.
1: No?
0: Sí.
1: Tot el que porti educació, tot el que porti...
0: Endavant.
1: Pues endavant.
0: Uh-huh.
1: No sé, ara que entrarien en barbarismes...
0: Va, som-hi.
1: Barbarismes que cal evitar, com sempre.
0: Va, n'he replegat uns quants perquè hi ha diferents diccionaris pel tema barbarismes. N'he replegat uns quants amb la M, eh? Vull dir, barbarismes que comencen amb la M.
1: Ui, per començar podríem dir aquell que pot ser que... que ja em sentis el que va mer...
0: Bé, però que...
1: No és un barbarisme,
0: exacte, això. No, mer, aquest el tenim prou que
1: si
0: no,
1: és català. Si ho digui en castellà, o sigui, és que fins i tot ho dius en l'idioma que ho diguis i és el mateix. Vull dir, sí, merda en català, merda en francès.
0: En diferents llengües.
1: Ai, en anglès no sé com es diu.
0: És igual, deixem-ho estar. No m'interessa aquest tema.
1: Com? Shit. Xit, eh?
0: No m'agrada. Això, no m'agrada.
1: Ah, que era com més... Una mica... No saps el que estàs dient, Xit, és una merda.
0: Va,
1: això és el nostre...
0: Les merdes no, anem a coses més.
1: El nostre tècnic en sap molt.
0: Sí, exacte.
1: Sí, pot ser a vegades a través de la música, a través de la... I
0: també,
1: no només, i a través del fer de fer servir sempre el portàtil, l'ordinador, no? Que te trobes moltes paraules
0: sí.
1: en anglès.
0: Sí,
1: jo de les que sé, precisament, és a través d'aquí.
0: Sí. Doncs a veure, tenim, per exemple, primer, la menopàusia. Val, no tenim menopàusia.
1: És menopausa.
0: Clar, en català és menopausa,
1: menopausa.
0: Perquè és una pausa, menopausa, i amb una S sonora, menopausa. Mm. Després tenim, per exemple, la paraula manteca, que aquesta sí que me l'han dit a vegades. Doncs,
1: és mantega, no?
0: No, una cosa és la mantega, que seria en castellà la mantequilla,
1: sí.
0: Però la manteca... en castellà, manteca, en castellà és llard en català.
1: Sí, exacte,
0: és
1: manteca,
0: llard,
1: exacte.
0: Per tant, una cosa és llard i una altra és mantega.
1: És el llard que és ve del porc.
0: Exacte.
1: Sí.
0: El llard, doncs, per fer...
1: El que sigui.
0: Per exemple,
1: moltes vegades...
0: Per fer...
1: Ara, però millor no fer-la servir, no? Perquè
0: no,
1: justament
0: perquè
1: la manteca no és bona. El llard no és bo per la salut, no? Sí que ho fan servir... Encara en moltes per elaborar, jo què sé, fins i tot masses,
0: exacte.
1: Massa de pizza, massa
0: sí,
1: de nos, per fer, com tu has dit, les ensaïmades, tal. Però si tenim o bé la mantega,
0: uh-huh.
1: o amb un bon oli d'oliva, vull dir que
0: ja
1: ho
0: està,
1: fas també,
0: ja
1: eh?
0: Està, ja
1: no
0: està.
1: Necessites aquesta llarga que... A veure, en el seu dia també anava bé, no? Sí, i si no hi ha altra cosa, pues bé.
0: Això.
1: Però el que tu dius, el que dius, eh? No el que tu dius, el que dius, el llarg.
0: Va, tenim la paraula màstil, la paraula màstil dels vaixells, doncs bé, no és català.
1: Màstil d'una manera...
0: Ara per ara no està acceptat, això no vol dir que d'aquí a 4 dies, de tant insistir, màstil, al final s'accepti. Ara per ara hem de dir un pal, un asta, però
1: vale.
0: Ara no està acceptada. Tenim la paraula també, el verb matxacar, el vaig matxacar, no. Sona amb molta força, molta ímpetu, però no, la paraula podríem dir doncs triturar, apallissar, fins i tot tenim la paraula matxucar, Millor que matxacar. Matxucar sí que està acceptat.
1: Matxucar.
0: Matxucar. Després hi ha la paraula maromo. Aquesta em fa gràcia, perquè aquesta...
1: Maromo, és que no...
0: Sí, no, el teu maromo. Qui és el teu maromo? Diguem, la teva parella, pregunto així. Però, clar, tenim la paraula que aquesta està molt bé, que és el teu manso, el teu paio, Vull dir, posats a dir maromo, que no és català, que i és no, allà munt que m'en Enric, em passo una mica d'ell, doncs passem d'aquest maromo per paio, o per manso.
1: Aquest paio, sí. Que és,
0: paio, en aquest sentit, així, igual que diem maromo, perquè a vegades...
1: Aquest paio, però que està proper a tu.
0: Sí, la teva parella, sí. Ah, exacte, el que va amb tu. Després tenim la paraula mansana, que aquesta és que vull fer èmfasi.
1: Ostres, mansana.
0: No, però no mansana de poma, no.
1: Ah, vale. La mansana d'aquí a dues mansanes.
0: D'aquí a dues mansanes, no. Bé, ja ens agradaria, però no tenim aquesta paraula. Ho dic que ens agradaria perquè de vegades per explicar-nos costa. Però bé, no hi és. Amb la qual cosa, doncs, podem dir un bloc de cases o una illa, dues illes més enllà.
1: D'aquí a, jo què sé, 600 metres, és millor dir d'aquesta manera.
0: Bé,
1: o d'aquí
0: si,
1: a...
0: si saps calcular els metres, sí, perquè el que és jo no calcularia, a mi em costa.
1: Bueno, fas un càlcul així, perquè sí, dius d'aquí sí. a la plaça de la Font del Geó pot haver-hi, sí, 300, 200, 300 metres. No. O d'aquí a l'Ajuntament, doncs també, això, si també fa, no és el mateix, 200. Uh-huh. Jo diria, no ho sé si realment és així.
0: I després tenim la paraula aquesta, vull fer èmfasi.
1: Però per quina substitució? Lo de manzana, quina era la substituta?
0: Podríem dir una illa, un bloc de cases, sí, ja està. Per aquesta. Això dic que no acaba de donar el mateix, sembla que no doni el mateix.
1: No, és que estaria bé tenir-lo en una
0: sola. Ah, exacte.
1: Però que manzana no queda, tampoc
0: ja canta,
1: queda bé.
0: Que manzana fa mal a les orelles. I després una paraula, a veure, melena, atenció. Perquè és que melena, en català,
1: te com el
0: cabell,
1: a la melena
0: com
1: del
0: allò que
1: cabell.
0: Pensem, exacte, del cabell, doncs no és correcte, Podríem dir doncs cabellera, sí, però no melena, perquè melena és que a més he tornat a buscar perquè jo ho sabia, però melena en realitat el que significa és una deposició o un vòmit de sang. Per tant, és una cosa molt desagradable. Elimineu melena del vostre cap, Si voleu parlar del cabell, doncs parlem de cabellera, però res de melena. No és allò, quina melena més llarga. No tenim
1: bona cabell, quina bona cabellera que portes.
0: Exacte. Doncs és això. Sí? Bé, avanço perquè si no tinc temps.
1: Que tenim uns 4 minuts.
0: Va. Després teníem la paraula, bé, quan parlem del rellotge, hi ha qui li diu a les manecilles, hi ha qui li diu bé, el que en realitat...
1: Les manelles serien, en tot cas, si penses en les manelles de...
0: No, hi ha qui li diu manetes, mira, és una mica forçada la cosa, però encara podríem... El que en realitat li correspon en català serien les busques, la busca llarga i la busca petita. Són aquestes agulles del rellotge, doncs busca llarga i busca petita. Això és perquè, clar, n'hem estat
1: no,
0: parlant...
1: No, les manelles, la manelles és això que... Les manelles podrien dir allò que te porten els policies,
0: exacte,
1: no sé, si és això.
0: No sé si està acceptat.
1: I, per tant, manelles en el rellotge, res.
0: I després ens quedaria, per exemple, els manguitos. Els manguitos, quan els nens, la canalla va a la platja, doncs no porta manguitos, és que, oi que sí, quan diem manguitos ja ens fa mal a les orelles, sinó que porta són braçals, bàsicament perquè porta aquí els braços i són els braçals. Per tant, fora manguitos. Va, i anem amb paraules nostrades.
1: Vinga, paraules nostrades. Estrades. Aquestes tenim... paraules que ens agrada i que no fem servir gaire.
0: Ara, avui, quan parlaves, m'he fixat que tu sí que la feia servir, que m'ha agradat. De vegades diem a primera vista, però tenim una altra paraula més nostra, que és a cop d'ull. Anem a fer un cop d'ull.
1: I tu has dit primera...
0: cop... No, tu has dit a cop d'ull.
1: Vale,
0: i dic, mira, la Conxa sí que ho fa servir.
1: Fem un cop d'ull.
0: Anem a fer un cop d'ull. És que és una paraula maca.
1: Sí.
0: Més que a primera vista, un cop d'ull.
1: És que no sona.
0: Doncs, un cop d'ull. Per tant, tenim aquesta. Tenim el verb... A veure, el verb parar està molt bé, però tenim el verb aturar, que és més nostre. D'aquí ve estar a l'atur o en situació d'atur. Doncs és perquè és de la mateixa família. I després hi ha la paraula parlar, que està bé, molt bé, d'acord.
1: Però moltes vegades necessitem un substitut. Conversar?
0: Exacte, és que si ens adonéssim... a veure, us faig així una cantarella d'algunes que n'he trobat, com a sinònim de parlar. Tot depèn del context, evidentment, eh? Però és que tenim enraonar, xerrar, barbejar, xerrotejar, explicar, comunicar...
1: Dir, xerrameca. Quan
0: exacte.
1: Com ho faig jo sovint, no?
0: Narrar, exposar, manifestar, formular, fins i tot paraulejar, ratllar, gargantejar.
1: Ostres, que guai. Eh? Mira que
0: fer-la
1: hi ha,
0: petar, garlar. Clar, és que en tenim tantes i sempre fem parlar. Doncs,
1: Que passa que és com tu has dit en el context, clar, si jo, per exemple, estic avui parlem, no puc dir avui xerrem, no queda bé en aquest context, eh?
0: Clar,
1: però si és el que jo estic fent per explicar un,
0: sí,
1: un
0: sí,
1: guió, vale? Així, aquí, però sí que és veritat, va, xerrem una mica, parlem una mica,
0: exacte,
1: si estem de manera amigable, petar,
0: eh?
1: També.
0: Exacte, eh? Són diferents expressions que tenim. Després hi ha el verb entregar, que ve doncs, del llatí, de l'integrari, però tenim la paraula lliurar.
1: Lliurar. El lliurament.
0: El lliurament, per exemple, de premis, no? I aquest és que entregar... a més, suposo que ara ja... Penso que hi ha més gent que ja s'hi està acostumant a aquest lliurar, lliurament, perquè aquest entregar, tot aquest està acceptat...
1: La paraula firmar. Quin és la paraula correcta de firmar?
0: Firmar és correcta, però podríem dir signar.
1: Signar,
0: clar,
1: que és
0: la signatura.
1: La signatura,
0: exacte,
1: no la firma,
0: exacte.
1: La signatura. És que
0: són paraules més nostres, molt més maques.
1: Sí.
0: O un altre, l'adjectiu, quan diem il·lès, ha sortit il·lès, podríem canviar-ho per sa i estalvi.
1: Haurem de deixar-me, mira, a mi m'encanten aquestes, perquè anem a la música.
0: Ai, que ens hem deixat les frases fetes per la setmana que ve, tornem frases fetes aquí per recuperar-la.
1: Digues una frase feta.
0: No, deixa'm ja parlar.
1: És que la música ja saps, música, perquè és el
0: Kuala Lumpur. I Kuala Nu, qui són?
1: I peus de pols. No, explica qui són i el que aporten a la música.
0: Va,
1: a la música d'aquí.
0: Sí, és un grup de Figueres, va començar el 2016, fins al 2019 allò que es va poder establir, decidir què és el que volia, i aleshores ha participat a la revista Andarrock, a partir del 2019, que és quan tira endavant, i va presentar, en aquest cas, el CD doncs, de L'altra cara, que el que vol és... parlar del dia a dia. Amb la cançó que ara escolteu, Peus de pols, el que vol és una reivindicació poètica del que som. Vull dir, no cal ser una persona extraordinària, cal ser una persona. Això és el que ens importa. I, com diu la cançó, si hem nascut del fracàs d'un món de paper, doncs tranquil·la, amiga, que la sort, en aquest cas, l'hem de tirar, l'hem de buscar nosaltres.
1: Molt bé, doncs és un grup que, com cada setmana ens portes, per conèixer-los, perquè moltes vegades no coneixem els grups d'aquí com aquest, no? I val la pena. Mm-hmm. Val la pena tenir-los en compte. I una pregunta ràpida, com els trobes? O ja els coneixes de per si?
0: Bé, ara tinc sort que hi ha molta gent que em va passant grups, perquè jo el que vull és que siguin grups que no siguin gaire coneguts, i per tant doncs em van arribant. D'altres vegades sí que els vaig buscant, perquè tenim Via Sona, que és una bona eina, a través d'internet Via Sona, on ens van sortint diferents grups, per exemple, entre d'altres.
1: Molt bé. Doncs, Susana, com sempre, moltes gràcies per totes aquestes aportacions, per la mirada teva, sempre tan particular, i aquesta manera d'entendre la llengua, la nostra llengua, que és viva, diversa, i també és una responsabilitat de tots. Seguirem, com sempre...
0: Endavant, les atxes.
1: I fins dijous vinent.
0: Fins dijous. Adéu a tothom.
1: I en aquesta conversa amb Susana, amb la Susana tanquem la primera hora del fòrum, fem una breu pausa per escoltar el butlletí informatiu de la ràdio i de seguida tornarem, com hem avançat en un principi, amb la cultura en majúscula. Vinga, no marxeu, que en res, en 2 minutets tornem a estar aquí.